0: El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto al foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto al foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. 26 persones detingudes i 11 plantacions de marihuana desmantellades. Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquesta droga a la demarcació de Girona. Hi han participat més de 600 agents i s'han intervingut armes i diners en efectiu. El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
1: Esports.
2: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, Badalona 0, Real Madrid 4. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que de moment no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, i insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
11: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint Zapatero per qui és.
17: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos, se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
17: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
18: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
19: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la Unió.
18: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
20: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
18: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
21: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou camp militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
1: 3CAT Info.
0: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, han cridat els ambaixadors russos als seus països per a protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada a Luhansk, territori ocupat per Rússia. Tot i això, passa el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça guerra híbrida amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
2: Today it's here.
3: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
1: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
22: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà tres missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
24: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat dues missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
25: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor ha avançat que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
1: 3CAT Info.
0: I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
2: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Requesens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Requesens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Requesens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
4: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, els gironès també han sigut a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
7: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
6: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre, homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit, i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
8: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
6: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
9: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
6: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
10: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
6: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
6: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
12: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Espanyol que creo que todos deseamos.
6: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
26: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit. Crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
6: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'alé Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals, ja el millor de 5 partits, seran el Liceo de la Corunya Calafell i el Barça Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I el Giro d'Itàlia triomfa en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la 16a etapa, de 113 km de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
1: Són 2:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
1: Esports.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
0: I el temps, recta final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i fins i tot de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
13: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències, i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
15: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
16: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
14: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
3: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
2: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
14: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè puga estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
18: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
19: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
18: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
20: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
18: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
21: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
18: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
22: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
23: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
18: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
1: 3CAT Info.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
4: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
0: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
1: 3CAT Info.
0: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
4: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vuitantena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
5: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altres tipus de problemes.
0: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
7: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juanfran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
8: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
9: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
7: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels Socialistes Valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
24: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
25: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
7: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
0: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
27: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
0: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat als assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
28: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
0: Es podran acollir a aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
1: El temps.
0: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres, pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, el consistori del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
11: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment se seguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
0: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
12: Hi ha alguns llibres, també algú de música, ha fet servir bastant la biblioteca. Com que sóc soci, doncs... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris alguns que els insulten i t'estan fart.
0: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
13: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat, en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
15: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
13: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
16: Justícia! Justícia!
2: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empordarades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
3: Ja exigim responsabilitats de l'assassí. Responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
2: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
1: 3CAT Info.
0: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
14: Només el cap de setmana passat els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és

0: Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
1: Tornem a l'exterior. 4 persones, 2 menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica, al poble de Binnenhout. Totes les víctimes anaven a l'autocar que creua les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. N'informa a Binnenhout Bruno Fortea.
2: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
3: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què ha continuat conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
2: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran el xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són 2 nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Wilde, evita fer conjectures.
4: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
2: Alguns veïns del poble, com en Ronnie, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
5: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
2: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
6: 3CAT Info.
1: Tornem aquí a Catalunya perquè el papa Lleó XIV reunirà amb una 80ena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de 2 recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Iberia que portarà en avió Lleó XIV fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñez Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
7: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
1: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
6: Esports.
1: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
9: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
8: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
11: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per poder-ho fer.
8: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortès en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
12: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
8: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
6: 3CAT Info. Informar. Explicat.

0: entendre.
1: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Corunya Espanyol amb transmissió a Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
0: 3CAT Info.
1: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
2: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
0: 3CAT Info.
1: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
0: 3CAT Info.
1: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte, pel Catalunya, i Xus Martín, pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
3: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
1: I ara torn per a Martín.
4: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
1: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el Barcelona i Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han superat el duet Girón-Fuxovic en dos sets.
0: Tresca Info.

0: El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. 26 persones detingudes i 11 plantacions de marihuana desmantellades. Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquesta droga a la demarcació de Girona. Hi han participat més de 600 agents i s'han intervingut armes i diners en efectiu. El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
1: Esports.
2: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, Badalona 0, Real Madrid 4. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró Manchec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que de moment no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, i insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
11: Els populars no fluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint Zapatero per qui és.
17: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana. Dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos. Siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
17: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
18: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
19: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la Unió.
18: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
20: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
18: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
21: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou camp militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
1: 3CAT Info.
0: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, Han cridat els ambaixadors russos als seus països per a protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada, a Luhansk, territori ocupat per Rússia. Tot i això, passa el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça guerra híbrida amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
2: Today it's here.
3: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
1: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
22: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres, pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna trenyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà tres missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
24: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat dues missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
25: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor ha avançat que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
1: 3CAT Info.
0: I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
2: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Requesens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Requesens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Requesens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
4: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, els gironès també han sigut a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
7: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
6: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre, homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit, i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
8: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
6: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
9: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
6: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al Municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
10: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
6: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
6: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
12: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Espanyol que creo que todos deseamos.
6: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
26: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit. Crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
6: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'alé Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals ja el millor de 5 partits seran el Liceu de la Corunya Calafell i el Barça Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I el Giro d'Itàlia triomfa en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la 16a etapa, de 113 km de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
1: Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
1: Esports.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
0: I el temps, recta final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i fins i tot de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
13: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
15: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
16: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
14: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
3: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
18: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España.
14: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè puga estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
19: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
20: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
19: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
21: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
19: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
22: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
19: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
23: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
27: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix a sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
19: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
1: 3CAT Info.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
2: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
0: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
1: 3CAT Info.
0: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
2: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vuitantena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
4: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altre tipus de problema.
0: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
5: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
7: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
8: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
5: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels socialistes valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
9: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
24: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
5: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
0: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
25: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
0: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat als assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
28: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
0: Es podran acollir a aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
1: El temps.
0: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, al consistori del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
11: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment se seguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
0: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
12: Llogo llibres, també algú de música, la faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, doncs... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i t'estan fart.
0: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
13: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
15: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
13: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
16: Justícia! Justícia!
3: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empoderades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
14: Ja exigim responsabilitats de l'assassí, responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
3: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
1: 3CAT Info.
0: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
16: Només el cap de setmana passat els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
17: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
16: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat

0: un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
1: The barrier is damaged.
2: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
0: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran al xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són dos nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Wilde, evita fer conjectures.
3: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
0: Alguns veïns del poble, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
4: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
0: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
5: 3CAT Info.
6: Tornem aquí a Catalunya perquè el papa Lleó XIV reunirà amb una vuitantena de presos a la seva visita que farà a Catalunya, serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Ibèria que portarà en un avió, Lleó XIV, fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñez Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
7: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Família para que el Santo Padre tenga una vista especial.
6: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
5: Esports.
6: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
8: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
9: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
8: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
11: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler-ho fer.
8: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
12: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
8: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
5: 3CAT Info.
8: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
13: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no

0: sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
1: Trescatinfo.
2: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pasqual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pasqual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber Trescatinfo. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
1: Trescatinfo.
2: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte, pel Catalunya, i Xus Martín, pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
3: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
2: I ara torn per a Martín.
4: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
2: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han superat el duet Girón-Fuxovics en dos sets.
1: Trescat Info.

0: El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto al foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto al foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. 26 persones detingudes i 11 plantacions de marihuana desmantellades. Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquesta droga a la demarcació de Girona. Hi han participat més de 600 agents i s'han intervingut armes i diners en efectiu. El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
1: Esports.
2: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, Badalona 0, Real Madrid 4. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró Manchec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè puga estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que, de moment, no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, i insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
11: Els populars no fluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint Zapatero per qui és.
17: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
17: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
18: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
19: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la Unió.
18: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
20: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
18: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
21: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou cap militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
1: 3CAT Info.
0: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, han cridat els ambaixadors russos als seus països per a protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada a Luhansk, territori ocupat per Rússia. Tot i això, passa el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça guerra híbrida amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
2: Today it's here.
3: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
1: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
22: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que aprovarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
24: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
25: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor ha avançat que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
1: 3CAT Info.
0: I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
2: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Requesens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Requesens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Requesens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
4: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, el gironès també han sigut a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
7: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
6: Alexia ha guanyat 4 Lligues de Campions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre, homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit, i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
8: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
6: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
9: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
6: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al Municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
10: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
6: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
6: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
12: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Espanyol que creo que todos deseamos.
6: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
26: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
6: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'alè Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals i el millor de 5 partits seran el Liceo de la Corunya Calafell i el Barça Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I el Giro d'Itàlia triomfa en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la 16a etapa, de 113 km de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
11: Són 4:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinador cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
11: Esports.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
0: I el temps, recta final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i fins i tot de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
13: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
14: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
15: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
16: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
15: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
17: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
19: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad
3: se acaba abriendo camino.
15: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
18: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
20: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España.
15: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè puga estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
21: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets, i ho fa amb la seva mítica frase.
22: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
21: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
23: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
21: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
24: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
21: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
27: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
28: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
21: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
1: 3CAT Info.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
2: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
0: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
1: 3CAT Info.
0: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
2: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vuitantena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
4: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altre tipus de problema.
0: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
5: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
7: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
8: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
5: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels Socialistes Valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
9: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
10: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
5: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
0: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
12: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
0: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
25: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
0: Es podran acollir a aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
1: El temps.
0: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna trenyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, el consistori de el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
11: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment se seguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
0: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
13: Llogo llibres, també algú de música, em faig servir bastant la biblioteca, com que sóc soci, pues... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris alguns que els insulten i t'estan fart.
0: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
14: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat, en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
16: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
14: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
17: Justícia! Justícia!
15: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empoderades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
17: Ja exigim responsabilitats de l'assassí. Responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
15: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
1: 3CAT Info.
0: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
18: Només el cap de setmana passat els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
19: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
18: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
0: Tornem a l'exterior. 4 persones, 2 menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica. Al poble de Binnenhout. Totes les víctimes anaven a l'autocar que creua les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. N'informa a Binnenhout Bruno Fortea.
20: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
22: The barrier is damaged.

0: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
1: Alguns veïns del poble, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
2: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
1: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
3: 3CAT Info.
4: Tornem aquí a Catalunya perquè el Papa Lleó XIV reunirà amb una vuitantena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Iberia que portarà en avió Lleó XIV fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñez Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
5: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
4: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
3: Esports.
4: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
8: Per això no vull que sigui un moment trist.
7: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
6: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
9: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per poder fer.
6: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: Sempre li deia que era una futbolista total perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
6: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
3: 3CAT Info.
6: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
11: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: 3CAT Info.
6: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona.

0: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber Trescat Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
1: Trescat Info.
0: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte, pel Catalunya, i Xus Martín, pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
2: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
0: I ara torn per a Martín.
3: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
0: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Cari, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han sobrat el duet Giron-Fuxovic en dos sets.
1: Trescat Info.

0: El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. 26 persones detingudes i 11 plantacions de marihuana desmantellades. Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquesta droga a la demarcació de Girona. Hi han participat més de 600 agents i s'han intervingut armes i diners en efectiu. El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
1: Esports.
2: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, Badalona 0, Real Madrid 4. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: I el temps, aquest dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que, de moment, no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, i insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
11: Els populars no fluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix a sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint Zapatero per qui és.
17: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana. Dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales. Pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
17: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
18: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
19: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la Unió.
18: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
20: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
18: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
21: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou cap militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
1: 3CAT Info.
0: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, han cridat els ambaixadors russos als seus països per a protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada a Luhansk, territori ocupat per Rússia. Tot i això, passa el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça guerra híbrida amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
2: Today it's here.
3: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
1: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
22: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna trenyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà tres missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que aprovarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
24: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat dues missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
25: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor ha avançat que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
1: 3CAT Info.
0: I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
2: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Requesens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Requesens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Requesens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
4: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, el gironès també han sigut a Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
7: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
6: Alexia ha guanyat 4 Lligues de Campions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre, homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit, i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
8: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
6: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortès en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
9: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
6: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al Municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
10: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
6: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
6: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
12: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Espanyol que creo que todos deseamos.
6: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
26: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
6: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'alè Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals, ja el millor de 5 partits, seran el Liceo de la Corunya Calafell i el Barça Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I el Giro d'Itàlia triomfa en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la 16a etapa, de 113 km de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
1: Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinador cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
1: Esports.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
0: I el temps, recta final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i fins i tot de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
13: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències, i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
15: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
16: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
14: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
3: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
2: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España.
14: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè puga estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
18: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
19: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
18: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
20: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
18: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
21: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
18: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
22: Sempre s'ha dit que les legislatures duren lo que diga el PNV.
23: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
18: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
1: 3CAT Info.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
4: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
0: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
1: 3CAT Info.
0: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
4: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vuitantena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
5: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altre tipus de problema.
0: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
7: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
8: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
9: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
7: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels Socialistes Valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
24: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
25: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
7: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
0: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
27: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
0: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
28: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
0: Es podran acollir a aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
1: El temps.
0: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna trenyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: I la Bíblia està fatal. I la Bíblia està fatal.
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, el consistori del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
11: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment se seguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
0: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
12: Llogo llibres, també algú de música, la faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, doncs... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i t'estan fart.
0: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
13: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat, en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
15: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
13: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
2: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empoderades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
3: Ja exigim responsabilitats de l'assassí, responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
2: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
1: 3CAT Info.
0: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
14: Només el cap de setmana passat els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
16: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
14: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
0: Tornem a l'exterior. 4 persones, 2 menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica. Al poble de Binnenhout. Totes les víctimes anaven a l'autocar que creua les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. N'informa a Binnenhout Bruno Fortea.
17: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
19: The barrier is damaged.
20: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
17: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran el xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són 2 nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Wilde, evita fer conjectures.
21: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou

0: connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
1: 3CAT Info.
2: Tornem aquí a Catalunya perquè el Papa Lleó XIV reunirà amb una vuitantena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Iberia que portarà en avió Lleó XIV fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñez Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
3: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Família para que el Santo Padre tenga una vista especial.
2: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
1: Esports.
2: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
4: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
6: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
4: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
7: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per poder-ho fer.
4: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
4: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
4: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
9: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
1: 3CAT Info.
4: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Al Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe Joan Laporta i Xavi Pasqual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pasqual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell.

0: n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber Trescatinfo. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
1: Trescat Info.
0: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte, pel Catalunya, i Xus Martín, pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
2: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
0: I ara torn per a Martín.
3: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
0: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han superat el duet Girón-Fuxovics en dos sets.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 11 graus a Sant Salvador de Guardiola, 15 a l'Aldea i 14 a Roses. Dimecres, un nou dia de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament públic d'aquest mes de maig. És el tercer en vaga a tot el país. I la novetat d'avui és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
1: Doncs avui per fi sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: Sembla doncs que és una qüestió més de sou que d'altres temes. En tot cas, li preguntarem també directament avui a Iolanda Segura d'Ustec, que ens acompanyarà a partir de les 9 en temps d'àgora. I del cas Zapatero, l'agonia per al govern espanyol i del PSOE també s'allargarà, com a mínim, dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé aquest sumari. Des de l'entorn de Zapatero no descarten cap escenari ni tampoc la presó provisional.
2: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia just ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, quan se li preguntava per la presó provisional. I avui en parlarem també amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquesta investigació amb Zapatero. I també se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa i després farà una roda de premsa a partir de les 11, que seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I a partir de 2:15, com cada dimecres, farem secció de televisió i sèries amb Maria Lacovells i Darío Porras.
3: Però cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres. Vinga, cap
0: mosques! Avui també amb el creador de la sèrie Rebelejar, Pol Rodríguez, una nova sèrie que està sent un fenomen ara mateix a HBO. I a partir de les 11, Àgora Esportiva amb un nom propi, Alexia Putellas.
4: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba.
0: A les 11 serem al Camp Nou, avui, on s'ha convocat un acte institucional de comiat d'Alexia Putellas, del Barça. A partir de les 7, l'últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat, i farem el tot cost també des d'allà per seguir l'adeu d'aquesta l'autèntica icona de l'auge del futbol i també del Barça femení a les últimes temporades. I atenció, perquè demà, al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya el 9 i 10 de juny. Durant tot el matí podreu sentir un especial on farem un recorregut invers que farà Lleó 14. Començarem per la Sagrada Família, passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brians 1 i acabarem també a Montserrat. Avui, a partir de 9:15, també ja parlarem amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del Papa a Espanya.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara passen 5 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pau Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb novetat sobre el cas Endic. El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Endic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada trobada al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca creuen, fan creure que és d'Isaac Endic, que hi va ser resultat d'aquest forcejament amb el seu fill. Les sospites sobre Jonathan van començar quan la policia va detectar que s'havia confós amb el lloc on havia aparcat.
1: I a Brussel·les.
2: Mirant el termòmetre per l'onada de calor que afecta bona part d'Europa. Ahir, per exemple, a Bèlgica van arribar a primera hora de la tarda als 29,8 graus, la temperatura més alta per un 26 de maig des que hi ha registres. I compte perquè això anirà a més. Com a mínim fins dissabte està previst que Brussel·les divendres superin els 30 graus.
1: I amb què t'ha dormit als Estats Units?
2: Amb la victòria del candidat preferit per Donald Trump a les primàries republicanes a Texas, Ken Paxton, que s'ha imposat el que fins ara era el senador per aquest estat, John Cornyn. És el segon cop en poques setmanes que Trump aconsegueix que un dels seus afins guanyi en primàries, un republicà de l'ala tradicional del partit.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb els bons resultats de les empreses industrials, que han crescut un 18,2% en el primer quadrimestre de l'any. L'índex que avalua el resultat de les grans empreses, que són aquelles que facturen almenys 2,5 milions d'euros, destaca el creixement especial en l'alta tecnologia. La indústria electrònica, per exemple, ha vist com els seus beneficis es duplicaven en només un any.
3: Avui és dimecres 27 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures altes a la costa, sobretot 22 graus a Castelldefels. En canvi, a Medinyà, al Gironès, n'hi ha 17 i a Martinet, a la Cerdanya, 10 graus. Dia de sol avui a tot arreu, 4 nuvolets a la tarda, que avui encara no deixaran pluja, i la temperatura serà un palet més alta que ahir. Encara podria arribar a valors de fins a 27-30 graus a la costa i fins als 35 avui a les comarques de Ponent. Demà puja un grau més la temperatura, es podria arribar als 36. De cara a divendres, segurament a Ponent arribarem als 37 o 38 graus i a partir de divendres ja tindrem ruixats de tarda al Pirineu.
1: Avui a l'Àgora del matí, Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller a partir de 8:45 del matí. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia!
4: Bon dia!
1: Ens actualitzem. I avui estan cridats a la vaga tots els docents a Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
5: Tot plegat després que ahir el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament els va intentar convèncer amb un nou complement salarial lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Els sindicats, però, creuen que és insuficient.
6: El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
7: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
6: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
8: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indefinida, falta un mes per acabar el curs. Nou focus del conflicte al sector educatiu, ara les escoles concertades també, perquè el col·lectiu de recent creació coordinadora d'escoles concertades de Catalunya se suma també a les demandes de la pública i demana mesures al govern.
9: De moment s'hi han adherit 70 centres al conjunt del país. El col·lectiu reivindica superar les sigles dels sindicats i reclama una equiparació de les condicions laborals amb la pública. Més recursos a les aules, una aposta clara per l'escola inclusiva i més personal de reforç no docent.
1: Carles Navarrete és docent i portaveu de la coordinadora en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Anem conjuntament amb la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat. No s'ha donat, i això en veritat és un incompliment de llei que portem molts anys arrossegant.
1: I avui també els treballadors de les refineries de tot l'estat fan una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats.
5: Aquí a Tarragona hi ha dos centres productius afectats.
4: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari del sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
11: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que ja toca resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
4: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Pedro Sánchez compareix avui des de Roma i parlarà per primera vegada obertament del cas Zapatero.
9: El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el papa Lleó XIV respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista.
12: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
13: Si no li importa, pues que s'espera que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
15: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
12: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps a estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, evita aquests dies parlar de moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez, però sí que continua la pressió a Junts per Catalunya i al PNB perquè deixin caure l'executiu espanyol.
5: Els populars insisteixen que el govern del PSOE i Sumar no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions anticipades. Feijóo, però, conscient que no li surten els números al Congrés, trasllada la responsabilitat a nacionalistes catalans i bascos que, de moment, no contemplen aquesta possibilitat.
16: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
5: En aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase «qui pugui fer que faci» té més sentit que mai.
17: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
5: De moment, la direcció del PP diu que no té previst començar cap roda de contactes amb Junts i el Partit Nacionalista Basc.
1: I a l'espera de poder sentir Zapatero, el seu portaveu i antic col·laborador de la Moncloa, Luis Arroyo, ha declarat al matí de Catalunya Ràdio que la justícia persegueix l'expresident socialista pel seu llegat i la seva actuació política.
9: Segons Arroyo, Zapatero és per un sector de la dreta espanyola una peça de caça major.
18: Ha mediado causes molt complexes. Con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
9: Arroyo no descarta que el jutge enviï a la presó Zapatero quan acabi de declarar i sobre les joies trobades durant l'escorcoll a la seva oficina explica que tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros i que són d'herències familiars.
1: Hi ha noms que, en tot això, doncs, tornen a aparèixer a la plana política. Per exemple, el nom de Sergi Sabrià. Segur que el recordeu, l'exdirigent d'Esquerra Republicana, la consultora Thinking Heads, investigada en el cas Zapatero com a possible empresa pantalla, és la que va fitxar el mes de gener del 2025 aleshores, ja exdirigent d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
5: Sabrià havia deixat mesos abans els càrrecs a Esquerra arran de l'escàndol dels cartells d'Alzheimer contra els germans Maragall i per l'anomenada estructura B del partit pensada per perjudicar els rivals polítics. Sabrià, que va ser viceconseller de comunicació de la Generalitat durant el govern aragonès, es va integrar a Thinking Heads com a director de consultoria i responsable de l'expansió de l'empresa a Catalunya. Aquesta corporació va ser fundada per l'empresari Daniel Romero Abreu i, segons la interlocutòria del jutge del cas, José Luis Calama, va fer pagaments justificats a Zapatero per un valor de 350.000 euros.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el dia 9 de juny, abans de portar-la al judici amb jurat popular.
9: El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa just l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil que contradiu les sospites del magistrat. L'informe, recordem-ho, demostra que no hi ha cap ingrés opac ni cap moviment sospitós per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic que es va crear per als estudis.
1: I atenció, perquè Sílvia Orriols ha aprovat definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
5: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 de l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat en contra d'aquestes al·legacions. El mes passat el PSC va cessar els seus 2 regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos de l'extrema dreta, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. Doncs bé, en el ple d'ahir, precisament, van prendre possessió de l'acte els 2 nous regidors socialistes, Paco Morillo y Jorge Iglesias, secretario de organización de la UGT en las comarcas gironinas.
19: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde. Gracias.
5: L'alcaldessa Orriols va retreure que Iglesias es dirigís al ple en castellà.
1: Home, just ahir que feia un any del Pacte Nacional per la Llengua, que el govern celebrava aquest any del Pacte Nacional, doncs, en fi, que els seus 2 regidors parlin en castellà, també s'hauria de cuidar. I el Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
9: La proposta del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat l'oposició a una nova consulta.
1: Londres, Quim Olivares.
20: La majoria independentista al Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Swinney és el primer ministre escocès.
21: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
20: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta. Poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la iniciativa solidària Caravana Global Sumut Land, que vol fer arribar ajuda humanitària a la Franja de Gaza, ha perdut el contacte amb part del comboi que es desplaçava via Líbia. En aquest grup hi havia una activista espanyola.
5: El comboi és d'unes 200 persones i un petit grup de 10 persones es va avançar per negociar el pas amb les autoritats del país als voltants de la ciutat de Sirte. Des d'aleshores denuncien que s'ha perdut la comunicació amb ells. L'activista ja havia participat també amb la Global Sumut Flotilla fa 2 dies que no en tenen cap notícia i el seu entorn denuncia que el govern espanyol no els està facilitant informació oficial.
1: I ara, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
22: Bon dia.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. A més, en molts dels nuclis on arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa.
23: La xarxa de fibra òptica de titularitat pública de Catalunya arriba a 791 municipis, un 83% del total. És una infraestructura que principalment connecta els serveis públics dels municipis. Els operadors privats poden utilitzar-la per oferir el servei de connectivitat a cada llar. Tot i això, molts micropobles no troben cap companyia disposada a fer-ho perquè, com que hi ha pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
24: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
23: Ara, el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions del Govern, en declaracions a aquest programa.
25: El que hem establert és que hem d'impulsar un pla de millora de la connectivitat en el que també hi hagi incentius públics, precisament, en aquestes zones en les que queda clar avui per avui, que efectivament la inversió privada, només privada, no arribarà.
23: L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura i per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros.
1: I aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. Rafael de Ribot.
26: La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliables un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Silvia Clàudia Paneque.
0: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
26: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords a què es va arribar amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa.
5: La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
0: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
5: La portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
1: I el govern espanyol aprova que els jubilats es puguin reincorporar al mercat laboral com a autònoms i continuar cobrant una pensió.
2: L'executiu vol incentivar que els treballadors endarrereixin la seva retirada o bé que els que estan jubilats es plantegin tornar a l'activitat. Per això amplia la jubilació flexible. Fins ara només estava permès compatibilitzar-la amb una feina assalariada a temps parcial. I ara hi podran accedir jubilats que vulguin treballar com a autònoms, ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
3: Que les persones que ja estén jubilades puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
2: No s'hi podran acollir els jubilats que hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació. Aquesta limitació busca evitar fraus o falses jubilacions d'autònoms.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han detingut i intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. Girona, Laia Claret.
6: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també la vinculava amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En l'operació, a banda de les 26 detencions, la policia també va intervenir armes de foc curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. També van desmantellar 11 plantacions de marihuana i van intervenir diners en efectiu. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens, nou conseller delegat de la companyia.
7: El fins ara president de Renault Espanya farà tàndem amb el també català Àngel Simón, recentment nomenat president de la companyia. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'ANFAC, la patronal espanyola de fabricants de vehicles.
1: I Jonathan Antic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa i es pronuncia públicament per primer cop després que l'acusessin de la mort del seu pare.
5: En una carta oberta, el fill del fundador de Mango assegura que necessita dedicar tota l'energia a demostrar que és innocent. La setmana passada, els Mossos d'Esquadra el van detenir acusat de l'homicidi del seu pare, Isaac Andic, i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. A la carta, Andic hi denuncia que l'acusació contra ell és injusta i infundada i que la investigació ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. Tot i deixar la posició a Mango, Andic conservarà la responsabilitat en els projectes familiars i empresarials.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Rosalía arrasa els Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i aconsegueix els 8 guardons a què optava, entre els quals el de millor artista de l'any, millor disc, millor videoclip o millor cançó per La Perla. A la gala, Joan Manuel Serrat ha recollit el Premi d'Honor i Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral o Sílvia Pérez Cruz s'han endut 2 premis cadascun.
1: La segona.

0: I Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere, un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada que un artista internacional utilitza aquest format per presentar la seva nova música de forma exclusiva. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per preguntes i respostes en directe.
1: I la tercera?

0: I atenció a això, perquè Bad Bunny fitxa per la pel·lícula de Toy Story 5. El cantant puertorriqueny, sí, donarà veu a un personatge nou que es diu...
1: Si no se l'entén quan parla.
0: Doncs se l'acabarà entenent.
2: Hola, pizza, hola,
0: pensa que ell farà un personatge nou, es diu Pizza with Sunglasses. És a dir, una porció de pizza a ulleres de sol. I has de saber, Ricard, que serà la veu tant en la versió original com en castellà.
2: Jo volia dir que tinc aquest seu poble per poli.
1: Serà això, no?
0: Podries fer tu els concerts a partir d'ara.
1: Serà més barat, ja t'ho dic. I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou l'acte d'homenatge d'Alexia Putellas. Aquest vespre davant la Real Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana. Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia. El Barça li fa el reconeixement institucional aquest migdia. A les 11 transmetrem a Catalunya Ràdio aquest adéu d'Alexia Putellas des del Camp Nou. Ho comentarem a l'Agora Esportiva. Alexia porta 14 anys al Barça, és la màxima golejadora de la història del club. 232 gols acumula, 38 títols.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
3: El Barça Real Societat a les 7 amb el Tot Costa des del Johan Cruyff, que s'allargarà més enllà de les 9 per explicar aquest homenatge previst amb l'afició.
1: I reaccions també a la deu de la referència del Barça.
3: Una prèvia molt acurada, la del tècnic Pere Romeu.
6: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per poder fer.
3: Monchi presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol, i a les 9, final de la Conference League, Rayo Vallecano, Crystal Palace.
1: Avui, a partir de les 11, farem precisament una agora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio per al comiat d'Alexia Putellas, amb Laia Tudel, amb Sònia Gelmà i també amb la Ruth Vilà i Marcos García des del Camp Nou. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és saber alguna cosa més dels asteques. Sí, sí, dels asteques, perquè siguem sincers, aquí, a l'escola i a l'institut, pràcticament no ens n'ensenyen res dels asteques i mira que són importants. I per tant, avui he decidit compartir amb vosaltres una petitíssima part de la seva història. Ens remuntem al segle XV per conèixer la llegenda d'un ferotge guerrer mexica i d'un dels líders militars més admirats, temuts i respectats del món prehispànic. Fill del llegendari Moctezuma, va ser el penúltim emperador del seu llinatge i és famós per haver liderat la victòria mexica contra les tropes d'Hernán Cortés abans de morir de verola, una malaltia que, per cert, havien portat els espanyols uns mesos després. El dia del seu enterrament, per homenatjar-lo, els seus afligits súbdits van sacrificar absolutament tots els espanyols presoners de guerra i el seu nom roman des d'aleshores com un dels més importants de la cultura asteca. El seu nom, per cert, que era Cuauhtlahuac, que traduït literalment de l'idioma nahuatl, vol dir senyor de la merda.

0: I mentre l'oficina de l'expresident Zapatero hi van trobar més d'un centenar de joies, avui cançons que brillen com els diamants. Canalies.
1: Doncs sí, la cantant de Barbados Rihanna no ho pot deixar més clar. El seu èxit Diamonds utilitza aquesta pedra preciosa com una metàfora, una manera de sentir-se. No ho pot deixar més clar. Shine bright like a diamond, és a dir, brilla com un diamant. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. I dels èxits del pop a clàssics de la música, Marilyn Monroe i tota una afirmació, Diamonds are a girl's best friend, una cançó que és també una autèntica declaració d'intencions. Els diamants són els millors amics de la dona. I els de Liverpool també ho tenien clar amb Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy al cel amb diamants.

0: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius públics de tot Catalunya.
1: Hi haurà protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona mentre acosten posicions amb el Departament d'Educació. Sobre la taula, un complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents únicament i exclusivament.
0: Avui sentirem Pedro Sánchez respondre per primer cop sobre el cas Zapatero.
3: El president del govern espanyol s'entrevistarà al Vaticà amb el papa Lleó XIV i a la roda de premsa posterior se li podrà preguntar sobre la imputació de l'expresident socialista, José María Aznar Segura.
4: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
3: El jutge ha acceptat ajornar la declaració de Zapatero el 17 i 18 de juny.
0: A partir d'un quart d'10 entrevistarem avui a Montse Mínguez, portaveu del PSOE. I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
1: L'actual ministre principal escocès, John Swinn, ha defensat que és la millor opció i ha posat com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica.
3: A més, en molts dels nuclis on hi arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
6: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses. La condició és que vagin els diumenges a missa.
1: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del papa a l'estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: Anirem donant detalls al llarg d'aquests dies al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta visita del papa. A l'Àgora també parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del papa a Espanya. I, per cert, demà, al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 8 del matí, podreu seguir un especial on farem un recorregut, també molt especial, dels punts de més interès que farà d'aturades el papa a Catalunya. Per exemple, anirem a Brians 1, també passarem per la Sagrada Família, anirem al convent de Sant Agustí del Raval i també passarem per Montserrat, demà en aquest especial que farem a partir de les 8 del matí. I la NASA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna.
3: Abans de final d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera arribarà al Pol Sud Lunar i l'executarà Blue Origin, de Jeff Bezos.
0: Mentre Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya com a gran guanyadora de la nit. Detrás de ti, boy, yo te
1: siempre espero que... La cantant catalana ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou l'acte d'homenatge a Alexia Putellas.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a
3: aquest
7: jugadora.
3: Aquest vespre davant la Reial Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana.
0: Us seguirem al matí de Catalunya Ràdio amb una edició especial de l'Àgora Esportiva per fer balanç dels seus 14 anys al Barça. I un dia també hauríem de reflexionar sobre aquelles persones que tenen el privilegi de poder-se buidar i deixar la feina, perquè moltes estan buidades i no ho poden fer. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia.
8: Sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Dick. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "he estat i sempre seré una culer". A El Periódico, foto d'arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva reina. A la Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Hi ha El País sobre la investigació del cas Zapatero i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Endic, El Periódico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Endic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia, Jonathan Endic deixa el càrrec de Mango de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional, La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País que el descontentament social impulsa la ultradreta de Colòmbia.
0: Avui a Sallent, al Bages, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 34, a Palamós en tenen 16, amb una màxima prevista de 28 graus. Pujaran 20 graus al llarg del dia aquestes temperatures. Avui tornarà a ser un dia de sol i, com dèiem, amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Si avui la temperatura pujarà 1 o 2 graus a moltes comarques, per tant a la costa hi haurà més llocs que arribaran als 28 o 30 graus, i a les zones típicament més càlides de l'interior podran arribar als 34 o 35 amb un dia de sol, i sembla que aquesta tendència a l'alça es mantindrà encara els pròxims dies fins divendres. Ara bé, la baixada que pugui haver-hi el cap de setmana serà gairebé inapreciable.
0: I arran del comiat d'Alexia Putellas arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. 4 Champions, 10 Lligues, 12 Copes de la Reina, 6 Supercopes i un Mundial en 14 anys al Barça femení. Amb aquests resultats n'hi hauria prou perquè Alexia Putellas passés directament a la categoria de llegenda viva del Barça. Però la reina del futbol femení ho és més enllà de les copes, perquè el mèrit d'Alexia és el d'encarnar una generació de dones que ha aconseguit dignificar un esport i dur-lo a tot el món. Fa només 10 anys, si a la majoria de nosaltres ens haguessin dit que estaríem amorrats a la tele veient un partit de futbol femení, ens petaríem de riure. Però gràcies a Alexia no només ens hem enamorat d'un equip, sinó que milions de dones de tot el món creuen que els seus somnis són possibles. Avui el Barça es diu Alexia Putellas. Li desitjo molta sort allà on vagi. I una cosa més. Potser el Barça, en un futur no gaire llunyà, podria tenir una presidenta.
0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalías?
11: Bon dia. Avui amb la música de Queen i Friends Will Be Friends. I és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 2021, HBO Max va estrenar Friends The Reunion, un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar...
0: Tots parlarem parlant tots com Bad Bunny.
11: Tinc ganes de veure el fent de pizza. Doncs això, aquesta... va ser una...
0: pizza con piña.
11: Un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar els decorats de la sèrie original, com els apartaments o la cafeteria Central Perk, que a més també es van reunir amb famosos que van aparèixer a la sèrie, i es van fer lectures de guió i recreacions d'episodis antics de... Friends, my friend, mi amigo.
0: I amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
11: Doncs
0: a partir de les 5.
11: Josep Maria, un peixater de Tarragona. Josep Maria, en Pep Maria, és un peixater de Tarragona, sí, que ens ha explicat què fa d'espera aquestes hores del matí.
12: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
11: Què diuen aquests tarragonins?
12: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
13: Molt bé.
11: A què et dedica, Josep Maria?
12: Jo sóc peixater.
11: I a quina hora entrem?
12: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
11: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
12: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Igual que Catalunya Ràdio. Vull dir que res, sí. I a xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
13: Doncs tornem a parlar d'Alexia Putellas i el seu comiat del Barça.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
13: El vídeo dura uns 5 minuts d'aquesta capitana del Barça. Diu adeu a la seva etapa culer i res és casual. De fet, ho ha fet amb la cançó Magnolias de fons, una cançó de Rosalía que, de fet, tanca el disc Lux i amb què va descrivint el seu propi enterrament.
14: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
15: Avui hem rebut el missatge de la Cristina, de Girona. És veterinària i treballa pel Departament de Salut en un escorxador. Explica que amb la nova llei hi ha dubtes sobre les conseqüències que hi haurà pels treballadors interins. Es pregunta què passarà amb aquells que faci 3 anys que estan al seu lloc de treball i que, per tant, es pugui considerar que estan en abús de temporalitat.
16: Perdem gent amb experiència. A part d'això, suposo que és una càrrega de treball extra pels companys que es queden, perquè hauran de formar gent d'arriba, que el treball específic que fem nosaltres, doncs, no estan formades.
15: Salut defensa la necessitat necessitat d'adequar la dotació de recursos humans i respon que hi haurà moviments de places dels veterinaris, entre altres coses per l'obligació d'ajustar-se a la llei. La Cristina insisteix en la rellevància de la seva feina per garantir la seguretat alimentària i el departament assegura que vetllarà per garantir el bon funcionament.
14: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
17: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Torna la cautela a les borses. Els atacs dels Estats Units a l'Iran han sorprès els inversors. El preu del petroli de Brent, el de referència a Europa, ronda una altra vegada els $100 del barril. A Europa, els mercats van tancar en vermell ahir. L'IBEX 35 ha perdut gairebé un 1%, tot i que manté els 18.000 punts. A Itàlia, França i Alemanya, les borses també van experimentar caigudes similars. A Wall Street, també el Dow Jones i el Nasdaq han tingut retallades per la demora de l'acord de pau. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics hi trobem una mica de cada. El Nikkei a Tòquio creix un 1%, el Hang Seng a Hong Kong cau pràcticament el mateix. A Seul, el Kospi es dispara un 4%, mentre que a Xangai, el principal índex, cau més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
19: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
18: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
19: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
20: Què està entendre amb mi, Di?
21: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
20: Crec que m'he enamorat.
21: Normal, amb aquests preus.
20: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
21: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
22: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, segon dia de vaga del sector educatiu a tot Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
3: Tot plegat després que hi el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament va posar sobre la taula un nou complement salarial per a tots els docents, que seria de 40 euros. El govern obre la porta a augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
3: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats, però, creuen que encara és insuficient. Yolanda Segura.
23: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Pedro Sánchez parlarà avui per primera vegada obertament del cas Zapatero. Ho farà des de Roma, on compareixerà després de trobar-se amb el papa Lleó XIV.
3: El president espanyol respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
24: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
3: Només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
1: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo redobla la pressió a Junts per Catalunya i el PNB perquè deixin caure el govern de Sánchez.
3: El president dels Populars, conscient que no li surten els números, passa la pilota a nacionalistes catalans i bascos que de moment no contemplen aquesta possibilitat.
25: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
3: I en aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase «qui pugui fer que faci» té més sentit que mai.
1: I a Ripoll, Sílvia Orriols aprova definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
3: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 a l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat a favor d'aquestes al·legacions. El mes passat, el PSC va cessar els seus 2 regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. I això no és tot. Un dels nous regidors socialistes, Jorge Iglesias, va prendre possessió en castellà, cosa que no va agradar gens Silvio Riols.
4: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor.
5: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll.
3: Iglesias diu que farà el possible per aprendre català i això sí, li demana a Riols que faci el possible per fer accions socials.
1: A Escòcia, el seu Parlament demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
3: La proposta del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia.
6: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
3: L'oposició unionista escocesa diu que un referèndum només divideix el govern britànic i ja ho ha rebutjat.
1: Més notícies. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
3: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero, ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
8: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
3: Abans d'acabar l'any s'han fixat 2 missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per futures missions tripulades cap a Mart.
1: Aquí a la Terra, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració.
3: De fet, les altes temperatures arreu d'Europa han disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita.
1: Lleida, Estela Bosoms.
9: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
10: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
9: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la Dana.
3: El PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina de la comissió poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en aquesta causa, tot i que estaven previstos en el pla de treball inicial de la comissió.
1: València, Alba Barbosa.
26: Aquesta tarda es debatrà i votarà el dictamen de conclusions pactat entre el PP i Vox. L'escrit és poc crític amb la gestió de la Generalitat Valenciana i assenyala que estava limitada per la informació que rebia d'altres organismes. Argumenten també que el marc legal permetia a l'Estat espanyol assumir la direcció de l'emergència. Les associacions de víctimes que no han comparegut a la comissió fins a principis d'aquest any entenen que el tancament de la comissió és una operació de blindatge polític cap al PP i Vox. Des de València, Alba Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs de Polymarket i Caleche, dues plataformes nord-americanes de prediccions que funcionen com a cases d'apostes, però que no tenen llicència de joc.
3: En aquestes dues webs que dominen el mercat mundial s'hi pot apostar sobre qüestions com ara quan hi haurà un alto foc entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants, com que no estan regulades i poden entrar menors. També és controvertida la iniciativa que tenen les prediccions en l'opinió pública, com explica Catalunya Ràdio Sílvia Pardo del Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
27: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí,
0: i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
3: El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i elaborarà un informe que podria denegar que operin a Espanya.
1: I el Congrés tramita una proposició de llei per permetre que les juntes de veïns es puguin celebrar de forma telemàtica.
3: També es preveu que es pugui assignar un domicili electrònic a efectes de fer les comunicacions als propietaris. El text que planteja una reforma de la llei de propietat horitzontal també proposa avançar en el llibre d'actes digital. L'admissió a tràmit no implica la seva aprovació tal com s'ha presentat i ara s'obre el termini perquè els grups hi presentin esmenes. La proposta del Grup Popular s'ha admès a tràmit amb els vots del PSOE, Vox, el PNB Esquerra, UPN, Coalició Canària i el BNG. Bildu i Sumar s'han abstingut i només Junts hi ha votat en contra.
1: I Cultura, Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música i es corona com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a que optava.

0: cantant catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple, havia rebut 8 nominacions i s'han dut els 8 premis, entre els quals el d'artista de l'any, millor disc per Lux, millor videoclip per Verguein o millor cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement a la seva trajectòria.
1: En este mundo todo sucede muy deprisa. Y quién sabe, y sé que a todo y a todos nos alcanza el olvido, porque también me olvido. Es decir, me olvido de dónde están, de los nombres, de las caras. Pero espero, si la naturaleza me lo permite, no olvidarme nunca de ustedes. Al menos antes de que ustedes se olviden de mí. Muchas gracias.
0: Guitarrica de la Fuente, s'han dut dos guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.
2: I encara sobre premis, l'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels premis GAC de l'Art Contemporani que s'han lliurat aquest dimarts.
0: Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els dos premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carmen i Lluís Bassat ha estat distingida pel seu impuls a les arts visuals. Els guardons també han premiat el crític Ricard Mas i la tasca de difusió de sales com Joan Gaspar Part, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit en què ha reunit més de 200 persones del món de la cultura. La gala de lliurament dels premis s'ha celebrat al MACBA.
2: I el govern de la Generalitat vol continuar blindant el català i crearà una oficina de protecció de drets lingüístics davant del retrocés de l'ús de la llengua els últims anys, Montse Pujol.
3: Els anuncis es van fer ahir en l'acte per valorar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. El president Illa es va mostrar optimista davant la salut del català, però va afegir que queda molta feina a fer. Illa va parlar d'un important acord amb patronals i sindicats.
4: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral.
3: En el mateix acte es va anunciar que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I als esports, Robert Prat.
5: A les 11, el Barça fa el reconeixement institucional d'Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano. A les 9 juga el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi ha estat presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
2: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
6: La marxa d'Alexia Putellas del Barça és l'adeu d'una futbolista extraordinària. La sortida d'una icona, d'una migcampista total, esquerrana, amb

0: aquest també és el seu llegat. Gràcies, Alèxia.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: El balcó gastronòmic és un lloc...
3: Què bo?
2: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
3: Parella, què us podem patir?
2: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim el cel serè tot arreu, tenim 11 graus a Cardona, 14 a Arbúcies i 18 graus a Reus, amb un dia que es preveu assolellat, tranquil, de ple estiu pel que fa a la temperatura, fins i tot amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir. Això vol dir que arribarem a 27 a 30 graus a la costa i entre els 30 i 35 graus a l'interior. Dia de sol avui, també demà, divendres, sembla que ja hi haurà alguns ruixats i tempestes de tarda al nord de Catalunya, bàsicament al Pirineu i Prepirineu, i de cara a diumenge aquestes tempestes podrien arribar a més comarques de la meitat nord. Les temperatures tocaran sostre entre dijous i divendres.
5: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall dindi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
6: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
7: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
6: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
7: Últimes entrades a bcnclassics.ca.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
9: No m'agrada aquesta sintonia.
10: És que està molt bé. Pa, pa, pa, pa.
8: Inconfusible, però molt imitable.
10: M'ho faries tu, Elisenda?
9: Jo sempre. Pa, pa, pa, pa, pa.
10: Mar Marvà, bona tarda.
11: Bona tarda.
10: Pots fer un pam, pam, pam, pam? Pam, pam, pam, pam.
9: Molt bé.
10: Com ho faries, Òscar?
12: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
10: Pam, pam, veus?
13: De dilluns a divendres de 4 a 7...
8: La millor hora del dia.
13: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Pam, pam, pam, pam.
13: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
14: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora parlant de la nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya i entrevistarem la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura.
15: A partir de les 9 analitzarem les últimes novetats del cas Zapatero. En parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i amb Lluís Maria Pardo, advocat i president de Justícia Europa.
14: I a dos quarts d'11, secció de televisió i sèries, amb Darío Porras, Mariola Cubells i avui també amb el creador de Rabalejar, Pol Rodríguez.
15: A les 11, l'adeu d'Alexia Putellas del Barça després de tota una vida com a blaugrana. En parlarem amb Marcos García, Ruth Vilà, Sònia Gelmà i Laia Tudel.
14: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
16: Ahir a temes pendents vam parlar amb la Maria Calles, una portaveu de les bibliotecàries de Barcelona, que ens va explicar els motius que els ha portat a organitzar una vaga.
17: La vaga de biblioteques de Barcelona, per exemple.
16: Vostè, perdona, qui és?
17: Si poguessis fer el favor de no cridar, sisplau, que estàs molestant els teus companys.
16: Perdona.
17: Sí. I apaga la música, que això no és una discoteca.
16: Fora, bueno, fora la... Sí, sí, sí. Sí,
17: però què necessites?
16: Treu el piano, que la senyora s'enfada.
17: Què necessites?
18: De moment diria que Ricard Ostrell, el que li ha preguntat a vostè, bàsicament, sí, és qui és.
17: Maria Calles, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
18: Portaveu baixa, eh?
17: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
18: Molt bé,
17: no,
18: això és molt bé, Maria Calles. I, entenc que avui, segons hem sabut, vostès... Les persones bibliotecàries...
17: Les persones
18: bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
17: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no? La qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
18: Ella parla fort. És que ella parla fort.
17: Bueno, perquè jo soc la bibliotecària.
18: Vale, d'acord.
16: Maria Calles, perdoni.
17: Un altre vist, jo us expulso, eh? Bueno, són normals.
16: A partir de 11:15, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
19: Avui és un bon dia per a dir que oficialment l'estiu el tenim a tocar. Jo ja he encetat la temporada de sandàlies, pantaló curt i tirants. Fa uns dies em vas banyar per primera vegada a la mar i ja duc uns 4 o 5 gelats a les esquenes. Una de les coses que també m'agrada d'aquesta època és que les jaquetes es queden a casa per fi i ja no vas carregada i tapada com una ceba. Vinga, capes. Ara bé, tot això és meravellós, però arriba el meu pitjor malson.

0: Aire condicionat. D'ell parlem un altre dia. Vinga, va, bon dia.
1: I el segon, el Joan Foguet.
2: Ja em tornareu a perdonar perquè avui torno a tirar de calendari. I és que tal dia com avui de 1912 naixia John Cheever, escriptor americà, un dels reis de la història curta, o del conte, com en John Fante o el meu estimat i admirat Raymond Carver. També va escriure llarg, i tot el que això significa i pot significar. Però sobretot Cheever partia de l'esdeveniment interromput, que ell considerava la matèria primera del conte, el nucli. És en aquest moment del moment, en aquell clic on tot pot succeir, on tot torna a començar, com ens diu el poeta. Perquè avui també és un bon dia perquè pugui passar el que hagi de passar.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i continuarem amb temperatures de ple mes de juliol. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui en alguns llocs pujarà 1 o 2 graus la temperatura més que ahir. Les màximes més altes arribaran a 35 graus a Ponent, a 30 graus a la costa, i aquesta línia ascendent de la temperatura es mantindrà fins divendres. A partir de divendres i també pel cap de setmana espereu tempestes de tarda al nord que ajudaran a refrescar l'ambient, però només allà on es formin.
0: I dimecres amb nou dia de vaga en totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament d'aquest mes de maig. El tercer en vaga a tot el país. Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. La novetat d'avui, però, és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: En temps d'agora parlarem amb Iolanda Segura d'Ustec. I pel cas Zapatero, també l'agonia per al govern espanyol i el PSOE s'allargarà com a mínim dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé el sumari. Des de l'entorn de Zapatero ens han explicat en aquest programa que no descarten ara mateix cap escenari, ni tampoc la presó provisional.
3: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, a la pregunta de si descartaven la presó provisional. Avui en parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquest cas. També se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa, però a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem també que respondrà el que està passant en Zapatero. I la seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguirem a l'Àgora Esportiva Especial un nom propi, que avui també serà protagonista del dia. És Alexia Putellas.
4: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
0: S'ha buidat.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure.
0: A les 11 del matí serem al Camp Nou, on s'ha convocat un acte institucional de comiat, Alexia Putellas. A les 7, últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat. I avui farem el tot costa des d'allà per seguir l'adeu de qui ha estat l'autèntica icona de l'auge del futbol i el Barça femení a les últimes temporades. A quarts d'11 repassarem també la figura d'Alexia amb Albert Tom. I demà al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya, que serà, recordem, el dia 9 i 10 de juny. Durant tot el matí farem un recorregut invers, que farà el Papa Lleó XIV. Començarem, per tant, a la Sagrada Família. A partir de les 8 del matí passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brians 1, i acabarem a Montserrat. Avui a quarts de 10 parlarem amb Iago de la Cierva, que és coordinador general de la visita del Pontífex a Espanya. Tot això avui, que a les Borges del Camp, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6 i 28 minuts, i a quart el Gironès es pondrà a les 9 i 13 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del matí tindrem a Jordi Amat, a Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Nova vaga.
8: Avui estan cridats a la vaga tots els mestres i professors d'escoles i instituts de Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Arrenca així l'última onada de protestes d'aquest final de curs i hi haurà aturades cada dia fins divendres de la setmana que ve.
9: Això si abans no hi ha acord, perquè govern i sindicats han acostat posicions en les últimes hores. Ja es parla d'augmentar el sou a tots els docents, però el govern parla de 40 euros al mes i els sindicats reclamen més diners.
0: Maria Costa.
10: El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
10: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
10: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També les concertades.
7: Nou focus de conflicte al sector educatiu. La coordinadora d'Escoles Concertades de Catalunya, que fa poc que s'ha creat, se suma a les demandes de la pública i demana millores en les condicions laborals i més recursos, també, per a l'escola inclusiva. Carles Navarrete és portaveu d'aquesta entitat que plega per ara 70 centres al conjunt del país.
12: Anem conjuntament a la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
0: I les refineries.
8: Fan vaga avui, en aquest cas a tot Espanya. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats.
0: Tarragona, Manel Sastre.
13: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari del sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
14: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
13: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de Roma, des del Vaticà.
9: Pedro Sánchez es reuneix a partir de les 9 amb el papa Lleó XIV, quan queden només dues setmanes per la visita del pontífex a Espanya. Després de l'audiència, el president espanyol es veurà també amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin.
7: I cap a les 11, Sánchez farà una roda de premsa i serà la primera vegada que se li podrà preguntar i que, per tant, haurà de respondre preguntes sobre el cas Zapatero. El missatge de les files socialistes segueix sent entre prudència i tancament de files amb l'expresident.
0: I ahir va ser sorprenent també que Salvador Illa sortís en defensa de Zapatero. Madrid, Dani Sánchez Aja.
15: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
16: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
17: Respeto confianza en la labor de la justicia.
18: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
15: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps a estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sánchez de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Treu pit.
8: José María Aznar, d'aquella frase que quan va dir que estava negociant l'amnistia, qui pugui fer que faci, va dir per intentar parar els peus a la Moncloa. Doncs, segons l'expresident popular, després de la imputació de Zapatero, aquell missatge té més sentit que mai.
19: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: Alguna cosa es mou?
9: El Partit Popular continua sense parlar obertament d'una moció de censura i posa la pilota a la taulada de Junts i del Partit Nacionalista Basc. Avui, però, l'ABC explica que per primer cop el debat sobre si Feijóo s'ha de moure per fer fora Sánchez està instal·lat a les files populars.
7: Segons aquesta informació, citant dirigents de pes del partit, hi ha persones al PP que fins ara no volien que es fes aquest pas i que ara sí aposten per una moció de censura.
0: Sergi Sabrià.
8: L'exviceconseller de Comunicació de la Generalitat i exdirigent d'Esquerra treballa des de fa més d'un any per una de les empreses investigades en el cas Plus Ultra. És la consultora Thinking Heads, que apareix a la causa com a possible empresa a pantalla. El seu fundador hauria fet pagaments a Zapatero per un valor de 350.000 euros. Sabrià va fitxar per expandir l'empresa a Catalunya.
0: Sabrià, que és qui va deixar els càrrecs d'Esquerra arran de l'escàndol dels cartells de l'Alzheimer contra els germans Maragall, per l'anomenada estructura B del partit, pensada per perjudicar els rivals polítics. El 9 de juny.
9: El jutge Juan Carlos Peinada ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, el que podria ser l'última audiència abans de portar-la a judici. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia.
7: Peinado mou fitxa just l'endemà que es fes públic l'últim informe de la Guàrdia Civil que contradiu les sospites del magistrat i afirma que Gómez no va rebre cap ingrés opac ni sospitós. La carpeta judicial que envolta Pedro Sánchez la completa el judici contra el seu germà, que comença demà.
0: Gràcies a Junts.
8: Sílvia Oriol ha aconseguit aprovar definitivament els pressupostos de Ripoll.
20: Estem a favor, 5 en contra i 3 abstencions, que seria aprovada la proposta.
9: I ho ha aconseguit gràcies a l'abstenció dels tres regidors del partit de Puigdemont. Fa dos mesos el PSC va cessar els seus dos regidors precisament per haver permès l'aprovació dels comptes. I ahir va ser Junts qui es va abstenir en les al·legacions que s'havien presentat als pressupostos.
7: De fet, el ple d'ahir va ser l'estrena dels dos nous regidors socialistes. Són Paco Morillo i Jorge Iglesias, secretari d'organització de la UGT a les comarques gironines.
20: Sí, moltíssimes gràcies. Ser acogido aquí en este ayuntamiento.
7: L'alcaldessa de Ripoll, Silvia Orriols, va retreure a Iglesias que es dirigís al ple en castellà.
0: Ha de respirar molt per fer aquestes notícies. Clar, això va passar el dia del primer aniversari
8: del Pacte Nacional per la Llengua.
0: Ja, ja.
8: El president...
0: Sí, el dia de l'aniversari de l'any del Pacte Nacional per la Llengua, que celebra el govern, els dirigents nous del PSC a Ripoll es dirigeixen al ple en castellà.
8: Doncs això, el president Salvador Illa va aprofitar l'acte commemoratiu per anunciar la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i també un pacte amb patronals i sindicats per cuidar la llengua en l'àmbit laboral.
0: Forcejament.
9: El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Andic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada que van trobar al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca fan creure que és d'Isaac Andic i que va ser resultat d'aquesta disputa amb el seu fill.
7: Ahir, recordem, en una carta oberta, Jonathan Andic va anunciar que deixava temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa.
0: Sense fibra òptica.
8: A Catalunya, un 17% dels municipis encara no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica. Són dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
9: A més, a molts micropobles no troben cap companyia disposada a utilitzar la xarxa pública per oferir el servei. Com que són pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
21: És antirrendible, vull dir, ningú empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple de tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
0: 200 milions d'euros.
7: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
22: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Nou conseller delegat.
8: A Indra, ets el gironí Josep Maria Recasens, fins ara president de Renault Espanya. Indra es vol consolidar com un gegant de la indústria de la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil.
0: S'avança.
9: La campanya del préssec, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir els primers préssecs i nectarines una setmana abans del que és habitual, perquè la calor ha accelerat la maduració.
0: Lleida, Estela Bussoms.
23: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
24: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
23: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones.
0: Segon intent.
7: El Parlament d'Escòcia tornarà a demanar a Londres autorització per fer un nou referèndum d'independència.
25: La majoria independentista del Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Sweeney és el primer ministre escocès.
26: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
25: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta. Poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Escala.
8: La guerra a l'Orient Mitjà, la zona fronterera entre Israel i el Líban. Oficialment encara hi ha declarat un alto al foc, però les ofensives s'han reproduït en les últimes hores. Aquesta nit s'han sentit sirenes al nord d'Israel. Hores abans, l'ofensiva israeliana contra Hezbollah va deixar 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils.
0: Colònia a la Lluna.
9: La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat el primer assentament. Aquest any llançarà tres missions robòtiques, el satèl·lit, i la primera portarà el segell d'Amazon. Arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon Jeff Bezos, Jared Isaacman, de la NASA.
1: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: I presentació inèdita.
7: Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere. És un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada, de fet, que un artista internacional utilitzi aquest format. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per a preguntes i respostes en directe.
0: Nou fitxatge.
8: Bad Bunny serà un personatge més a la pel·lícula Toy Story 5, que s'estrenarà al juny. El cantant porto-riqueny serà la veu tant en la versió original com en la versió en castellà.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, la millor.
2: A les 11, reconeixement institucional del Barça, Alexia Putellas, que deixa el club després de 14 anys. Pere Romeu, tècnic blaurana.
3: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys.
2: A les 7 jugarà el seu últim partit com a blaugrana, que seguirem des del Johan Cruyff en un tot costa especial.
0: Avui és dimecres 27 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zahara, libana amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Jade a les 6:38 a casa seva, setmanat. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Cordó. Tenim 13 graus a Manresa, 16 a Barberà i 19 a Mataró. Carreteres, Clàudia Serra.
5: Sense incidències destacades, sí que hi ha les retencions habituals a l'entorn de Barcelona i aturades a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat.
9: Gràcies, Clàudia. I més mobilitat, la línia ràpida de bus X1 de TMB s'allargarà al setembre en sentit Llobregat fins al final de la Diagonal de Barcelona.
6: Ara va de Glòries a Francesc Macià. Pel Besòs també s'estudia ampliar-la fins al metro de Llacuna.
9: Joan Garcia.
11: Les tres línies express de bus urbà transporten cada mes 260.000 viatgers. La presidenta de TMB, Laia Bonet, n'explica les virtuts.
27: Posar en marxa un servei amb menys parades, amb més velocitat comercial, amb més eficàcia i, per tant, més competitiu.
11: Al cap d'un any d'entrar en servei, l'X3 entre Paral·lel i Avinguda Carrilet, a l'Hospitalet té prop de 70.000 validacions mensuals i duplica les de la línia 79 que va substituir. Es volen crear tres línies més per a la Meridiana i la Marina del Prat Vermell. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I avui que estem pendents de la nova jornada de vaga de l'educació a tot Catalunya, us expliquem que Granollers ha quedat anul·lada la inauguració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores per una protesta de docents i famílies contra el tancament de l'escola Joan Solans.
28: Es feia a la tarda al Palau d'Esports, segons llegim el 9-9.
29: La mobilització es va fer just abans de la inauguració del Congrés per part de les autoritats. Un grup de manifestants va pujar a l'escenari i l'acte es va anul·lar.
9: I encara al Vallès Oriental, 4 detinguts a Mollet.
28: Per robar 200 metres de coure a l'estació de Santa Rosa aquest dilluns a les 2 de la matinada.
29: Els arrestats són 4 homes d'entre 19 i 41 anys.
9: I novetat sobre el cas Elena Jubany, el principal acusat Santi Laiglesia demana més temps per presentar el seu escrit de defensa.
28: Vol presentar una prova contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Elena Jubany. A més, alega que necessiten temps per analitzar en detall la causa.
29: La fiscalia i l'acusació particular li demanen 26 anys de presó.
9: I cultura, la saturació d'imatges i la falta d'idees en la societat actual protagonitza l'exposició de Lua Coder, que avui obre el públic al Museu Can Framis de Barcelona, Montse Mas.
30: Una cortina amb una pestanya gegant que es pot veure des de l'exterior convida els visitants a tancar els ulls per imaginar un món nou. És la invitació de Lua Coderc a tanta sobreexposició visual.
31: Les imatges cada vegada són més saboroses, cada vegada són, no? És com si tinguessin glutamat monosòdic, no? I hi ha un punt en el que això ens genera una certa saturació. De fet, jo cada vegada estic més interessada en les imatges que són escasses.
30: La mostra de Lua Coderc, que combina vídeo, fotografia i escultura, arriba després d'haver guanyat el Premi Arco Antoni Vilacases l'any passat. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
32: Des de 1879, als peus del Montsec, Mel Alemany.
10: Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com. El matí de Catalunya Ràdio.
12: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tenim diversos protagonistes, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules «He estat i sempre seré una culer». El periòdico foto d'arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana i diu que el Barça perd la seva reina. A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. I El País, sobre la investigació del cas de Patero, i llegim que la CEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Andic, que el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia. Jonathan Andic deixa el càrrec de Mango de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País, que el descontentament social impulsa la ultradreta a Colòmbia.
13: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
14: 5, 11, 23, 33 i 42, i els sols, el 10 i el 12.
13: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar d'una competició que prometia revolucionar el món de l'esport, però que no ho ha aconseguit del tot. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia. Els Enhanced Games, la competició que volia demostrar que el dopatge feia superiors als atletes, es va celebrar el cap de setmana a Las Vegas. L'organització prometia desenes de rècords mundials i al final només n'hi ha hagut un.
15: Live from Resorts World Las Vegas in a unique purpose-built competition complex. It is the 2026 Enhanced Games. Tonight.
2: Hi han competit 42 atletes en diverses modalitats de natació, atletisme i halterofília. Atletes d'elit, entre els quals hi havia exesportistes olímpics i fins i tot algun medallista. Molts, però, o bé al final de la carrera, o bé sancionats per dopatge. Els Enhanced Games no tenien límits i una crida molt temptadora. Un premi de més d'un milió de dòlars si batien algun rècord. Durant 3 mesos van estar entrenant en un complex esportiu de luxe a Abu Dhabi, on van seguir un tractament de substàncies dopants prohibides en competicions oficials. Un 91% van utilitzar testosterona, un 79% hormona del creixement, un 50% moduladors metabòlics i un 29% esteroides. Tot això, en teoria, sota una estricta supervisió mèdica, però sota moltes crítiques de la comunitat mèdica internacional.
0: I qui hi ha darrere de tot això?
2: Doncs hi ha una empresa que es diu Enhanced Games, del mateix nom que la competició, i que es dedica, oh sorpresa, a la venda d'aquestes substàncies dopants. Si seguim el recorregut del finançament, arribem també a una família coneguda, els Trump. El seu fill, Donald Jr., és un dels inversors a través de la seva companyia 1789 Capital, que busca estimular una economia patriòtica a fi al moviment vaga. Però de moment el més estimulant d'aquesta competició són les substàncies que prenen els atletes. El resultat final no ha sigut el que s'esperava. De totes les promeses de rècords mundials, només el nedador grec Christian Glomeev va batre el de 50 metres lliures en l'última prova de totes, un rècord que, òbviament, no estarà homologat. Això sí, s'ha endut el milió d'euros i ha evitat que el ridícul dels jocs del dopatge fos complet. Les xifres no han sigut bones. Menys d'un milió d'espectadors a la televisió i un estadi en un aparcament d'un casino de Las Vegas amb les graderies mig buides.
16: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
17: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'estrenar repartint bombones i la resposta era debutar. Debutar és estrenar-se i si repartir bombones, bé podrien ser bombones de butar. Avui dimecres un Enigmàrius de llançaria fina. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. De nou lletres. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. Nou lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la poca presència de dones de certa edat com a protagonista de pel·lícules.
3: La BBC ha fet públic un estudi on revela, després d'analitzar les pel·lícules més taquilleres dels últims anys, que també s'han vist a la televisió, que era més probable que les pel·lícules les poguera protagonitzar un personatge que es diguera Chris o un gos que parlara que una actriu de més de 60 anys. És més, diu l'estudi que hi ha 4 vegades més possibilitats de ser inclòs en una pel·lícula si eres un gos parlant que si ets una dona major de 60 anys.
0: I a la recomanació del dia, ara que parlem tant de l'afer Zapatero, Marc Garriga ens recomana la sèrie Día Cero.
7: La imputació de l'expresident espanyol ha convertit la política encara més en un thriller de final incert. A Día Cero, el protagonista també és un expresident que interpreta Robert De Niro. Després d'un ciberatac terrorífic, li encarreguen que trobi els autors i descobreixi la veritat abans que es torni a repetir. Però els mètodes que fa servir i la possibilitat que l'amenaça no sigui exterior, sinó que provingui de dins, fa que es plantegin alguns dubtes ètics i morals i s'acabi sospitant de la seva capacitat per resoldre el misteri. Una sèrie emocionant, entretinguda, a la que li perdones alguns forats de guió perquè té un repartiment fantàstic i un final que no decep. Día Cero està a Netflix.
8: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
21: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
22: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
23: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi ha 2:02 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
25: Bon dia, Alexia Putellas.
26: I jo reconec que m'he buidat.
32: M'he buidat i necessito omplir-me.
33: Vinga, va, home, sisplau.
25: La fins ara jugadora del Barça, Alexia Putellas, és protagonista del dia perquè avui s'acomiadarà oficialment del club, primer amb un acte al Camp Nou i més tard al terreny de joc amb el partit del seu equip contra la Reial Societat.
0: Ho anunciaria a través d'un vídeo que va penjar a les xarxes.
34: Sí, és que m'he buidat.
0: Com estàs?
34: Sí. Bueno, no sé. Espera un moment que fico la música que em dona com más...
25: Sí. A veure, no, tu tranquil·la. A veure, ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalia, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
34: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i perquè no se m'oblidi cap, doncs m'apunto les coses.
0: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i l'últim partit?
34: Aviam per on començo. Culers.
25: No, però no, una cosa, Alexia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
34: És que, clar, però és que sento tantes emocions que...
25: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sempre fas aquesta cara...
34: Sí que sóc, ara mateix estic super emocionada.
0: Sí, doncs ara no estàs emocionada. I ara?
34: Han estat
0: ara
34: 14...
0: No,
34: no ara, ara sí.
0: Ara sí, ara sí.
34: Sí, ara sí.
0: I ara?
34: Ara no.
25: No acabo de veure...
34: Han estat 14 temporades i més de 500 partits amb moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
25: Sí, Alexia.
34: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
25: Sí, això ja ho hem sentit en el vídeo.
34: I afegir que sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. Sí. I reconec que m'he buidat.
0: A partir de les 11 en parlarem.
34: Vaig
0: sentirem Alexia Putellas.
34: Culer. Sí. Visca el Barça sempre per sempre.
25: Què vol dir això?
0: Són 8:15. Nou dia de vagues a totes les escoles i instituts de Catalunya. L'aturada de la tercera general d'en 15 dies s'ha mantingut, tot i els avenços en les negociacions amb el govern de la Generalitat. Avui sindicats i el departament es tornen a reunir després que ahir la consellera posés per primer cop sobre la taula un augment salarial per tots els docents, en concret de 40 euros al mes.
4: Doncs avui per fi sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec. Del cas Zapatero avui se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i al Vaticà també, on Pedro Sánchez té a les 9 l'audiència amb el Papa i a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem que serà el primer cop que haurà de respondre preguntes sobre la causa que afecta l'expresident Zapatero. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem també els problemes que hi ha als pobles petits perquè hi arribi la fibra òptica. Un de cada 6 municipis, un de cada 6, encara no en tenen. Als pobles petits no els surt de compte tenir-ne. Joan Altadilla, regidor d'Aguilar de Segarra, al Bages.
5: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
0: I també és notícia la calor al centre d'Europa perquè està arribant a registres històrics per un final de maig i a casa nostra també perquè ha fet avançar una setmana la campanya del préssec, per exemple, i nectarines. Ja s'han començat a collir una setmana abans del que és habitual perquè les altes temperatures n'han accelerat la maduració. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Barça fa a les 11 el reconeixement institucional a Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano a les 9. Es juga el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi va ser presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
0: I pel que fa al temps, avui seguirem tenint ambient de ple estiu amb altes temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, una temperatura semblant a la d'ahir o a l'interior entre 1-2 graus més. Això vol dir que més comarques arribarà als 34-35 graus tradicionalment als llocs més càlids de Catalunya. Amb sol a tot arreu, avui sense excepció. A partir de demà sí que hi haurà més nuvolades, potser demà amb petits ruixadets al Pirineu, poca cosa per ara. Divendres serà quan les temperatures tocaran sostre, això vol dir que tindrem màximes, per exemple, a l'oest de Catalunya o l'interior de les Terres de l'Ebre de 37-38 graus. I a partir de divendres sí que les tempestes seran més freqüents. Primer el Pirineu, potser diumenge s'escampen a la tarda en altres llocs de la meitat nord.
0: Doncs seguirem aquestes temperatures altes que vindran aquesta setmana, que ja estem notant, de fet, a bona part de Catalunya. I la mobilitat també a aquesta hora, amb problemes a les línies del tramvia del Besòs. Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia. Hi ha retards, freqüències de pas alterades a les línies T5 i T6 del tramvia de Barcelona, que enllacen Barcelona amb Badalona i Sant Adrià del Besòs. Des del tram informen que és a causa de problemes en l'operativa. Pel que fa a Rodalies de Renfe, hi ha els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, per exemple, hi ha endarreriments d'un quart d'hora tant en sentit Barcelona com en sentit Portbou. A l'R1, la línia del Maresme, on ahir al vespre hi va haver una incidència, els trens avui al matí ja circulen amb normalitat.
0: I a les carreteres, sense incidències destacades, Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Sí que hi ha, però, les retencions habituals, A aquesta hora. A l'entorn de Barcelona tenim aturades a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat, i cap a Barcelona també densitat a la C16, a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i la P7 a Santa Perpètua, en aquest cas sentit Tarragona.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més de la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
12: Per exemple, El Mundo, que urgeix Pedro Sánchez assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
13: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella-La Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
12: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, hagi cessat la jutge espanyola que fa d'enllaç amb els tribunals francesos i suïssos.
13: El diari de Vocento remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals en la qual hi apareixia Plus Ultra.
12: Per la seva part, La Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
13: I diu que no serà senzill, però és imprescindible fer-ho.
12: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
13: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió, és una solució més.
12: Mentre que el periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
13: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
12: I acabem amb El País, que diu cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
13: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
0: I què ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa?
1: Llegeixo al The Guardian que la mare del nen de 14 anys que podria haver mort en un repte de TikTok demana al govern britànic que prohibeixi les xarxes socials als menors de 16 anys. La història d'aquest adolescent és esfereïdora, sobretot per la negativa de TikTok a facilitar qualsevol informació sobre el cas. Com sempre, TikTok s'oposa a tot. Per què? Perquè sap que és culpable. Sap que està convertint generacions i generacions d'adolescents en addictes a les pantalles. Per tant, encara que prohibir no estigui de moda o no quedi bé, sí, les xarxes socials s'haurien de prohibir.
3: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
7: Sou molt bona gent! Amb El Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
11: A Bezulla sabem que ets molt de viure molt fort. I molt que se t'enganxi aquesta cançó i no paris de cantar-la. Escolta, escolta. Te la saps? Segur que sí. Glòria, glòria. Ara la cantaràs tot el dia, eh? Bezulla, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
14: Evitem el soroll.
15: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
16: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
14: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
16: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui diuen que està bé de salut?
6: Donald Trump, que hi va passar l'examen mèdic després de 3 hores, l'informe conclou que tot ha sortit perfecte. Llegim a Los Angeles Times que el president nord-americà de 79 anys va passar el test al Centre Mèdic Militar National Walter Reed. És la quarta revisió que passa des que va tornar a la Casa Blanca.
0: I què s'han proposat defensar a la Gran Canària?
18: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el Vosotros se l'acabi menjant.
27: Mira que tenemos palabras que nos identifican, nuestra manera de decir las cosas.
28: Pero ninguna tanto como ustedes.
27: Ustedes, no vosotros. Vosotros.
29: No suena natural.
27: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.
18: Aquest tret lingüístic va aterrar l'arxipèlag a finals del segle XIX, provenint d'Andalusia Occidental. Ho llegim al País.
0: La notícia que interessarà als nostàlgics dels cotxes.
6: Citroën ressuscita el legendari Dos Cavalls en format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins l'any 1990.
0: I què veuran els que vagin a cada què és?
18: Doncs les tapetes de la llum pintades, però no amb grafitis o de qualsevol manera, sinó amb pintures que arriben a ser obres d'art. Recull el web de 3CAT, que es tracta d'una iniciativa que va començar de manera espontània ara fa més de 10 anys i que ara fins i tot n'han fet un tour.
0: I un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
6: I ho fa oferint sou i casa a un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles, al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar entre el setembre i l'octubre. El local té capacitat per una 80ena de persones. Ho veiem al Nació.
0: I ja tenim el resultat del concurs de la millor coca de Sant Joan.
18: Sí, la pastisseria Hoffmann ha guanyat el primer premi en la categoria de coca de Sant Joan creativa, inspirada en unes postres de fastuc, i la pastisseria Faixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i més de 300 coques. Qui també ha tingut premis el Forca Brianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Recull BTV.
0: I ara els destacats en Internació de l'Economia amb Maiol Roger i Lara Garcia.
2: Fa molta calor a Europa i ho llegim a la premsa. A França, Le Monde destaca com en algunes aules ahir a la tarda es van arribar als 30 graus. Hi ha 13 departaments en alerta per la calor i el diari subratlla les declaracions de la ministra de Transició Ecològica. L'onada de calor és la primera d'una sèrie d'esdeveniments similars que tindrem aquest any. Molta calor també al Regne Unit. A la vinyeta gràfica del Guardian hi veiem un pare rostit pel sol que li diu al seu fill adolescent: hauries de sortir de casa, i el fill li respon: i tu t'hi hauries de quedar més. Més enllà de la calor, s'escalfa també la polèmica al Partit Laborista, on encara resisteix Keir Starmer. Tots els diaris destaquen les paraules de Tony Blair dient que el partit està jugant amb foc. The Independent subratlla les seves dures crítiques i l'advertència que el Regne Unit no pot plantejar-se tornar a la Unió Europea fins que no recuperi la força que ha perdut.
4: A la premsa econòmica, avui Expansión destaca un article del vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en què assegura que el primer pilar de l'economia espanyola és la sobirania energètica. Assegura que Espanya ha passat d'una economia basada en el turisme de sol i platja a una de diversificada, tecnològica i, sobretot, verda, que se sustenta, sobretot, en les renovables. Justament sobre energia també en parla avui l'ON Economia. Publica que el cost del rebut elèctric puja un 31% en només 2 mesos i diu que tot plegat es tradueix en un senyal de preus distorsionats que encareix el subministrament elèctric. I Cinco Días fa un perfil de Josep Maria Recasens, el nou conseller delegat d'Indra. El descriu com un estratega de Renault i el cervell del megapla espanyol de l'automòbil. Destaca com una de les seves grans fites l'elaboració del Pla Espanya Auto 2030 de la mà del Ministeri d'Indústria, i diu que Renault hi deixa una cita pendent amb els sindicats per intentar desbloquejar la negociació pel nou conveni col·lectiu.
0: I què destacava la premsa esportiva d'avui? Robert Prats.
2: Un titular clar: marxa la icona del Barça, Alexia Putellas.

tot una història perfecta, destaca el diari Ara. Per sempre remarca l'esportiu, una icona de la revolució esportiva i social, doble pilota d'or mundial. Alexia decideix posar fi al seu regnat, subratlla el periòdico amb declaracions d'Alexia. Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges, m'he buidat. Francisco Cabezas parla de Cruyff, Guardiola, Messi i Alexia, una futbolista que ha transformat el club davant d'una societat que fa no tant aixafava i humiliava la dona futbolista.

0: demà.
1: L'esport titula un fins aviat. Per Javier Giraldo és un símbol, el del futbol femení dels últims anys. És l'adeu de la reina per La Vanguardia. Edu Polo destaca el vídeo de comiat de la jugadora a les xarxes amb la cançó Magnolias, de Rosalía, que arriba a l'ànima i en què demana que el seu funeral sigui dolç, fins i tot amb sucre morè al seu taüt.

0: Són les 7:43. I a la premsa del cor, una possible reclamació de la Pantoja, a Elisenda Pineda.
1: Francisco i Cayetano Rivera podrien reclamar judicialment a Isabel Pantoja part de l'herència de Paquirri. Això passa després de la polèmica mudança de Cantora, d'on van sortir en corrua festiva cotxes antics de trotinats, caixes metàl·liques i caps de toro. No s'ha vist rua de carnaval tan fastuosa com la desfilada de camions plens de quincalla de la Pantoja. Els germans Rivera Ordóñez sospiten que entre aquests objectes també hi ha l'herència que els pertany. Uns vestits de torero, unes espases i un cap de toro amb els seus noms. Esperem que ho puguin recuperar, sobretot el cap de toro, que ara no tenen on penjar els abrics i això sempre són enredos a casa.
0: I avui felicitem aquí, Canalies.
2: Mira, li diem per molts anys a la cantant i actriu Ana Belén.
0: Ana Belén, 78.
2: 75, i també, home, per favor, el nostre company de Catalunya Ràdio, en Ricard Torquemada, que també...
0: Home!
2: Torquemada
0: en deu fer
2: 52. 55.
0: I la teva germana, la felicites?
2: Mira, ell, que ràpid! Teva, felicitats!
0: Quants en fa?
2: 53.
0: Ai...
2: 54... No, espera. 54. Ah. 54.
0: Sant Toral.
2: Avui és Sant Juli, va ser portat a judici davant de l'emperador després de ser arrestat pels soldats de l'Estat Major per negar-se a fer un sacrifici públic als déus romans. Juli, però, va declinar l'oferta i va ser condemnat a mort. Va ser assassinat a cop d'espasa. Això va passar l'any 304. A Catalunya hi ha 543 persones que es diuen Juli.
0: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 27 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
4: 27 de maig de 1996, a la presó, el general de la Guàrdia Civil, Rodríguez Galindo, com a responsable del segrest, tortura i assassinat dels presumptes membres d'ETA, Lassa i Zavala. Galindo era un dels homes forts dels GAL, el terrorisme d'estat amb què el govern socialista de Felipe González feia front als anys més durs d'ETA. Atenció al titular del periòdico d'ara fa 30 anys, el madridista Luis Enrique fitxa pel Barça. Havia jugat 5 temporades al Bernabéu i signava contracte també per 5 anys amb l'equip català. Núñez havia fet fora Cruyff i ja tenia el seu substitut a la banqueta, l'anglès Bobby Robson. L'Atlètic de Madrid ara fa 30 anys guanyava Lliga i Copa i la rua que va fer per Madrid va ser una mica especial, com era el seu president, Jesús Gil. Gil es va passejar amb una carrossa per tot Madrid estirada pel seu cavall Imperioso. Acabo amb el rei Joan Carles I, que guanyava a Barcelona el trofeu de vela Conde de Godó, amb un veler de nom premonitori, Bribón.
0: Avui és 27 de maig del 2026, és el 147è dia del calendari. Falten 25 dies per l'estiu, 28 per Sant Joan i 3 per la final de la Champions masculina de futbol. Així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Portem arrossegant des de l'any 2009. S'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
7: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes.
8: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
9: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Indefinida.
11: No definida, que no es pot limitar. Usteg amenaça amb una vaga indefinida si no hi ha acord amb educació, però tenint en compte que l'última convocatòria serà el 5 de juny, la vaga quedaria bastant definida en les dues setmanes que quedarien de curs escolar.
0: Forcejament.
11: Acció de forcejar, fer força per vèncer alguna resistència, per manejar alguna cosa, per escapar-se, per desagafar-se. Els Mossos d'Esquadra sospiren que Isaac i Jonathan Andic van forcejar abans que el pare caigués pel precipici a Collbató. Ho conclouen basant-se en la petjada trobada al lloc dels fets, impossible de fer amb una relliscada.
0: I la tercera paraula del dia és reina.
11: Persona que per la seva excel·lència sobresurt sobre totes les altres pel seu rang de la seva classe. Fa anys que Alexia Putellas se la coneix com la reina. El Barça la perd, però queden els seus 38 títols, els 232 gols, la segona màxima golejadora de la història després de Messi i, sobretot, haver liderat una revolució al futbol.
0: I ara posem-hi tres xifres, Lara García. 70.
12: Són les escoles concertades de Catalunya que s'han adherit a la coordinadora d'escoles concertades de Catalunya, que se suma a les demandes de la pública i demana mesures al govern. El col·lectiu reclama l'equiparació de les condicions laborals amb la pública.
0: 156.
12: Són els municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica a Catalunya. A més, en molts dels nuclis on sí que hi arriben, no troben cap companyia disposada a instal·lar el servei. Es tracta d'un 17% del total de municipis del territori, segons dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: 200 milions d'euros.
12: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis.
0: I el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig un minibús de color blanc amb unes lletres blaves al lateral. No es pot llegir gaire bé què hi posa, perquè el vehicle està totalment abollegat. Es nota que ha tingut un fort impacte, sobretot a la part, veig, del davant, que està totalment desfigurada.
13: És el minibús escolar accidentat a Wiegenhout, a Bèlgica, després de xocar contra un tren. Hi van morir 4 persones, entre les quals 2 menors. S'investiga per què el conductor, que està entre les víctimes, es va saltar el pas a nivell. El minibús va seguir endavant, tot i que la barrera estava baixada i el semàfor en vermell. El tren, que circulava a uns 90 km per hora, no va poder evitar el xoc, tot i activar el fre d'emergència.
0: A la segona imatge veig una fotografia panoràmica del mar. Al fons s'hi veu una costa força rocosa i surant a l'aigua ben bé una cinquantena de vaixells. N'hi ha de mides molt diferents i la majoria semblen aturats.
13: Una imatge de l'estret d'Hormuz, feta des d'un dron, des d'Oman, enfocant cap a l'Iran. Només 4 de les llanxes que es veuen a la fotografia, les més petites, deixen darrere l'estela que es mostra quan una embarcació s'està movent. La resta, vaixells de càrrega o pesquers, estan ancorats a Washington i Teheran. Fa setmanes que diuen que estan a prop d'arribar a un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret, però aquest pacte no acaba d'arribar.
0: I la tercera imatge mostra una de les sales de l'Audiència Provincial de Tarragona, on ha començat el judici del cas Innova de Reus, al Baix Camp. Al mig de la sala hi ha una taula on seu el primer testimoni. Tarragona, Ricard Buigas, qui és?
14: Doncs l'home que està d'esquena és l'interventor municipal de l'Ajuntament de Reus, Baldomer Rovira, vestit amb americana fosca i corbata. I hem esperat 15 anys per veure aquesta imatge de l'inici del judici. Els primers testimonis han aportat detalls del descontrol econòmic que hi havia al conglomerat d'empreses municipals durant la construcció de l'Hospital Sant Joan. En una de les cadires reservades pels acusats hi seu Josep Pràtix, director d'Innova i de l'ICS, que juntament amb l'arquitecte Jorge Batesteza han pactat amb la fiscalia acceptar els delictes de falsedat, prevaricació i malversació.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I atenció a aquest titular que circula. L'hamburguesa Big Mac del McDonald's s'ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Els anys passen, el cost de la vida canvia. Això recorda aquesta notícia que informa del canvi que ha patit la mítica Big Mac. L'hamburguesa icònica de McDonald's ha passat en 46 anys de valdre 50 cèntims a costar més de 8 dòlars. Un encariment notable d'un 1.500%, destaca la notícia, que també avisa que si això segueix així, el 2030 la Big Mac costarà més de 10 dòlars. També parla la notícia de la mida de l'hamburguesa. Afirma que s'ha fet un 40% més petita de com era el 1980. En xifres exactes, ha passat de pesar 212 grams a pesar-ne només 127.
0: I això és real o fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
17: Les xarxes socials tenen cada vegada més influència en les decisions de compra. Segons un estudi recent d'IAB Spain, el 44% dels usuaris reconeix que les xarxes socials condicionen les seves compres i cada vegada més persones compren directament des d'aquestes plataformes. Davant d'aquests nous hàbits de consum, el màrqueting s'ha d'adaptar a un entorn digital en constant transformació.
16: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
15: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'hamburguesa Big Mac de McDonald's ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980 és una notícia falsa. A veure, és cert que tots els productes de McDonald's s'han encarit amb els anys, però ni el 1980 una Big Mac costava 50 cèntims, ni ara tampoc val 8 dòlars. El preu ara fa 46 anys era $1.20. El preu mitjà actual als Estats Units és de $5.69. Sobre la mida de l'hamburguesa, tant McDonald's com totes les anàlisis nutricionals fetes a les hamburgueses demostren que la Big Mac segueix sent igual de gran com ho era el 1980.
0: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.
18: Somies amb sol, platja...

0: Titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya.
1: Segueixen les mobilitzacions, tot i que s'han acostat posicions amb el Departament d'Educació, que posa sobre la taula un nou complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i Yolanda Segura, d'USTEC.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros. Percebrien els docents única i exclusivament.
3: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: I avui sentirem també Pedro Sánchez respondre a preguntes dels periodistes per primer cop des de que es coneixem el cas Zapatero.
4: El president del govern espanyol compareixerà després d'entrevistar-se al Vaticà amb el Papa Lleó XIV i José María Aznar, mentrestant, assegura.
5: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: I Escòcia demanarà fer un segon referèndum d'independència.
1: L'actual ministre principal escocès, John Swin, ha defensat que és la millor opció, però Downing Street diu que ni parlar-ne.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica.
4: I a molts dels monoclis on arriben no troben cap companyia disposada a instal·lar la xarxa. Joan Altadilla, regidor del servei d'Aguilar de Segarra, al Bages.
6: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el Papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses.
1: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa a l'Estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: A l'Àgora parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és coordinador general de la visita del Papa. Per cert, demà a partir de les 8 del matí farem un especial al matí de Catalunya Ràdio recorrent alguns dels punts més destacats d'aquesta visita del 9 i 10 de juny del Papa a Catalunya. Per exemple, serem a la Sagrada Família, anirem fins a Montserrat, passarem per Brians 1 i també pel convent de Sant Agustí. I Rosalía Arrasa, els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
4: Ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el de l'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat.
7: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
8: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a l'interior. S'esperen màximes de 30-35 graus i a la costa també podria arribar entre els 28 o 30. Demà i divendres encara pujarà més la temperatura i precisament a partir de divendres apareixeran ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
7: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
0: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora segueix el trànsit dens cap a Barcelona. Clàudia Serra?
9: Sí, destaquem aturades de la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, la C58 a Montcada, també cap a aquest nus de la Trinitat, cua a la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, B23 des de Molins de Rei i també les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, també en punts habituals com la C59 a Caldes de Montbui i l'AP7 a Santa Perpètua, tot en sentit sud.
10: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
11: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
10: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
0: Falten 13 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
12: La visita del Papa.
13: Bon dia. El primer que trepitjarà Lleó XIV a Catalunya és l'aeroport del Prat. Allà hi ha una capella que sovint passa desapercebuda. Després de la pandèmia va tancar i actualment funciona a demanda. Si algun grup hi vol celebrar una eucaristia, ho pot demanar al bisbat. En un any hi tenen lloc entre 10 i 15 misses. També s'hi pot entrar a títol individual, sempre que es tingui targeta d'embarcament i després que el personal de seguretat faciliti un codi d'accés. El Papa no hi anirà, però últimament s'ha pintat i actualitzat i s'hi ha fet un sagrari nou que Lleó XIV beneirà just abans de marxar cap a les Canàries.
14: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: En Manu Guix, que està recuperant-se i que des d'aquí li enviem una forta abraçada.
15: Molts ànims.
0: I ja anem a marcar el telèfon de l'Àngels. Àngels!
16: Sí. Hola, bon dia!
0: Què ets aquí? Com estàs?
16: Sí!
15: Ei! Àngels, a tu marit et vol felicitar per la teva recent prejubilació.

0: Àngels, a gaudir d'aquest temps lliure, aquest temps per tu. Que vagi molt bé.
1: Apa, i petonets a tots.
0: Un petó, adeu, que
2: Àngels.
0: Vagi bé.
1: Adeu. Adeu, adeu, adeu.
3: 3CAT Info.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora hi ha retencions a les principals carreteres que connecten amb Barcelona. Destaquem aturades a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, C58 a Montcada, C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, també a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i les dues rondes, la de Dalt i la Litoral. Transport públic, tenim diverses incidències al tram. Les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades i al metro la línia 5 funciona entre Cornellà Centre i Can Boixeres i entre Sants Estació i Vall d'Hebron. No hi ha servei entre Can Boixeres i Sants Estació.
0: La vaga dels mestres i professors torna a incloure avui els centres educatius de tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. En paral·lel continuarà una negociació que fa tímids avenços. El punt de partida serà l'última proposta del govern que preveu un complement per a tots els docents. I els treballadors de les refineries de tot l'estat fan també avui una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible. En un moment de tensió als mercats, a Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Pedro Sánchez respondrà per primera vegada sobre el cas Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el Papa Lleu XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Aquestes últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres del govern espanyol a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto al foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca en l'objectiu d'ocupar més territori. El Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front a amenaces com la que suposa la Rússia de Putin. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos a les repúbliques bàltiques. I la NASA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna. Abans de finals d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029. Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana ha endut 8 guardons, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla.
2: Esports.
3: Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou. En bàsquet, el Joventut guanya l'Unicaja de Màlaga 95-74 en partit de la 29a jornada de la Lliga ACB després de disputar-se els 20 minuts que quedaven pendents. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, ahir es van jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals seran Liceu Calafell i Barça Igualada.
0: I el temps, les temperatures avui podran pujar una mica més. Es podria arribar fàcilment als 35 graus en moltes poblacions de Ponent i el Pla de Lleida. Es mantindrà l'ambient de ple estiu amb domini del sol i només alguns núvols de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és dimecres 27 de maig, avui segona jornada de vaga general en escoles i instituts de tot Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament aquest mes de maig i arriba a l'equador de les mobilitzacions previstes mentre la negociació entre Educació i els sindicats ahir a la nit van quedar encaminades. Aquesta tarda es tornaran a reunir mentre els sindicats fan una crida avui a la mobilització massiva. Hi ha previstes mobilitzacions a Barcelona, Girona, Lleida, Granollers i Tarragona. Sapiguem com arrenca aquesta nova jornada de protesta. Aquesta hora marxem cap a un l'Institut de Barcelona i tenim el David Mendoza i la Sara Canyete. Sara.
4: Nosaltres comencem el dia aquí a l'Institut Príncep de Viana, situat al districte de Sant Andreu, a Barcelona. Aquí la previsió de seguiment d'aquesta jornada de vaga és molt alt. De fet, la directora del centre ens explica que s'han hagut de sortejar els serveis mínims. Aquest és un institut de 3 línies i aquí els serveis mínims decretats per al departament són de 6 professors més una persona de direcció. Només hi havia 2 voluntaris i, per tant, els altres 4 han hagut de sortir d'aquest sorteig. També ens diu des de la direcció que la mobilització al centre ha estat altíssima al llarg de tot el curs i que més del 70% del professorat ha participat a totes les aturades que s'han convocat també a les territorials. Veurem com avança el dia, quina és la resposta a aquesta vaga convocada per als sindicats i amb la mirada posada a la negociació que s'ha de reprendre aquest migdia. És per això que els sindicats fan una crida a la mobilització massiva avui. Hi ha vaga a tots els centres educatius i accions repartides per tot el territori. A Barcelona la mobilització principal és a les 10 del matí al Pla de Palau.
0: Doncs fem una segona connexió, anem ara cap a Girona. Fèlix Martín.
5: Soc a la Cruïlla amb el barri de Sant Narcís de Girona, davant del Col·legi Groc. Aquest és el punt on ha de començar aquesta mobilització de protesta aquí a la ciutat de Girona. Des d'aquí es farà una marxa a peu en direcció a la població veïna de Salt. És un dels principals accessos a la ciutat de Girona i, per tant, aquesta mobilització pot provocar aquest matí problemes de trànsit. Una protesta que continuarà al migdia amb una celebració festiva amb dinar inclòs, ha concretat per aquesta emissora la portaveu d'Hostec Estesa Girona, Glòria Polls.
6: Tenim convocada una manifestació que començarà al Pont del Dimoni de Girona i acabarà al Pavelló Municipal d'Esports de Salt i en allà és on es faran els parlaments. Després de tot això, la coordinadora d'assemblees de centres ha programat una sortida d'entorn amb dinar inclòs. És a dir, avui serà una jornada de reivindicació que esperem que sigui clau, que sigui massiva, perquè el departament vegi que els docents no defallim, no ens rendim i que volem que se'ns escolti.
5: Després de la reunió i amb la conselleria, els mestres gironins insisteixen en la idea que les seves demandes van més enllà de la petició d'un increment de salari. L'última manifestació a la ciutat de Girona, coincidint amb la celebració del Temps de Flors, va plegar 4.500 manifestants, segons la policia municipal, el doble segons els sindicats.
0: Com dèiem ahir a la tarda, el govern i els sindicats van aconseguir acostar posicions. El departament va convèncer els sindicats amb un nou complement salarial lineal, però falta afinar la xifra. Educació posa sobre la taula 40 euros al mes i els sindicats demanen un mínim de 60. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
7: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, els 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: A més, el departament accepta parlar del deute dels estadis, un complement salarial que es va veure modificat per les retallades del 2010. Iolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
8: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: Les negociacions entre les parts es reprendran a les 3 de la tarda. Doncs bé, el de l'educació no és l'únic sector que avui surt al carrer. Els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha 2 centres productius afectats. Anem cap allà, està seguint aquesta protesta el Manel Sastre. Manel, molt bon dia.
9: Hola, bon dia. Sí, nosaltres som a l'entrada de la refineria de Repsol a Tarragona i Pobla de Mafumet. Aquí a la carretera d'accés hi ha més d'un centenar de treballadors que ja s'estan començant a plegar aquí per bloquejar aquest accés. De tant en tant fan alguna performance amb uns escuts d'inspiració romana, podríem dir, amb la qual es mouen per la carretera per demostrar doncs, la força de STR, que és el sindicat majoritari del sector, que és el convocant d'aquesta paralització de 24 hores, que ha començat aquesta mitjanit i que aquí està afectant aquesta refineria de Repsol, però també a la de Cessa, que hi ha també a la zona del port de Tarragona. S'estan fent mobilitzacions no només aquí, sinó a Constantí i també a l'entrada del Pantalà del port de Tarragona. No es deixa entrar ni sortir. I aquí amb nosaltres tenim el Toni Carmona, que és el del sindicat STR, que és l'organitzador d'aquesta mobilització. Toni Carmona, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: Explica'ns una mica què fareu aquí, què és el que reivindiqueu, sobretot aquesta reivindicació pel que fa a l'avançament de l'edat de jubilació. Què voleu amb aquesta acció d'avui?
10: Bueno, avui és un dia històric per a nosaltres, és el dia que per primera vegada a la història del refinament de petroli fem una vaga conjunta a totes les refineries que estan a l'estat espanyol I nosaltres el que reivindiquem principalment és que volem un coeficient reductor de jubilació. Creiem que està justificat pel nostre sector. Estem parlant de gent que treballa 40-45 anys a torn, gent que ha de fer 3 mesos de parades de 12 hores de manteniment, i creiem que per dignitat nostra, pel nostre treball, hem d'evitar que persones amb 66 anys i mig pugin torres de 30 metres en condicions penoses i perilloses, perquè estem parlant de que tenim una producció 24-7 i estem parlant de que un 1 de gener hem de fer aquesta tasca a les 4 de la madrugada, a menys 2 graus, una situació molt complicada per a persones amb aquesta edat.
9: Com afectarà la paralització a la producció? Ens comenten des de la patronal que els serveis mínims garanteixen la seguretat, l'operació en seguretat a les plantes, però també que hi haurà una reducció de producció.
10: Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosens, fuels, gasolines, segurament per la reducció serà un 40% de producció.
9: I la intenció és quedar-se aquí tot el dia?
10: Sí, sí, aquí estem tot el dia, estem 24 hores, van començar ja ahir a les 12, diversos companys van quedar dintre a dormir a la refineria i estarem aquí fins la nit.
9: Aquesta és la situació, doncs, aquí als accessos de la refineria de Repsol a Pobla de Mafumet. Com dèiem, un centenar de persones que es van afegint també treballadors conforme van sortint dels torns per fer les accions de protesta. Aquí, com dèiem, també a l'accés del Pantalà del Port i també a la zona de Cessa, també en aquella zona portuària.
0: Perfecte, doncs ho anirem seguint també al llarg d'aquest matí. Manel, gràcies, fins ara.
9: Bon dia.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou. Pedro Sánchez respondrà avui per primera vegada sobre el cas Zapatero. El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el papa Lleó XIV respondrà a les preguntes de la premsa. A les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Madrid, Dani Sáenz Beaja.
11: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
12: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
13: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
14: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa.
0: El líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijó, ha evitat aquests dies parlar de moció de censura contra el govern Sánchez, però sí que continua la pressió a Junts per Catalunya i al PNB perquè deixin caure l'executiu espanyol. Els populars insisteixen que el govern de PSOE i Sumar no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions anticipades. Feijó, però, conscient que no li surten els números al Congrés, trasllada la responsabilitat a nacionalistes catalans i bascos, que de moment, però, no contemplen aquesta possibilitat.
15: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: En aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase «qui pugui fer, que faci», té més sentit que mai.
16: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
0: De moment, la direcció del PP diu que no té previst començar cap roda de contactes amb Junts i el PNB. Més qüestions. Israel assegura haver matat el nou cap del braç armat de Hamas durant un bombardeig a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Defensa israelià a la xarxa X. Per ara no hi ha resposta oficial per part del moviment islamista. El govern del primer ministre, Benjamin Netanyahu, també ha intensificat l'ofensiva contra Hezbollah al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc en Beirut, uns atacs que han provocat 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils, segons fonts libaneses. Segons l'exèrcit hebreu, la milícia pro-iraniana ha respost amb el llançament de coets sobre el nord d'Israel que no haurien causat ferits. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha deixat clar que l'objectiu en aquesta escalada del conflicte és ocupar més territori controlat per Hezbollah.
17: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: I el Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front especialment a amenaces com la que suposa la Rússia de Putin. Això poc després que països com Alemanya, Noruega o els Països Baixos hagin protestat davant dels ambaixadors russos a les seves capitals per l'advertència de Moscou perquè els diplomàtics europeus se'n vagin de Kiev davant un atac imminent de gran abast. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos sobre les repúbliques bàltiques.
18: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: I encara una darrera qüestió abans d'obrir àrea de serveis. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna. Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
19: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans que s'acabi l'any s'han fixat 2 missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per a futures missions tripulades cap a Mart. Passa un minut i mig d'un quart de nou, ara sí connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora hi ha retencions a les principals carreteres que connecten amb Barcelona. Destaquem aturades a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, C58 a Montcada, C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, també la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei, la Ronda de Dalt i la Litoral, també en punts habituals com la C59 a Caldes de Montbui i l'AP7 a Santa Perpètua, tot en sentit sud, i a la mateixa AP7, en aquest cas a Mollet, sentit nord cap a l'enllaç amb la C17. Pel que fa al transport públic, atenció perquè hi ha diverses incidències obertes. Al tram, les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades, segons informa el tram, per causes operacionals, i al metro la línia 5 no funciona entre Can Buixeres i Sants Estació. És tot de moment.
2: El temps.
0: Jofre Genuí.
20: Continuem avui dimecres amb aquestes temperatures més d'estiu, sobretot l'ambient diurn és de ple estiu, amb valors que avui pugen un palet més. Per tant, si ahir es va arribar als 34, les xifres més elevades, sobretot al terç oest del país, avui s'arribarà fàcilment als 35, potser 36 de manera local, i en general a l'interior superant àmpliament els 30. Només a la costa, el termòmetre un dia més una mica frenat, sobretot arran de costa de mar, per la influència de la temperatura superficial del mar, amb sol tot plegat, amb aquest ambient que a primeres hores és agradable en general, tot i que avui hi ha hagut més valors tropicals de matinada que no han baixat dels 20. En general les temperatures no són de ple estiu a primeres hores. De fet, s'ha arribat als 5 graus a Das o també a Prades, però en canvi cada cop hi ha més valors tropicals, com dèiem, a la façana litoral, amb aquests 21 a Sitges, a Barcelona, també 20 a Alella, 20 a Portbou o 21 a l'Estartit de Rocamaura. Bé, la calor pels propers dies arriba al seu màxim. Entre demà i demà passat tindrem un pic de calor amb valors més de ple estiu o de canícula, gairebé, sobretot l'ambient diurn, perquè tindrem temperatures que superaran àmpliament els 35 a l'interior, fins i tot al prelitoral, arribant als 37 o fins i tot, no descartem, alguns 38. Per tant, un ambient de plena canícula, com dèiem, no gens de maig, i tot plegat sempre amb sol o algunes nuvolades de tarda. De fet, en el Pirineu, a partir de demà, sobretot, podrien haver-hi algunes primeres gotellades que han d'anar trencant amb aquesta bombolla d'aire càlid, sobretot a partir del cap de setmana.
2: Rescat Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari,
3: i en David Delgo Espigall, que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
21: Només pel fet de comprar el cupó diari?
3: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'ONCE. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
21: Mira que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'ONCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
22: ONCE. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Avui, Quanta Guerra. La família d'Olalla Moreno.
24: Sargent Tomàs Morado Muñiz.
25: El Tovaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
26: A ell l'investiguen per comunista.
24: Què dius?
25: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
24: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
23: Quanta Guerra, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
28: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
27: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
28: 3CAT Info.
0: 10 minuts i arribarem a 9:15. Ja hi ha sentència per a un home que el novembre del 2022 va arruixar la seva parella amb líquid inflamable i li va calar foc al pis que compartia en Artesa de Segre, la Noguera. L'Audiència de Lleida el condemna a 16 anys de presó, tot i reconèixer que el mateix acusat la va ajudar a fugir de les flames. Lleida, Estela Bosoms.
29: La sentència el condemna per haver provocat un incendi que va posar en perill la vida de la dona i li va causar lesions, tot plegat agreujat pel fet que ella era la seva parella. Els magistrats descarten, però, l'intent d'assassinat justament perquè l'home va ser qui va ajudar la víctima a sortir de l'habitatge en flames i la va baixar al carrer. En tot cas, consideren provat el relat que va explicar la dona al judici, que l'home va arribar de matinada mentre ella dormia, la va arruixar primer amb alcohol i després amb acetona i li va calar foc. L'incendi, a més, es va estendre per l'habitatge, la primera planta, i va obligar els veïns a sortir ràpidament de l'edifici. L'Audiència rebutja aplicar a l'home l'atenuant de consum d'alcohol i drogues i fixa una indemnització de 120.000 euros per a la víctima, que va tenir cremades greus al 18% del cos. També li prohibeix acostar-se a menys de 200 metres de la dona o comunicar-s'hi durant 17 anys.
30: Justícia! Justícia! Justícia!
0: I un centenar de persones es van concentrar de nou ahir a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer al municipi. Les entitats convocants van reclamar responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per a les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
31: La concentració es va fer a la plaça Josep Tarradellas, on un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. I la van convocar les Empordarades, un grup de víctimes de violència masclista, que van llegir un manifest en què es reclamava menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
32: Ja exigim responsabilitats de l'assassí. Responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
31: Amics i familiars de la víctima van participar també en un acte emotiu amb espelmes i flors al banc de la plaça on van passar els fets.
0: El govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística davant l'augment de les vulneracions vinculades a la llengua. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho va anunciar ahir en un acte a Palau per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. També va avançar que es treballa per arribar a un acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua.
33: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes. En Palau poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: Illa es va mostrar optimista davant l'estat de salut del català, reconeix que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent.

0: Ordre mundial.
1: I hem de parlar de Rosalía. Ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Es corona com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava. La cantant catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple. Havia rebut 8 nominacions i s'ha endut els 8 premis, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux, el de millor videoclip per Bergain o el de millor cançó per La Perla, que sentim de fons. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement a la seva trajectòria. El cantautor valencià Guitarrica de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també ha fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.

0: Esports. Audal Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre a les 7 jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou.
2: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
3: Per això no vull que sigui un moment trist.
2: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
1: Alexia deixa el Barça després de guanyar 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols, a més d'haver aconseguit també dues pilotes d'or. Abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'hi va referir així en la prèvia del partit davant la Reial Societat.
4: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ja tingui la voluntat per voler fer.
1: I d'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
5: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
1: El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio fins més enllà de les 9.
0: 3Cat Info.
1: Mentrestant, ahir ja es van jugar alguns partits de la penúltima jornada de la Lliga Femenina. Destaca la derrota del Badalona per 0-4 davant el Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós. Un resultat massa contundent, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
6: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
1: Avui, a banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7 i es podrà seguir per TV3, també jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol a partir de les 9 del vespre i que es podrà veure per Esport 3. A l'Espanyol, precisament, el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez Monchi, va confirmar que Manolo González continuarà sent el tècnic del primer equip la temporada que ve.
7: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
1: Monchi, en el dia de la presentació oficial, també va explicar que avui té previst ja reunir-se amb Manolo González per començar a planificar la pròxima temporada. I encara en futbol, aquest vespre a les 9 jugarà Leipzig Alemanya a la final de la Conference League, que enfrontarà el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres.
0: 3Cat Info.
1: En bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut va guanyar ahir l'Unicaja de Màlaga 95-74 després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents del partit de la 29a jornada, que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. La penya ja guanyava per 53-33 quan es va suspendre el partit. El tècnic del Joventut, Dani Miret, destacava a l'acabar la bona mentalitat del seu equip per afrontar aquests 20 minuts.
8: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit. Crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
1: També ha jugat ahir a la Lliga ACB un altre partit pendent, Saragossa 86, València 98, i avui s'ha de disputar el Madrid-Baskonia, ajornat el cap de setmana passat per la disputa de la Final Four. D'altra banda, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa ACB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre, i participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. El Barça, mentrestant, ahir es va reunir el president electe Joan Laporta i el tècnic Xavi Pascual. Pascual va comunicar-li que manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La marxa de Pascual coincidirà amb la sortida de l'actual director esportiu Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins ja han quedat definides les semifinals del play-off que disputaran el Liceu i el Calafell i el Barça i l'Igualada, després que ahir es juguessin els tercers i definitius partits dels quarts de final amb aquests marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voldregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals començaran divendres que ve i seran a un màxim de 5 partits. I en waterpolo, aquest vespre a 9:15 es disputarà disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea que enfrontarà dos equips catalans, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta, a la piscina Sant Jordi de Barcelona. D'altra banda, també aquest vespre, a les 9, arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, el millor de 3 partits, entre el Sant Andreu i el Mataró.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Segueix el trànsit dens a la majoria de vies que connecten amb Barcelona. Destaquem hores d'ara aturades a la B23 d'entrada per la Diagonal, C31 a l'Hospitalet cap a la Gran Via, C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, també a la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, i en aquesta Ronda de Dalt i a la Litoral també hi ha trams amb retencions. Pel que fa al transport públic, bones notícies. La línia 5 del metro ja funciona amb normalitat. Les línies T5 i T6, recordem que circulen amb freqüències de pas alterades.
1: Doncs a aquesta hora repassem el més destacat. Nova jornada de vaga en tots els centres educatius de Catalunya, amb protestes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, entre d'altres. En paral·lel continuarà la negociació per mirar de desencallar el conflicte. El punt de partida serà l'última proposta del govern, que preveu un complement per a tots els docents. I atents al que Pedro Sánchez pugui explicar avui des de Roma, on fa una visita oficial al Vaticà, el president espanyol donarà explicacions per primera vegada sobre el cas Zapatero. També és notícia que Israel ha anunciat que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca en l'objectiu d'ocupar més territori. A partir d'ara també us explicarem que el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic, però, ja ha anunciat l'oposició a la consulta. I avui a les Corts Valencianes tanquen la comissió d'investigació de la Dana. PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabar de la feina. A Ripoll, ahir al vespre, van prendre possessió del càrrec els dos nous regidors del PSC, amb retrets de Sílvia Oriols, que els va titllar d'esquirols, en un ple on també van quedar aprovats els comptes del consistori gràcies a l'abstenció de Junts. I també us explicarem que comença la collita al sud del Segrià de les primeres varietats de préssec i nectarina. La calor que ha avançat una setmana aquesta collita també ha disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita arreu d'Europa. També parlarem d'esports. Eudald Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: I d'Alexia Putellas, que s'acomiada avui de l'afició del Barça.
3: La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit davant la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. Abans, aquest matí a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou.
1: I recta final de maig amb temperatures d'estiu. Avui el temps serà assolellat amb alguns núvols inofensius al Pirineu, l'ambient molt càlid arreu del país, amb màximes de 30 graus a la costa, 33 a l'interior i de 35 a ponent. Fins i tot a la Conca de Tremp es poden arribar a tocar els 36 graus, una calor que serà encara més intensa de cara a demà dijous. Passen 3 minuts de 8:45, segona jornada de vaga general en escoles i instituts de tot Catalunya, malgrat l'acostament salarial ahir a la nit entre govern i sindicats. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament aquest mes de maig i arriba a l'equador de les mobilitzacions previstes. Aquesta tarda es tornaran a reunir les parts mentre els sindicats fan una crida avui a la mobilització massiva. S'han convocat accions de protesta a Barcelona, Girona, Lleida, Granollers i Tarragona. Sapiguem com arrenca aquesta nova jornada de protesta. Anem cap a un institut de Barcelona, David Mendoza i Sara Cañete.
4: Nosaltres comencem el dia aquí a l'Institut Príncep de Viana, situat al districte de Sant Andreu, a Barcelona. Aquí la previsió de seguiment d'aquesta jornada de vaga és molt alt. De fet, la directora del centre ens explica que s'han hagut de sortejar els serveis mínims. Aquest és un institut de 3 línies i aquí els serveis mínims decretats per al departament són de 6 professors més una persona de direcció. Només hi havia 2 voluntaris i, per tant, els altres 4 han hagut de sortir d'aquest sorteig. També ens diu des de la direcció que la mobilització al centre ha estat altíssima al llarg de tot el curs i que més del 70% del professorat ha participat a totes les aturades que s'han convocat també a les territorials. Veurem com avança el dia, quina és la resposta a aquesta vaga convocada per als sindicats i amb la mirada posada a la negociació que s'ha de reprendre aquest migdia. És per això que els sindicats fan una crida a la mobilització massiva. Avui hi ha vaga a tots els centres educatius i accions repartides per tot el territori. A Barcelona, la mobilització principal és a les 10 del matí al Pla de Palau.
1: I a aquesta hora marxem també cap a Granollers. Allà hi tenim la Marta Vallès. Marta.
0: Ja hi comença a haver força moviment al voltant d'aquest Palau d'Esports de Granollers. La convocatòria és aquí a partir de les 9 i hi ha un motiu molt clar. Aquí al pavelló és on s'està fent aquests dies el Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Per això la manifestació sortirà d'aquí al davant. De 9 a 10, temps per fer escoltar les seves consignes, les reivindicacions i després, a partir de les 10, començarà una manifestació, una cercavila, una caminada cap a un punt de moment no concretat. Una marxa aproximadament d'una hora per arribar a l'indret on els docents faran el que ells han anomenat el seu contracongrés. L'Arnal Morató, professor d'un centre de la ciutat, avui rebrà companys docents de totes les comarques de Barcelona.
5: La idea és fer sentir la nostra veu justament aquí en el Congrés de Ciutats Educadores i després durant tot el matí i migdia i al llarg del dia fer un gran contracongrés on hi haurà taules rodones, participacions d'artistes, per exemple podrem comptar amb gent com el Manuel Delgado, el Roger Prims i després també artistes com Cor de Carxofa o Joan Garriga o Remei de la Calafresca que faran d'aquest contracongrés reivindicatiu alhora que advertit i lúdic.
0: Professors que arriben a Granollers en tren, altres expedicions en vehicles privats, cada cop la seva presència aquí és més evident, també força moviment policial. La coordinadora educativa del Vallès Oriental ha preparat una jornada reivindicativa que si fem cas, el cartell que la convoca serà colossal.
1: I pel que fa a les negociacions, ahir a la tarda govern i sindicats van aconseguir acostar posicions. El departament va convèncer els sindicats amb un nou complement salarial lineal, però falta afinar la xifra. Educació posa sobre la taula 40 euros al mes i els sindicats demanen un mínim de 60. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa del departament.
6: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas els 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: A més, el departament accepta parlar del deute dels estadis, un complement salarial que es va veure modificat per les retallades del 2010. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
7: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
1: Les negociacions entre les parts es reprendran a les 3 d'aquesta tarda. Canviem de qüestió. Pedro Sánchez respondrà avui per primera vegada sobre el cas Zapatero. El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el Papa Lleó XIV, compareixerà davant la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
8: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
9: Si no li importa, pues que s'espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
10: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
11: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa.
1: Israel assegura haver matat el nou cap del braç armat de Hamas durant un bombardeig a Gaza, ho ha anunciat el ministre de Defensa israelià a la xarxa X. Per ara no hi ha resposta oficial per part del moviment islamista. El govern del primer ministre Benjamin Netanyahu també ha intensificat l'ofensiva contra Hezbollah al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. Uns atacs que han provocat 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils, segons fonts libaneses. Segons l'exèrcit hebreu, la milícia pro-iraniana ha respost amb el llançament de coets sobre el nord d'Israel, que no haurien causat ferits. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha deixat clar que l'objectiu en aquesta escalada del conflicte és ocupar més territori, controlat per Hezbollah.
12: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
13: 3CAT Info.
1: 5 minuts i arribarem a 3:15. Les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la DAN. El PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina de la comissió, poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en aquesta causa, tot i que estaven previstos en el pla de treball inicial. València, Alba Barbosa.
13: Aquesta tarda es debatrà i votarà el dictamen de conclusions pactat entre el PP i Vox. L'escrit és poc crític amb la gestió de la Generalitat Valenciana i assenyala que estava limitada per la informació que rebia d'altres organismes. En aquest sentit, apunten a deficiències i manca d'informació durant la riuada i a retards en la presa de decisions. Qüestionen també l'eficàcia dels sistemes d'alerta a la població i argumenten que el marc legal permetia a l'Estat espanyol assumir la direcció de l'emergència. La Comissió d'Investigació a les Corts s'ha reunit 11 vegades i no ha citat a declarar a l'exconsellera Salomé Prades, responsable de l'emergència i investigada en la causa, ni tampoc el seu número 2, Emilio Argüello, també imputat. Els dos noms, però, consten al llistat de compareixences previstes. Sí que hi va acudir l'expresident valencià Carlos Mazón, que va afirmar que ell no tenia responsabilitat operativa sobre l'emergència. També hi han comparegut representants de les associacions de víctimes que van criticar que se les cités un any després i que titllen la comissió de pantomima parlamentària.
1: I ara ens situem a Ripoll, on ahir l'alcaldessa Sílvia Orriols va aprovar definitivament els pressupostos de l'Ajuntament, aquest cop gràcies a l'abstenció de Junts, que ha permès rebutjar totes les al·legacions de l'oposició. En el ple d'ahir al vespre també van prendre possessió els dos nous regidors del PSC. Ho va seguir la Laia Claret.
14: Paco Murillo és veí de Ripoll i ha treballat a l'empresa Fibren de Sant Joan de les Abadesses i Jorge Iglesias ha treballat a Artigas Alimentària Cornellà del Ter i ha estat secretari d'organització de la Unió Territorial de la UGT Les Comarques Gironines.
15: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde.
14: Orriols titllava d'inaudit que un regidor es dirigís al plenari en castellà. Recordem que Murillo i Iglesias substitueixen els dos regidors socialistes que van abstenir-se en l'aprovació dels pressupostos i van presentar la renúncia forçats pel partit. La resta de membres de la llista no van acceptar l'acte de regidor.
1: El Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del primer ministre escocès, John Swinin, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ha avançat l'oposició a aquesta nova consulta. Londres, Quim Olivares.
16: La majoria independentista del Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Swinin és el primer ministre escocès.
17: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
16: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta. Poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació.
1: I Bèlgica investiga les causes del xoc entre un tren i un minibús escolar que ahir va provocar la mort de 4 persones, 2 dels quals menors, al poble de Vigenot. Totes les víctimes anaven a l'autocar que va travessar les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. Bruno Fortea.
18: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes estava en vermell. Per això, el gestor públic de la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a causa del xoc un error humà. Thomas Becken n'és el portaveu.
19: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
18: Ajudarà a aclarir l'autòpsia que li faran al conductor del minibús escolar, que va morir en la topada i que no tenia antecedents penals. La fiscalia belga diu que totes les hipòtesis estan obertes. Alguns veïns del poble i també alguns maquinistes han denunciat la falta de seguretat que, segons ells, hi ha en el punt de l'accident.
1: I un apunt cultural abans de tancar aquest bloc i obrir àrea de serveis. L'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels Premis GAC de l'Art Contemporani que s'han entregat aquest dimarts. Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els dos premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carme i Lluís Bassat han estat distingits pel seu impuls a les arts visuals. Els guardons també han premiat el crític Ricard Mas i la tasca de difusió de sales com Joan Gaspar Gaspar, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit que ha reunit més de 200 persones del món de la cultura. El MACBA ha estat l'escenari de lliurament d'aquests premis en una cita que pretén reconèixer la vitalitat de l'art actual a Catalunya. Doncs arribarem en punt a 3:15 en connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Aquesta hora, circulació complicada a la 2 del Papiol a Molins de Rei sentit Barcelona. En aquest punt hi ha un carril tallat per una avaria. Segueix el trànsit dens a les entrades de Barcelona. Destaquem aturades a la B23 d'entrada cap a la Diagonal, C31 a l'Hospitalet cap a la Gran Via, C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, també la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt i aquesta mateixa via, la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral. Hi ha punts amb retencions en tots dos sentits de la marxa. Retencions també a la P7 de Santa Perpètua a Barberà i a Subirats, tot sentit Tarragona, en aquest últim cas degut a unes obres, i densitat també en aquesta mateixa via, a la P7 a Barberà i a Mollet, en aquest cas sentit Girona. Pel que fa al transport públic, recordem que al tram les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades. És tot de moment.
1: El temps. Jofre Genué.
20: Les temperatures aquesta matinada han pujat un pelet més, sobretot a la façana litoral. A la resta, pràcticament no s'ha notat, tot i que els 5 graus a Prades o a Das, que són amb valors freds, són valors una mica més elevats que ahir. Les matinades encara són agradables, valors, però, a la façana litoral, que no baixen dels 20 graus, que com n'hi ha més. Avui, Sitges, Barcelona, Alella, Portbou, repeteix també l'Estartit a Rocamaura. I esperem que al llarg del dia d'avui la temperatura doncs, pugi un grauet o dos més, per tant, serà fàcil arribar als 35 a les zones més càlides de Ponent i Pla de Lleida. Esperem que la jornada estigui dominada pel sol, amb només algunes nuvolades al Pirineu, avui, de moment, inofensives. I la tendència pels propers dies, doncs, arriba al màxim d'aquesta bombolla d'aire càlid, amb un pic de calor que entre demà i demà passat ha de fer que els termòmetres s'acostin als 38 graus a les zones més càlides del país. No només a Ponent ni Pla de Lleida, sinó que es poden superar els 35 també fàcilment a la Catalunya central, interior de Girona especialment, i també prelitoral. Per tant, pels propers dies, un ambient de plena canícula, sobretot l'ambient diurn, i amb més nuvolades de tarda, que podrien començar a donar algunes gotellades, tot i que esperem més tronades al Pirineu, sobretot de cara al cap de setmana.
1: Fresca Info. Passant gairebé 3 minuts de 3:15.
21: Catalunya al dia.
1: Doncs comencem aquest bloc de notícies de proximitat explicant-vos que a Catalunya encara hi ha 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. Aquesta xarxa, que és de titularitat de la Generalitat, cobreix actualment 791 poblacions, un 83% del total, segons ha avançat el matí de Catalunya Ràdio. Es tracta d'una infraestructura que principalment connecta els edificis públics dels municipis, però els operadors privats poden utilitzar-la per oferir també el servei de fibra als ciutadans. El que passa és que en molts llocs no i tenen interès. Els pobles petits i micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. Com que hi ha pocs veïns, diuen que no els surt a compte. Joan Altadilla, regidor de Serveis d'Aguilar de la Segarra, al Bages.
22: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
1: Ara el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions del Govern.
23: El que hem establert és que hem d'impulsar un pla de millora de la connectivitat en el que també hi hagi incentius públics precisament en aquestes zones en les que queda clar, avui per avui, que efectivament la inversió privada, només privada, no arribarà.
1: L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura. Per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros. Situem-nos ara a Girona. Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana que es va fer ahir en una dotzena de poblacions d'aquestes comarques. Més de 600 policies van fer una trentena d'escorcolls i van trobar armes, diners en efectiu i plantacions. Laia Claret.
14: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també la vinculava amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En l'operació, a banda de les 26 detencions, la policia també va intervenir armes de foc curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. També van desmantellar 11 plantacions de marihuana i van intervenir diners en efectiu.
1: I ara marxem cap a Ponent, a la zona sud del Segrià. Ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina, una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració. Una campanya que arrenca amb molt bones perspectives perquè les altes temperatures que hi ha arreu d'Europa han disparat també la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita. Lleida, Estela Busoms.
0: La collita ja està en marxa, per exemple, a les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
3: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
0: Una mica més al nord, Alcarràs, demà començarà la collita als camps de presseguers de Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de l'organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, que confirma la bona arrencada.
4: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França, estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venda és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
0: La previsió és que els preus es vagin normalitzant a mesura que avanci la campanya, però ara per ara la perspectiva és que els pagesos es puguin guanyar la vida tot i haver d'afrontar l'encariment del gasoil, els adobs i els herbicides. Després d'anys marcats per gelades, sequera i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines, un 14% més que l'any passat.
1: Cunit i Cubelles volen tenir cap propi i deixar de compartir la mateixa àrea bàsica de salut. Consideren que així hi hauria més metges i infermeres per atendre una població que no para de créixer. Corresponsal al Garraf i al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
5: Els ajuntaments estan molt amoïnats per la saturació sanitària i les cues als CAP i creuen que separar-se a nivell sanitari els donaria una capacitat d'atenció més gran als ciutadans. Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
24: Compartim centre d'atenció primària, Cubelles i Cunit, i la nostra intenció, i em penso que és el que cal és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi.
5: Físicament hi ha un edifici, un CAP a cada poble, però la direcció, l'organització i els metges són compartits i l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha anticipat com seria la situació amb dos CAPs separats en lloc d'un.
25: Cada àrea bàsica tindria el seu director, tindríem més metges per àrea bàsica, podríem donar més serveis per àrea bàsica, perquè ara heu de pensar que a vegades els serveis, com que és una àrea bàsica compartida, no els dupliquen a Cunit i a Cubelles, sinó que es posen en un dels dos municipis. Això fa que la gent es trobi amb mancança de serveis, no?
5: Així ho demanaran aviat al Departament de Salut.
1: I amb l'arribada del bon temps també es dispara l'activitat al medi natural i els rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
26: Només el cap de setmana passat els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
27: Saber renunciar a un dia doncs perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica, no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
26: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
1: I acabarem a Girona, on els sindicats Comissions Obreres i UGT denuncien que la patronal del comerç bloqueja les negociacions del conveni del sector en aquesta demarcació, que va caducar al desembre. Critiquen que s'ha aixecat de la taula només començar. Núria Pereira.
2: Els sindicats diuen que la patronal vol eliminar el complement per

0: ni de comerç són molt baixes. I ja no entrem ni en això, simplement és que és una falta de respecte aixecar-se d'una mesa de negociació.
1: Una vintena de treballadors del comerç han manifestat aquest dimarts al matí pels carrers de Girona.
2: Esports. Fins les 9 amb l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
3: Bon dia i bona hora. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre a les 7 jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
3: Alexia deixa el Barça després de guanyar 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols, a més d'haver aconseguit també 2 pilotes d'or. Abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador, Pere Romeu, s'hi va referir així en la prèvia del partit davant la Reial Societat.
6: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ja tingui la voluntat per poder fer.
3: D'Alexia també n'ha parlat les últimes hores l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
7: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
3: El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio fins més enllà de les 9. Mentrestant, ahir ja es van jugar alguns partits d'aquesta penúltima jornada de la Lliga Femenina de Futbol. Destaca la derrota del Badalona per 0-4 davant el Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós. Un resultat massa contundent, segons creu la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
8: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
3: Avui, a banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7 i es podrà veure per TV3, també es jugarà al Deportivo de la Coruña Espanyol a partir de les 9 i que es podrà seguir per Esport 3.
2: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez Monchi, va confirmar en la seva presentació oficial que Manolo González continuarà sent el tècnic del primer equip la temporada que ve.
9: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: Monchi també va explicar que avui té previst ja reunir-se amb Manolo González per començar a planificar la pròxima temporada. I encara en futbol, aquest vespre a les 9 jugarà Leipzig a Alemanya a la final de la Conference League, que enfrontarà el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
2: 3CAT Info.
3: En bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut va guanyar i l'Unicaja de Màlaga 95-74 després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents del partit de la 29a jornada, que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. La penya ja guanyava per 53-33 quan es va suspendre el partit. El tècnic del Joventut, Dani Miret, destacava l'acabar la bona mentalitat del seu equip per afrontar aquests 20 minuts.
10: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
3: També he jugat ahir a la Lliga ACB, un altre partit pendent, Saragossa 86, València 98, i avui s'ha de disputar el Madrid-Baskonia, ajornat el cap de setmana passat per la disputa del Madrid de la Final Four a Atenes. El Barça, mentrestant, ahir es va reunir el president electe Joan Laporta i el tècnic Xavi Pascual. Pascual va comunicar-li que manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi important a la marxa de Pascual, coincidirà amb la sortida de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I a l'NBA Oklahoma, els actuals campions han guanyat aquesta matinada a San Antonio, 127-114, i dominen ara la final de la Conferència Oest per 3 victòries a 2. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hockey Patins ja han quedat definides les semifinals del play-off que disputaran el Liceu i el Calafell i el Barça i l'Igualada després que ahir juguessin els tercers partits dels quarts de final amb aquests marcadors.

0: 2, Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. I en waterpolo aquest vespre, a 8:45, es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina entre el Catalunya i l'Atlètic Barcelonet a la piscina de Sant Jordi de Barcelona.
1: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora segueix la circulació densa a la 2 a Pallejà, sentit Barcelona. Hi ha un vehicle al voral degut a una avaria, cua d'uns 3 quilòmetres. Encara retencions també a les entrades de Barcelona. Destaquem aturades a la B23, Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal, C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Retencions també a la P7 a Subirats, sentit Tarragona, i a la C32 a Santa Susana, direcció Blanes, en tots dos casos per obres.
0: La consellera d'Educació assegura que estan molt més a prop d'un acord amb els sindicats per acabar amb la tanda de vagues a les aules catalanes. Avui hi ha una nova jornada d'aturades a tot el país. El principal sindicat, l'USTEC, coincideix que han avançat en les negociacions i apunten la reunió d'aquesta tarda com a clau per acabar amb el conflicte. Pedro Sánchez respondrà per primera vegada sobre les acusacions contra Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel, s'intensifiquen els atacs al Líban malgrat l'acord d'alto el foc. El Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front a amenaces com la que suposa la Rússia de Putin. La presidenta de la Comissió Europea ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos a les repúbliques bàltiques. 156 municipis catalans no tenen accés a la xarxa pública de fibra òptica, segons dades avançades pel Matí de Catalunya Ràdio. La infraestructura també la poden fer servir els operadors privats per oferir-la als ciutadans, però els pobles petits i micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. L'Audiència de Lleida condemna a 16 anys de presó l'home que a finals del 2022 va ruixar la seva parella amb líquid inflamable i li va calar foc al pis que compartien a Artesa de Segre. La sentència reconeix que el mateix acusat la va acabar ajudant a fugir de les flames. I Rosalía recé els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana s'ha endut 8 guardons, entre els quals el d'Artista de l'Any, el de Millor Disc per Lux o el de Millor Cançó per La Perla.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou. En bàsquet, el Joventut guanya l'Unicaja de Màlaga 95-74 en partit de la 29a jornada de la Lliga ACB, després de disputar-se els 20 minuts que quedaven pendents. I a l'hoquei, Lliga Masculina d'Hoquei Patins, ells van jugar els tercers de definitius partits del play-off de quarts de final. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals seran Liceu Calafell i Barça Igualada.
0: Les temperatures avui podran pujar una mica més i es podria arribar amb facilitat als 35 graus en moltes poblacions de Ponent i al Pla de Lleida. Es mantindrà l'ambient de ple estiu, amb domini del sol i només alguns núvols de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Segona jornada de vaga general en escoles i instituts de tot Catalunya, malgrat l'acostament salarial ahir a la nit entre govern i sindicats. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament aquest mes de maig i arriba en l'equador de les mobilitzacions previstes. Aquesta tarda es tornaran a reunir les parts mentre els sindicats fan una crida avui a la mobilització massiva. S'han convocat accions de protesta a Barcelona, Girona, Lleida, Granollers i Tarragona. Sàpiguem com arrenca aquesta nova jornada de protesta. Anem cap a un institut de Barcelona amb el David Mendoza i la Sara Canyete.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, avui hi ha una nova jornada de vaga i mobilitzacions al sector educatiu i nosaltres hem vingut a l'Institut Príncep de Viana, situat al districte de Sant Andreu, per veure com arrencava aquesta jornada. Ens acompanya a aquesta hora la directora, la Sara Solà. Sara, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Ens deies que d'entrada el seguiment a aquesta vaga potser sí que ha baixat lleugerament respecte a les anteriors i que a primera hora se situaria aproximadament al 65% de la plantilla del centre. També hem vist que han vingut pocs alumnes, sobretot els més petits. Amb aquesta negociació que està en marxa, on tots tenim una mica la mirada posada i que s'ha de reprendre aquest migdia, sembla que està més encaminada. No sé, vosaltres des del centre, com ho veieu, com ho esteu vivint?
5: Bé, sembla que sí, que s'han assegut de nou, sembla que hi ha les portes obertes a una nova negociació. Des del centre ho vivim amb una certa esperança, volem que acabi aquesta situació d'incertesa i ens agradaria tornar a reprendre la nostra feina amb normalitat, esperem poder-ho fer d'aquí a final de curs.
4: Sí que em comentaves abans que potser ara mateix, com que era el principal escull, tota la negociació gira molt al voltant de la retribució, de la millora o no de sous, quan, em deies, aquest moviment va començar per moltes altres coses.
5: Sí, efectivament. Ara és sobre la taula, fonamentalment sembla que els sindicats estan posant aquesta millora salarial, però m'agradaria que no, i ens agradaria, crec que a les direccions en general, que no quedés enrere la resta de reivindicacions. La situació és la que és perquè s'ha tensionat moltíssim el sistema, perquè estem a un nivell de necessitats educatives molt per sobre de les que podem atendre, i això és fonamental, i no podria quedar sobre la taula sense solució.
4: Al llarg de tot l'any també hem vist que les direccions us heu organitzat en assemblees i que d'alguna manera reivindiqueu un espai propi en aquesta negociació, que no us sentiu al 100% representats per als sindicats. Sobretot, en quins aspectes voldríeu posar sobre la taula vosaltres?
5: El que he dit, sobretot, quants recursos podem tenir per la inclusiva, tant humans com econòmics. També el tema de plantilles és fonamental. Els centres educatius podem desenvolupar uns projectes propis si podem vincular les persones a aquests projectes. El fet de l'eliminació dels perfils no ens ajuda gens a donar suport a aquests projectes singulars de cada centre, i la manca d'estabilitat de les plantilles, la renovació de gairebé el 50% cada curs del personal del centre no ajuda a poder donar continuïtat als projectes educatius. Per tant, ens interessa defensar aquesta postura per part de les direccions dels centres.
4: Més enllà de les qüestions salarials, d'aquesta negociació també n'hauria de sortir un paquet de recursos, com a mínim, per l'escola inclusiva. Creieu que heu d'estar quan es reparteixin aquests recursos?
5: Sí, creiem que hauríem d'estar en tot el procés de negociació. Les direccions ocupem un paper intermig, som els representants del claustre davant de l'administració, però també som l'administració davant del claustre. Llavors ens hem sentit infrarrepresentats. Ens agradaria ocupar aquest paper dintre de les taules de negociació, poder expressar què necessiten els centres perquè ocupem aquest espai de representació.
4: Si les negociacions finalment es poden tancar, com us permetrà això acabar el curs?
5: Si les negociacions es tanquen i són favorables a tot allò que nosaltres demanem, hi haurà un sentiment d'alleugeriment respecte a tot allò que ens ha fet patir tantíssim aquest final de curs. Hem viscut situacions tenses, hem viscut situacions difícils de gestionar amb dos jornades de vaga, a vegades setmanals, i per tant el que volem és recuperar la normalitat, poder tornar a fer sortides, poder tornar a fer colònies, poder tornar a fer projectes que defineixin els nostres centres educatius.
4: Aquí les vau arribar a suspendre, les colònies?
5: Sí, nosaltres som dels centres en els que per claus hem pres la decisió col·lectiva de no programar de moment sortides ni colònies pel curs vinent.
4: Però si s'arriba a un acord, les reprendríeu?
5: Sí, tenim la voluntat de fer sortides, de fer activitats complementàries, de fer colònies. Som un centre que habitualment en fa moltíssimes. La mesura és temporal i la volem revertir quan abans millor.
4: Sara Solà, directora de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, moltes gràcies per atendre el nostre micròfon i bon dia.
5: Bon dia, gràcies.
0: Gràcies, Sara. Anem ara cap a Girona. Fèlix Martín, bon dia.
6: Hola, bon dia. Som exactament nosaltres a Girona amb la unitat mòbil a la cruïlla que hi ha entre els barris de Sant Narcís i Santa Eugènia, davant del que es coneix com el Pont del Dimoni, que hi ha una escola pública, el Col·legi Groc. Cada vegada hi ha més persones amb samarretes grogues que arriben fins aquí, ara això són cap un centenar de mestres. Recordem que l'última vegada els docents gironins van sortir al carrer el dia 14 i van aplegar a la ciutat de Girona 4.500 persones, segons la policia municipal, el doble segons els sindicats. Avui volen igualar o, si més no, acostar-se a aquesta xifra. Han convocat una marxa a peu entre Girona i Salt, amb sortida en aquest punt, davant del Col·legi Groc, el Pont del Dimoni. Aquest és un vial molt transitat perquè és per l'avinguda dels Països Catalans i que comunica Salt amb Girona i, per tant, és un dels principals accessos a la ciutat des de Salt. La marxa anirà fins al pavelló d'esports d'aquesta població, situat des d'aquí a uns 2 quilòmetres, i això, evidentment, quan comenci, doncs, entorpirà el trànsit per aquest punt. Després hi haurà parlaments, és una acció que han convocat, entre d'altres, el sindicat USTEC-STES. Després de la reunió ahir amb el govern, insisteixen, i ho escoltàvem ara des de Barcelona, que les reclamacions van molt més enllà de l'increment salarial. Ens ho deia des de Girona per 3Cat Info, Glòria Polls, la portaveu del col·lectiu a Girona.
7: Avui serà una jornada de reivindicació que esperem que sigui clau, que sigui massiva, perquè el departament vegi que els docents no defallim, no ens rendim i que volem que se'ns escolti.
6: La mobilització comença, arrenca en aquest moment, la policia acaba de tallar el trànsit per l'avinguda dels Països Catalans en una rotonda que hi ha en aquesta cruïlla i veiem doncs ja centenars de persones amb samarreta groga reivindicativa que comencen aquesta marxa a peu. Aquesta mobilització continuarà després amb un acte, han dit els mestres, que portin carmanyola i que serà una activitat festiva per dinar. Arribaran en algun altre punt de Salt no concretat per fer una nova acció de protesta.
0: Estarem en contacte, Fèlix. Gràcies. Bon dia.
6: Bon dia. Fins ara.
0: La reunió d'aquesta tarda és clau per desencallar el conflicte. Les parts coincideixen a dir que totes les diferències estan més a prop d'un possible acord. Són declaracions de la consellera d'Educació, Esther Niguo, al Cafè de les Idees de 2Cat.
8: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
0: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, també ha dit que veu factible l'acord.
9: Avui es tracta d'entrar a la negociació a la mesa de les 3 de la tarda i no sortir d'allà fins que no aconseguim millorar tant en termes salarials com en termes d'inclusiva, fem les millores significatives necessàries per realment donar resposta a les necessitats.
0: 9 i 12 minuts.
2: 3Cat Info. Última hora.
0: La Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE a Madrid en el marc d'una investigació per una suposada xarxa de finançament il·legal del partit. El dispositiu l'ha acordat l'Audiència Nacional Espanyola. Les investigacions apunten a l'existència d'una operativa per ingressar fons opacs en una caixa B. Mirarem d'ampliar-vos aquesta informació des d'ara i fins a les 10 del matí. Mentrestant, continuem amb altres qüestions. Els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
10: Hola, bon dia. Nosaltres ens hem desplaçat fins als accessos de la principal refineria que hi ha aquí a Tarragona, la de Repsol, que està a la Pobla de Mafumet. Aquí un centenar de treballadors bloquegen els accessos principals des de primera hora de la matinada. Estan fent algunes accions de protesta també als accessos per Constantí i a l'accés del Pantalà al port de Tarragona, que no tenen afectació però en el trànsit normal d'aquestes instal·lacions. Com dèiem, de tant en tant es fa alguna performance amb uns escuts d'inspiració romana per escenificar una mica el bloqueig que, segons explica Toni Carmona, portaveu de l'STR, el sindicat majoritari i convocant d'aquesta paralització que ha de durar 24 hores, està generant ja una reducció de producció d'entorn del 30%.
11: Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosens, fuels, gasolines, segurament la reducció serà un 40% de producció.
10: Segons el mateix Carmona, la participació estaria entorn del 80%, però no tenim dades oficials de la patronal del sector, que ens assegura que els serveis mínims garanteixen l'operativa amb total seguretat de totes les plantes. Aquí l'objectiu bàsic d'aquesta mobilització que afecta a totes les refineries de l'Estat, uns 20.000 treballadors, uns 800 d'aquests serien a Tarragona, entre els de Repsol i de Cesa, és demanar una reducció, un avançament de l'edat de jubilació, segons explicava el mateix Carmona.
11: Volem un coeficient reductor de jubilació, creiem que està justificat pel nostre sector. Estem parlant de gent que treballa 40-45 anys a torn, gent que ha de fer 3 mesos de parades de 12 hores de manteniment, i creiem que per dignitat nostra, pel nostre treball, hem d'evitar que persones amb 66 anys i mig pugin torres de 30 metres en condicions penoses.
10: És la primera vegada que es fa una aturada total i absoluta de totes les refineries de l'Estat. De moment, però, aquesta aturada no estaria generant excessius problemes ni en la producció ni tampoc en la distribució, perquè les empreses s'han pogut abastir amb prou temps, segons ens explicaven des de la mateixa patronal. Això arriba també en un moment convuls als mercats pels preus elevats del combustible, però que, com dèiem, això en principi no ha de tenir cap tipus de repercussió. Una paralització que, segons ens diuen des del sindicat STR, es podria prolongar els pròxims dies, es podria repetir els pròxims dies, si no hi ha voluntat negociadora per part de la patronal i el govern.
0: Gràcies, Manel. Fins ara, bon dia.
10: Bon dia.
0: Hem arribat així a 9:15 del matí. Ampliem la informació del trànsit i el transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem diverses noves incidències. La carretera BB-5001 a Martorelles es troba tallada per un accident en tots dos sentits de la marxa. Hi ha tallat un carril a la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, en aquest cas per obres, i també per obres recordem que hi ha retencions a l'AP7 a Subirats, sentit Tarragona, i a la C32 a Santa Susana, direcció Blanes. En aquest punt, precaució perquè només hi ha un carril obert. Encara retencions a l'entorn de Barcelona, a la B23, a Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Pel que fa al transport públic, recordem que al tram, les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades, segons informa el tram, per causes operacionals. És tot de moment.
2: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
12: Continuem avui dimecres amb aquestes temperatures més d'estiu, sobretot l'ambient diurn és de ple estiu, amb valors que avui pugen un palet més. Per tant, si ahir es va arribar als 34, les xifres més elevades, sobretot del terç oest del país, avui s'arribarà fàcilment als 35, potser 36 de manera local, i en general a l'interior superant àmpliament els 30. Només a la costa, el termòmetre un dia més una mica frenat, sobretot arran de costa de mar, per la influència de la temperatura superficial del mar, amb sol tot plegat, amb aquest ambient que a primeres hores és agradable en general, tot i que avui hi ha hagut més valors tropicals de matinada que no han baixat dels 20. En general, les temperatures no són de ple estiu a primeres hores. De fet, s'ha arribat als 5 graus a Das o també a Prades, però en canvi cada cop hi ha més valors tropicals, com dèiem, a la façana litoral, amb aquests 21 a Sitges, a Barcelona, també 20 a Alella, 20 a Portbou o 21 a l'Estartit de Roca Maura. Bé, la calor pels propers dies arriba al seu màxim. Entre demà i demà passat tindrem un pic de calor amb valors més de ple estiu o de canícula, gairebé, sobretot l'ambient diurn, perquè tindrem temperatures que superaran àmpliament els 35 a l'interior, fins i tot al prelitoral, i arribant als 37 o fins i tot, no descartem, alguns 38. Per tant, un ambient de plena canícula, com dèiem, no gens de maig, i tot plegat sempre amb sol o algunes nuvolades de tarda. De fet, en el Pirineu, a partir de demà, sobretot, podrien haver-hi algunes primeres gotellades que han d'anar trencant amb aquesta bombolla d'aire càlid, sobretot a partir del cap de setmana.
2: Info.
13: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
14: i aquest? A què es dedica?
13: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
16: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
15: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
16: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
2: 3CAT Info.
0: Un quart de 10:04, pendents d'aquesta entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid en el marc d'una investigació per una suposada xarxa de finançament il·legal del partit. Avui Pedro Sánchez té previst respondre per primera vegada sobre el cas Zapatero. El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el papa Lleó XIV compareixerà davant la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista a Madrid, Ani Sainz de Aja.
17: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar y no más Óscar López posaba la mal foc.
18: Si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
19: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
20: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps a estudiar la causa.
0: Del Pròxim Orient, Israel assegura haver matat el nou líder militar de Hamas durant un bombardeig a Gaza mig de l'alto el foc oficialment en vigor des de l'octubre. L'anunci l'ha fet el ministre de Defensa. És el quart responsable del braç armat del moviment islamista assassinat des de l'inici de l'ofensiva de l'exèrcit israelià a la franja. En paral·lel, al front de Líban, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu també ha intensificat l'ofensiva, malgrat que hi hagi també una treva en vigor. Els últims atacs han fet 31 morts, 4 d'ells menors i una quarantena de ferits, segons el govern libanès. L'exèrcit israelià ha instat a evacuar 40 localitats més del sud de Líban, on Israel concentra els combats contra la milícia libanesa de Hezbollah i on Netanyahu vol ocupar més territori.
21: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: La Xina ha tornat a apel·lar en les últimes hores que respecti l'alto el foc a l'Orient Mitjà i ha reclamat de nou un acord entre l'Iran i els Estats Units. I el Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front especialment a amenaces com la que suposa la Rússia de Putin. Això poc després que països com Alemanya, Noruega o els Països Baixos hagin protestat davant els ambaixadors russos a les seves capitals per l'advertiment de Moscou perquè els diplomàtics europeus se'n vagin de Kiev davant un atac imminent de gran abast.
2: 3CAT Info.
0: A Catalunya encara hi ha 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. Aquesta xarxa, que és titularitat de la Generalitat, cobreix actualment 791 poblacions, un 83% del total, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. Es tracta d'una infraestructura que, sobretot, connecta els edificis públics dels municipis, però els operadors privats poden utilitzar-la per oferir també el servei de fibra als ciutadans. El que passa és que en molts llocs no hi tenen interès. Els pobles petits i micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. Com que hi ha pocs veïns, diuen que no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
22: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: Ara el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament d'aquesta xarxa. Canviem de qüestió, ja hi ha sentència per un home que el novembre del 2022 va ruixar la seva parella amb líquid inflamable i li va calar foc al pis que compartien Artesa de Segre a la Noguera. L'Audiència de Lleida el condemna a 16 anys de presó, tot i reconèixer que el mateix acusat la va ajudar a fugir de les flames a última hora. Lleida, Estela Bosoms.
23: La sentència el condemna per haver provocat un incendi que va posar en perill la vida de la dona i li va causar lesions, tot plegat agreujat pel fet que ella era la seva parella. Els magistrats descarten, però, l'intent d'assassinat assassinat justament perquè l'home va ser qui va ajudar la víctima a sortir de l'habitatge en flames i la va baixar al carrer. En tot cas, considera provat el relat que va explicar la dona al judici, que l'home va arribar de matinada mentre ella dormia, la va ruixar primer amb alcohol i després amb acetona i li va calar foc. L'incendi, a més, es va estendre per l'habitatge, a la primera planta, i va obligar els veïns a sortir ràpidament de l'edifici. L'audiència rebutja aplicar a l'home l'atenuant de consum d'alcohol i drogues i fixa una indemnització de 120.000 euros per a la víctima, que va tenir cremades greus al 18% del cos. També li prohibeix acostar-se a menys de 200 metres de la dona o comunicar-s'hi durant 17 anys.
0: Esports. Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre a les 7 jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí a les 11 se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
3: Alexia deixa el Barça després de guanyar 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols, a més d'haver aconseguit també dues pilotes d'or. Abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador, Pere Romeu, s'hi va referir així ahir també en la prèvia davant la Reial Societat.
7: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ell i que ja tingui la voluntat per voler fer.
3: I d'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
24: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
3: El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio fins més enllà de les 9 del vespre.
2: 3CAT Info.
3: Mentrestant, ahir ja es van jugar alguns partits d'aquesta penúltima jornada de la Lliga Femenina. Destaca la derrota del Badalona per 0-4 davant el Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós, un resultat massa contundent, segons opina la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
25: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
3: Avui, a banda del Barça, Reial Societat, que començarà a les 7 i es podrà seguir per TV3, també jugarà el Deportivo de la Coruña Espanyol a partir de les 9 del vespre i que es podrà veure per Esport 3. A l'Espanyol, el nou director general esportiu del club, Monchi, en el dia de la seva presentació oficial, va confirmar que Manolo González continuarà sent el tècnic del primer equip la temporada que ve.
26: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: Monchi també va explicar que avui té previst ja reunir-se amb Manolo González per començar a planificar la pròxima temporada. I encara en futbol, aquest vespre a les 9 jugarà Leipzig a Alemanya la final de la Conference League, que enfrontarà el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
2: 3CAT Info.
3: En bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut va guanyar ahir l'Unicaja 95-74 després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents del partit de la 29a jornada, que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. La penya ja guanyava per 53-33 quan es va suspendre el partit. El tècnic del Joventut, Dani Miret, destacava a l'acabar la bona mentalitat del seu equip per afrontar aquests 20 minuts.
27: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
3: També he jugat ahir a la Lliga ACB en un altre partit pendent, Saragossa 86, València 98, i avui s'ha de disputar el Madrid-Baskonia, ajornat el cap de setmana passat per la disputa de la Final Four Atenes per part del Madrid. Al Barça, mentrestant, ahir es van reunir el president electe Joan Laporta i el tècnic Xavi Pasqual. Pasqual va comunicar-li que manté ferma la decisió d'acceptar l'oferta del Dubai llevat d'un canvi dràstic. La marxa de Pascual coincidirà amb la sortida de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda encara un any més de contracte. I a la NBA, Oklahoma, els actuals campions, han guanyat aquesta matinada a San Antonio, 127-114, i dominen ara la final de la Conferència Oest per 3 victòries a 2.
2: 3CAT Info.
3: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins ja han quedat definides les semifinals del playoff que disputaran el Liceu i el Calafell, i el Barça i l'Igualada, després que ahir juguessin els tercers i definitius partits dels quarts de final amb aquests marcadors: Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals començaran divendres que ve i seran a un màxim de 5 partits. En waterpolo, aquest vespre a 8:45 es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, que enfrontarà dos equips catalans, el Catalunya i l'Atlètic Barcelonet, a la piscina Sant Jordi de Barcelona. Sentim el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte.
1: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
3: I ara el tècnic del Barceloneta, Xus Martín.
6: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
3: I d'altra banda, avui també a 9:00 arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, el millor de 3 partits, entre el Sant Andreu i el Mataró.
0: Dos quarts de 10 del matí, us ho avançàvem fa només uns minuts. La Guàrdia Civil escorcolla aquesta hora la seu del PSOE a Madrid en el marc d'una investigació per una suposada xarxa de finançament il·legal del partit. El dispositiu l'ha acordat l'Audiència Nacional Espanyola. Les investigacions apunten a l'existència d'una operativa per ingressar fons opacs en una caixa B. Això en el dia en què Pedro Sánchez respondrà per primera vegada sobre el cas Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Nova jornada de vaga avui de mestres i professors a tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Aquesta tarda, Educació i sindicats es tornaran a reunir després que hi acostessin posicions amb un incompliment per tots els docents. El departament proposa que sigui de 40 euros, mentre que els sindicats demanen que arribi almenys als 60. Les sensacions per ambdues parts són bones. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel, s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. A partir d'ara també us explicarem que el Parlament d'Escòcia demana a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del primer ministre escocès ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, i comença la collita al sud del Segrià de les primeres varietats de préssec i nectarina. La calor que ha avançat una setmana aquesta collita també ha disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita arreu d'Europa. En esports, Eudald, Alexia Putellas s'acomiada avui de l'afició del Barça.
3: La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit davant la Reial Societat de l'estadi Johan Cruyff. Abans, aquest matí, a 11:00, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou.
0: Les temperatures avui podran pujar una mica més i es podria arribar fàcilment als 35 graus en moltes poblacions de Ponent i al Pla de Lleida. Es mantindrà l'ambient de preestiu amb domini del sol i només alguns núvols de tarda al Pirineu. Dos quarts de 10 i 2 minuts. S'obrim amb aquesta notícia d'última hora, i és que la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE al carrer Ferraz, en el marc d'una investigació per suposat finançament il·legal del partit. Busquen documents relacionats amb una suposada caixa B. Ho ampliarem tan bon punt tinguem més informació. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, acaba d'explicar al matí de Catalunya Ràdio que aportaran tota la informació que se'ls demani.
8: Màxima tranquil·litat. Ja sabeu que, a més, el Partit Socialista col·labora amb la justícia i col·labora amb la policia, i tota aquella informació que se'ns requereixi avui, doncs així serà traslladada, com hem fet sempre, eh? Màxima transparència, màxima col·laboració i, per tant, respecte a tot.
0: L'entrada de la Guàrdia Civil a Ferrat referma, segons el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que calen eleccions ja.
9: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz. Pero es otra más.
0: El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha assegurat que demanaran eleccions si es confirma un finançament irregular del PSOE.
10: Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
0: Això que fa Pedro Sánchez a Roma, on respondrà per primera vegada sobre el cas Zapatero. Es troba allà amb el papa Lleó XIV i compareixerà davant la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Canviem ara de qüestió. I parlem de la segona jornada de vaga general en escoles i instituts de tot Catalunya, malgrat l'acostament salarial ahir a la nit entre govern i sindicats. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament. Aquest mes de maig arriba en l'Equador de les mobilitzacions previstes. Aquesta tarda es tornaran a reunir les parts, mentre els sindicats fan una crida avui a la mobilització massiva. S'han convocat accions de protesta a Barcelona, Girona, Lleida, Granollers i Tarragona. Sàpiguem com arrenca aquesta nova jornada de protesta. Anem cap a un institut de Barcelona. David Mendoza i Sara Canyete.
11: A l'Institut Príncep de Viana, situat al districte de Sant Andreu, a Barcelona, el seguiment a primera hora d'aquest dia de vaga, segons la direcció, era del 65% de la plantilla formada per 48 professors. Reconeixen que ha baixat lleugerament respecte a les convocatòries anteriors, però diuen que al llarg del curs la mobilització entre els docents del centre ha estat altíssima. També hi ha pocs alumnes. Avui ha vingut un petit grup, sobretot dels alumnes més petits. Sobre les negociacions que s'han de reprendre aquest migdia, la directora del centre, la Sara Solà, espera que es parli més enllà del sou, perquè, recorda, aquest conflicte va començar amb la vista posada a moltes altres reivindicacions.
12: Sobre la taula sembla que hi haurà un complement salarial, però en canvi sembla que s'està deixant de banda una reivindicació que les direccions tenien molt present, que és l'ajust de plantilla. Tenim un càlcul de plantilles que prové de l'any 94 i la situació ha canviat moltíssim. L'estabilització del personal en el centre, que és una gran reivindicació, i la inclusiva. No podem parlar d'inclusiva sense abocar-hi recursos econòmics i personals.
11: Veurem quin seguiment té avui la jornada de vaga. De moment, els sindicats fan una crida a la mobilització massiva, amb la mirada posada en aquestes negociacions que s'han de reprendre avui al migdia. No hi ha una convocatòria unitària de manifestació en aquesta jornada, sinó que s'han convocat diverses accions repartides per tot el territori. Aquí a Barcelona la mobilització principal és ara a les 10 del matí al Pla de Palau.
0: Doncs anem ara cap a Lleida, on a aquesta hora ha de començar una manifestació al centre de la ciutat. Per Joan Álvarez, bon dia, com estan les coses?
13: Hola, Carme, bon dia. Doncs hi ha decenes de persones concentrades a l'exterior de l'Escola Oficial d'Idiomes, totes amb samarretes grogues i amb missatges reivindicatius. Veiem molta crema protectora solar, i és que fa un sol de justícia, i sobretot, a mesura que avanci la jornada, doncs encara cremarà més. Per tant, van ben guarnits i fins i tot hem vist paraigües per protegir-se del sol. D'aquí sortiran fins a l'Escola Alba, això és a les afores de la ciutat de Lleida per la carretera C12, i per tant faran una manifestació una mica original. No s'ha fet mai una manifestació que faci aquest recorregut. Parlem amb la Rosa Aguilar, la portaveu d'Uste. Rosa, bon dia.
14: Hola, bon dia a tothom. Com veieu, la lluita col·lectiva funciona. Avui, 27 de maig, és un dia important, no solament per la mobilització, sinó per la negociació. Hem aconseguit obrir unes costures d'un acord que és una autèntica cotilla. El departament i el govern ens volien fer creure que no hi havia marge per la negociació, i efectivament, gràcies a la lluita, doncs, hem aconseguit obrir aquestes costures i estem moderadament, afrontem aquest dia amb un optimisme moderat.
13: Què és el que fareu quan arribeu? Perquè hi ha una festa convocada, una concentració, un acte, no?
14: Efectivament. A partir del moment en què arribem al punt de finalització de la mani, doncs hi ha previstes unes accions. I sobretot el que hi ha previst, doncs, hem convocat els profes de música, entenem que amb aquest horari que hem establert, doncs, tindrem famílies, muntarem activitats, se proposa també fer un dinar popular, és a dir que, bueno, serà un dia de lluita i un dia d'estar a l'expectativa, perquè tenim situada més a les 3 de la tarda i sembla ser que el departament ens portarà per fi una proposta per escrit que caldrà estudiar molt detingudament, i a més caldrà passar-la al col·lectiu perquè hi diguin la seva.
13: D'acord, Rosa, que vagi molt bé.
14: Gràcies a vosaltres.
13: Doncs això és tot, Carme. Des d'aquí, com podeu comprovar, hi ha cada vegada més ambient i això està a punt de començar una manifestació que, com diem, recorrerà al barri de Balàfia fins als afores de la ciutat a l'Escola Alba.
0: Gràcies, Pere Joan. Anem ara cap a Granollers. Marta Vallès, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs aquí moltíssima gent ja s'ha concentrat. Aquesta hora sí que ja està tallada aquesta avinguda força ampla de Granollers, l'avinguda Francesc Macià, aquí ja al pavelló d'esports, i és on s'ha convocat aquesta quedada. A partir de les 9 del matí ha començat a arribar des de diferents punts de les comarques catalanes als docents, en aquest punt on fa uns dies i fins divendres s'està fent el Congrés de Ciutats Educadores. Per això s'ha quedat aquí, i de 9 a 10 el que s'està fent és molta crítica, suposo que la sentiu de fons, per fer escoltar des de dintre del Congrés la veu dels docents catalans. Hem parlat amb l'Èrica, que és de l'Assemblea de Docents del Vallès Oriental.
16: Hem convocat aquí per fer-nos veure, bàsicament, perquè avui, aquests dies, s'està fent aquí un Congrés Internacional de Ciutats Educadores, i bé, hem pensat que era una bona plataforma des de la que fer-nos veure, no només al país, sinó internacionalment. Estarem una estona aquí i després hi ha convocada un festival, diguem, amb música, amb xerrades, al matí i durant la tarda, si cal.
15: Doncs a partir de les 10 del matí començarem a caminar. Aproximadament és una marxa d'una hora, reivindicativa i festiva, fins a arribar a un punt, que de moment no s'ha concretat, on els docents faran també el seu congrés, les seves jornades amb música, amb concerts, com deia, i esperen que potser al final del dia doncs els arribi alguna bona notícia de la taula de negociació i es pugui acabar amb aquesta reivindicació.
0: Gràcies, Marta, bon dia.
15: Bon dia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del primer ministre escocès, John Sweeney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat l'oposició a una nova consulta. Londres, Quim Olivares.
17: La majoria independentista al Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Sweeney és el primer ministre escocès.
18: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
17: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta, poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació.
0: L'ANA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna. Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
19: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans que s'acabi l'any s'han fixat dues missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i serveixi per a futures missions tripulades cap a Mart. I ara hem de marxar cap a Madrid per ampliar aquesta informació que us avançàvem. La Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE a Madrid en el marc d'una investigació per una suposada xarxa de finançament il·legal del partit. Dani Sainz, de AJA, que en sabem més. Bon dia.
4: Bon dia, doncs a esta hora segueix en marxa l'operatiu de la Guàrdia Civil, de la Unitat Central Operativa. Al voltant de la seu de Ferraz s'acumulen ja molts periodistes, càmeres de televisió i poc moviment més al marge d'una patrulla de la Policia Nacional Espanyola. El que sabem de fons de la investigació és que es tractaria d'un requeriment d'informació, així ho anomenen, no d'un escorcoll. Hi ha diverses investigacions en marxa al voltant del Partit Socialista a l'Audiència Nacional, al marge del cas Zapatero, del qual en parlem aquests dies. Per exemple, un d'estos casos és el cas Lere, el que afecta a aquesta militant del PSOE, que també està involucrada en un cas de suposats adjudicacions d'obra pública amb l'empresari Anxo Alonso, vinculat a Santos Cerdán. El cas Cerdán precisament és un dels altres casos que s'investiga a l'Audiència Nacional, i també un altre vinculat al cas Coldo, en este cas sobre el suposat finançament irregular del partit, on s'investiguen pagaments en metàl·lic que hauria rebut aquest ajudant de l'exministre José Luis Ábalos. Ara no tenim una confirmació de quina d'aquestes investigacions està en marxa. El que sí que sabem és que és la Guàrdia Civil, no pas l'AUDEF de la Policia Nacional, que és la que s'encarrega del cas Zapatero, la que està en estos moments dins de la seu del PSOE aferrat a l'espera que algú surti, i mentre passen cotxes fent sonar el clàxon i proferint insults contra el Partit Socialista.
0: Dani, gràcies. Bon dia. Anirem ampliant aquesta informació. Gràcies. Adéu.
4: Gràcies. Adéu.
0: I tot això a Pedro Sánchez l'enganxa a Roma. Respondrà avui per primera vegada sobre el cas Zapatero. El president espanyol és a la capital italiana, a la capital del Vaticà, on després de trobar-se amb el Papa Lleó XIV compareixerà davant la premsa. En les últimes hores la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Doncs així hem arribat a 3:15 del matí. Així que actualitzem quina és la situació del trànsit i del transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Molt bon dia. A aquesta hora destaquem una nova incidència a la C-55 a Castellbell i al Vilar. Hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa. Per un accident es dona pas alternatiu. Recordem que també per un accident hi ha tallada la carretera BB-5001 a Martorelles en tots dos sentits de la marxa. Segueix un carril tallat a la C-33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, en aquest cas per obres, i també per obres recordem que hi ha retencions a l'AP7 a Gelida, sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat en aquest punt, i a la C32 a Santa Susanna, direcció Blanes, en aquest punt només hi ha un carril obert. Pel que fa al transport públic, recordem que des de primera hora del matí, al tram, les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades, segons informa el tram, per causes operacionals. És tot.
2: El temps.
0: I Jofre Genoé.
7: Les temperatures aquesta matinada han pujat un pelet més, sobretot a la façana litoral. A la resta, pràcticament no s'ha notat, tot i que els 5 graus a Prades o a Das, que són amb valors freds, són valors una mica més elevats que ahir. Les matinades encara són agradables, valors, però a la façana litoral, que no baixen dels 20 graus, que com n'hi ha més. Avui Sitges, Barcelona, Alella, Portbou, repeteix també l'Estartit a Rocamaura. I esperem que al llarg del dia d'avui la temperatura doncs pugi un grauet o dos més, per tant serà fàcil arribar als 35 a les zones més càlides de Ponent i Pla de Lleida. Esperem que la jornada estigui dominada pel sol, amb només algunes nuvolades al Pirineu, avui de moment inofensives. I la tendència pels propers dies, doncs arriba al màxim d'aquesta bombolla d'aire càlid, amb un pic de calor que entre demà i demà passat ha de fer que els termòmetres s'acostin als 38 graus a les zones més càlides del país. No només a Ponent ni Pla de Lleida, sinó que es poden superar els 35 també fàcilment a la Catalunya Central, l'interior de Girona especialment, i també prelitoral. Per tant, pels propers dies, un ambient de plena canícula, sobretot l'ambient diurn, i amb més nuvolades de tarda, que podrien començar a donar algunes gotellades, tot i que esperem més tronades al Pirineu, sobretot de cara al cap de setmana.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Més coses, les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la DANA. PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina de la comissió poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en aquesta causa, tot i que estaven previstos en el pla de treball inicial de la comissió. València, Alba Barbosa.
1: Aquesta tarda es debatrà i votarà el dictamen de conclusions pactat entre el PP i Vox. L'escrit és poc crític amb la gestió de la Generalitat Valenciana i assenyala que estava limitada per la informació que rebia d'altres organismes. En aquest sentit, apunten a deficiències i manca d'informació durant la riuada i a retards en la presa de decisions. Qüestionen també l'eficàcia dels sistemes d'alerta a la població i argumenten que el marc legal permetia a l'Estat espanyol assumir la direcció de l'emergència. La comissió d'investigació a les Corts s'ha reunit 11 vegades i no ha citat a declarar a l'exconsellera Salomé Prades, responsable de l'emergència i investigada en la causa, ni tampoc el seu número 2, Emilio Argüello, també imputat. Els dos noms, però, consten al llistat de compareixences previstes. Sí que hi va acudir l'expresident valencià Carlos Mazón, que va afirmar que ell no tenia responsabilitat operativa sobre l'emergència. També hi han comparegut representants de les associacions de víctimes que van criticar que se les cités un any després i que titllen la comissió de pantomima parlamentària.
0: A la zona sud del Segrià ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració. Una campanya que arrenca amb molt bones perspectives perquè les altes temperatures que hi ha arreu d'Europa han disparat la demanda i també els preus d'aquest tipus de fruita. Lleida, està a la Busoms.
21: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
22: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
21: Una mica més al nord, al Carràs, demà començarà la collita als camps de presseguers de Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de l'Organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, que confirma la bona arrencada.
23: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França, estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venta és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
21: La previsió és que els preus es vagin normalitzant a mesura que avanci la campanya, però ara per ara la perspectiva és que els pagesos es puguin guanyar la vida tot i haver d'afrontar l'encariment del gasoil, els adobs i els herbicides. Després d'anys marcats per gelades, sequera i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines, un 14% més que l'any passat.
0: I amb l'arribada del bon temps es dispara també l'activitat al medi natural i també els rescats dels bombers que fan una crida a la prudència. A Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
24: Només el cap de setmana passat, els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això, recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
25: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
24: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.

Rosalía rebé els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava. La cantant catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple, havia rebut 8 nominacions i s'han dut els 8 premis, entre els quals el d'Artista de l'Any, el de Millor Disc per Lux, el de Millor Videoclip per Bergain o de la Millor Cançó per La Perla, que estem sentint de fons. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manel Serrat en reconeixement a la seva trajectòria. El cantautor valencià Guitarca de la Fuente s'han dut 2 guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.

0: Doncs deixem aquí Rosalia. El govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística davant l'augment de les vulneracions vinculades a la llengua. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho va anunciar en un acte a Palau per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. També va avançar que es treballa per arribar a un acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua.
1: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes. En Palau poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: Ella es va mostrar optimista davant l'estat de salut del català, reconeix que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. I l'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels Premis GAC de l'Art Contemporani que es van entregar ahir. Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els dos premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carmen i Lluís Bassat han estat distingits pel seu impuls a les arts visuals. Els guardons també han premiat el crític Ricard Mas i la tasca de difusió de sales com Joan Gaspar, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit que ha reunit més de 200 persones del món de la cultura.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar

0: Hi ha 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols, a més d'haver aconseguit també 2 pilotes d'or. Abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexi, el seu entrenador Pere Romeu s'hi ha referit així en la prèvia del partit davant la Reial Societat.
1: El que té més mèrit de l'Alexi és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexi molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ja tingui la voluntat per poder-ho fer.
0: I d'Alexi també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Sempre li deia que era un futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac, et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
0: El comiat d'Alexia Botellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio fins més enllà de les 9. Mentrestant, ahir es van jugar alguns partits de la penúltima jornada de la Lliga Femenina de Futbol. Destaca la derrota del Badalona per 0-4 davant el Reial Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós. Un resultat massa contundent, segons pensa la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
3: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
0: Avui, a banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7, i es podrà seguir per TV3, també jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol a partir de les 9 i que es podrà veure per Esport 3. A l'Espanyol, el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez Monchi, va confirmar ahir el dia de la seva presentació que Manolo González continuarà sent el tècnic del primer equip la temporada que ve.
4: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
0: Monchi també va explicar que avui té previst ja reunir-se amb Manolo González per començar a planificar la pròxima temporada. I encara en futbol, aquest vespre a les 9 es jugarà a Leipzig, a Alemanya, a la final de la Conference League, que enfrontarà el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
5: 3CAT Info.
0: En bàsquet, a la Lliga CB, el Joventut va guanyar ahir l'Unicaja de Màlaga 95-74 després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents del partit de la 29a jornada, que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. La penya ja guanyava per 53-33 quan es va suspendre el partit. El tècnic de la penya, Dani Miret, destacava a l'acabar la bona mentalitat del seu equip per afrontar aquests 20 minuts.
6: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
0: També jugat ahir a la Lliga CB en un altre partit pendent, Saragossa 86, València 98, i avui s'ha de disputar el Madrid-Baskonia, ajornat el cap de setmana passat per la disputa del Madrid de la Final Four d'Atenes. El Barça, mentrestant, ahir es va reunir el president electe Joan Laporta i el tècnic Xavi Pascual. Pascual va comunicar-li que manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, si no hi ha un canvi dràstic. La marxa de Pascual coincidirà amb la sortida de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda encara un any més de contracte. I a l'NBA, Oklahoma, els actuals campions han guanyat aquesta matinada a San Antonio 127-114 i dominen ara la final de la Conferència Oest per 3-2. A l'hoquei, Lliga Masculina d'Hoquei Patins, ja han quedat definides les semifinals del play-off que disputaran el Liceu i el Calafell per una banda i el Barça i l'Igualada per l'altra, després que ahir juguessin els tercers i definitius partits dels quarts de final amb aquests marcadors: Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals començaran divendres que ve i seran a un màxim de 5 partits. I en waterpolo, aquest vespre a 8:45 es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, que enfrontarà dos equips catalans, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta, a la piscina Sant Jordi de Barcelona. D'altra banda, aquest vespre també a 9:00 arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, el millor de 3 partits, entre el Sant Andreu i el Mataró. I el Giro d'Itàlia, victòria ahir en solitari del líder de la prova, el danès Jonas Vingegaard, de la 16a etapa, de 113 quilòmetres entre Bellinzona i Carí. Vingegaard avantatja ara la general l'austríac Félix Gall amb 4 minuts i 3 segons de diferència. Avui, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andaló.
5: Trescat Info.

0: La Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE a Madrid en el marc d'una investigació per una suposada xarxa de finançament il·legal del partit. El dispositiu l'ha acordat l'Audiència Nacional. Les investigacions apunten a l'existència d'una operativa per ingressar fons opacs en una caixa B. Això en el dia en el que Pedro Sánchez ha de respondre per primera vegada sobre les acusacions contra Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Nova jornada de vaga de mestres i professors a tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Aquesta tarda, Educació i sindicats s'han de tornar a reunir després que ahir acostessin posicions amb un complement per a tots els docents. El departament proposa que sigui de 40 euros, mentre els sindicats demanen que arribi almenys a 60. Els treballadors de les refineries de tot l'estat avui també fan una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir a la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca amb l'objectiu d'ocupar més territori. L'Audiència de Lleida condemna 16 anys de presó a l'home que a finals del 2022 va arruixar la seva parella amb líquid inflamable i li va calar foc al pis que compartia en Artesa de Segre, la Noguera. La sentència reconeix que el mateix acusat la va acabar ajudant a fugir de les flames. 156 municipis catalans no tenen accés a la xarxa pública de fibra òptica. Segons dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio, la infraestructura també la poden fer servir els operadors privats per oferir-la als ciutadans, però els pobles petits i micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. I comença la collita al sud del Segrià de les primeres varietats de préssec i nectarina. La calor que ha avançat una setmana aquesta collita també ha disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita arreu d'Europa. Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana s'ha endut 8 guardons, entre els quals el d'Artista de l'Any, Millor Disc, també per Lux, o el de Millor Cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat.
1: Esports. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou. En bàsquet, el Joventut guanya l'Unicaja de Màlaga 95-74 en partit de la 29a jornada de la Lliga ACB després de disputar-se els 20 minuts que quedaven pendents. I a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, ahir es van jugar els tercers i definitius partits de play-off de quarts de final, Barça 5-Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals seran Liceu Calafell i Barça Igualada.
0: I el temps, la calor s'intensificarà una mica més amb valors que podran arribar als 35 o 36 graus a les zones més càlides de l'interior. En general se superaran els 30, amb l'excepció de la línia de la costa, també dels Pirineus, sol amb nuvolades de tarda inofensives.
2: 3CAT Info.

0: El món és rodó és un dels temes que forma part de l'últim treball de Narcís Peric. Avui comencem amb la seva música perquè aquest divendres presenta el seu darrer disc Cançons d'amor i lluita en un concert que tindrà lloc al Saló de Pedra a partir de les 8 del vespre. Amb el món és rodó, engeguem nova edició al Tic Tac per acompanyar-te en l'edició d'aquest dimecres, avui 27 de maig, edició 130 de la temporada. En sumem ja 611 programes. Que es diu ràpid. Resten 219 dies per acabar l'any i 29 pel pròxim festiu, que serà el 24 de juny amb motiu de Sant Joan. De seguida anirem cap a la previsió del temps per saber l'última hora del temps que ens espera de cara a les pròximes hores. Ja hem superat la meitat de la setmana i per celebrar-ho les portades d'avui segur que venen amb més lletra i dramatisme que un serial de tarda, així que repassarem també els titulars abans que no ens agafi el tsunami informatiu. I com he dit, hem superat l'equador de la setmana, també doncs el cap de setmana ja treu al cap, res millor que per xafardejar l'agenda del poble. Avui torna a l'espai de benestar emocional i parlarem de com la salut mental es cuida també sortint de la consulta mèdica i compartint espais amb la comunitat. Parlarem de projectes pedagògics, d'exposicions, tallers o de grups de trobada que serveixen com una autèntica xarxa de prevenció. Per descobrir com aquests entorns ens ajuden a connectar i a créixer, ens acompanyarà el nostre psicòleg, referent de benestar emocional i comunitari, en Ricard Jorge. A les 11 ens posarem al dia amb en Pep Amades i la premsa del cor. I avui torna a l'espai en col·laboració amb la Fundació Maresme, que, com ja hem explicat en múltiples ocasions, celebra els seus 60 anys. Segur que alguna vegada, navegant per internet, heu anat a buscar una pàgina i us ha sortit un missatge d'error 404, pàgina no trobada. Doncs la Fundació ha agafat aquesta idea per llançar una campanya molt contundent que es diu Error 404, Centre Ocupacional No Trobat. Què vol dir això? Doncs que a la nostra comarca hi ha una realitat molt dura. Més de 60 persones adultes amb discapacitat intel·lectual estan en llista d'espera per tenir accés, per créixer, formar-se, trobar-se i compartir. Avui volem posar cara i veu a aquesta situació amb quatre convidats molt especials que ens ajudaran a entendre perfectament la campanya. Passarem per l'estudi la Lídia Ruiz, referent de comunicació de la Fundació, la Marta Serra, que és psicòloga i responsable d'un dels 5 centres ocupacionals que té l'entitat, en Joan Bova, pare d'una persona que va a un d'aquests centres, i l'Ariadna Costa, que utilitza aquest servei i sap molt bé què canvia la vida quan tens aquesta oportunitat. Aquest és el menú d'aquest dimecres. Et recordo també que si vols participar del programa, això és el que has de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I si vols recuperar allò que més t'ha agradat o saber el que t'has perdut, només has d'entrar a la pàgina web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVox o Spotify. Jo ja ho tinc tot a punt per acompanyar-te fins la una del migdia. Et prometo un dia més que si et quedes aquí al 104.6 de la FM al matí d'aquest dimecres et passarà d'allò més ràpid. Avui li tornarem a fer trampes al rellotge. Salutacions de qui us parla. El meu nom, Miquel Carabaño. Gràcies per ser-hi. I per escollir Ràdio Argentona, la teva emissora de referència. Cançons que ja fan estiu és la nova d'Aurea Franch.

0: Laura Franch es va fer, o s'ha fet famós a través de les xarxes versionant al català cançons conegudes mundialment, i també li surten molt bé aquestes cançons inèdites que ens presenta ara amb aquest És meravellós. Una cançó que ja ens transporta a l'estiu, també patint aquestes altes temperatures a finals de maig, eh? Vinga, traieu-vos les lleganyes de sobre, perquè avui ens hem aixecat amb un cel completament net, d'aquells que fan venir ganes d'engegar-ho tot, a fer bofes i anar directe a la platja. De pluja ni en tenim ni en busquem, així que podeu deixar el parany a casa ben tranquil·lament. El vent del matí està més mandrós que nosaltres mateixos, pràcticament ni es nota, i la mar està tan calmada que sembla una bassa d'oli. Això sí, l'ambient ha començat una mica fresquet, amb el termòmetre voltant la dotzena de graus a l'interior, d'aquells que t'obliguen a agafar una jaqueteta prima per sortir per la porta, tot i saber que al migdia te'n penediràs. I és que de cara a la tarda, prepareu-vos per patir la primera gran suada de la setmana. El sol continuarà dominant el cel, només enterbolit per quatre núvols alts purament decoratius, i les temperatures faran un salt espectacular fins a enfilar-se gairebé als 32 graus a les hores centrals del dia. És una calorada ple estiu que vindrà acompanyada d'una mica de vent de garbí, fet que revolcarà una mica l'aigua del mar i aixecarà marejol per als qui vulguin fer el primer bany de la temporada. Si mireu cap al cap de setmana, sembla que el bon temps s'ha instal·lat a la comarca de forma permanent i no té cap intenció de ser diferent. Demà dijous serà un calc d'avui, amb un cel radiant i una mar una mica picat de bon matí per la mar de fons. I per tancar la setmana laboral, el divendres tindrem una jornada de catàleg per començar el cap de setmana amb un somriure d'orella a orella. Més sol, ni una gota d'aigua, el vent pràcticament aturat i un mar en calma que convidarà a passejar pel litoral. Temperatures que es mantindran ben amunt, fregant els 31 graus, així que ja podeu anar buscant la crema solar i les ulleres de sol, perquè els pròxims dies la comarca serà un autèntic paradís estiuenc. I si aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, atenció a la previsió del temps que arriba de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia. Aquest dimecres es lleva amb un ambient de nou força assolellat en el conjunt del territori, només, això sí, a diferència dels darrers dies, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts que són merament decoratives, i això sí, que es mantindran al llarg de tota aquesta jornada. Per tant, una jornada marcada per l'anticicló, amb aquesta, doncs, bonança meteorològica, i que, això sí, de cara a la tarda pot generar alguna nuvolada a punts del Pirineu, però que creiem que difícilment acabarà en forma de ruixat, en forma de precipitació. Per tant, en principi, només esperem algunes nuvolades que, com a molt, deixin el cel mig o puntualment molt ennuvolat en aquest sector del país. El més destacat serà, de nou, un altre cop, la temperatura, que de nou s'enfilarà fins als 30 graus en molts punts de l'interior i fins als 35 en àrees concretes de Ponent, del Prepirineu de Lleida, com la Conca de Tremp, o hi ha fins i tot a l'interior de la Vall de l'Ebre. Tot plegat a l'espera de que de cara a aquest dijous i divendres les temperatures encara es puguin enfilar més i s'assoleixin valors de fins a 37 o 38 graus. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I amb la previsió del temps anem al quiosc. La majoria de portades d'aquest dimecres destaquen el comiat d'Alexia Putellas. La davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols en 14 temporades. Ho destaca la portada del diari Ara, però també destaca que sobre el conflicte educatiu, ja que sindicats de mestres i governs acosten posicions. La conselleria puja l'oferta salarial i proposa un nou complement d'uns 40 euros per a tots els docents. També destaca en portada que els Estats Units i Israel ataquen l'Iran i el Líban malgrat la negociació. Jonathan Andic deixa temporalment els càrrecs a Mango i una nova jubilació activa vol promoure el treball dels pensionistes. També el jutge dona 15 dies més a Zapatero perquè pugui preparar la seva defensa. El punt avui, en portada, Sabadell vol aixecar el vol. Empreses i operadors de l'aeroport reclamen a Aena les inversions previstes el 2001, mentre si vol impulsar un hub d'innovació aeronàutica. La Vanguardia diu que Sánchez resisteix i rebutja Claudi Cap al setge judicial. En portada, països com França i el Regne Unit es comencen a habituar a la calor extrema fins i tot abans de l'estiu. França va informar ahir de 8 morts per la calor. Igualment, el Regne Unit va batre dilluns el seu rècord de temperatura màxima al maig. També en economia, el Cercle d'Economia alerta de les mancances en tecnologia i productivitat, o també diu que els enginyers catalans demanen un pla ambiciós per al futur. El periòdico Indra elegeix Requesens com a conseller delegat, imatge per Alexia Putellas, que deixa el club després de 14 anys, convertida en un dels grans símbols de la història blaugrana. I en la premsa esportiva, l'esportiu titula Per sempre i destaca també en clau pàrica que Monchi arrenca amb la confirmació de Manolo. Hasta pronto titula l'esport i Mundo Deportivo diu en portada Goodbye Alexia. Són els temes que destaca avui les portades de la premsa escrita en l'edició d'aquest dimecres. I tot seguit anem cap a l'agenda cultural d'aquesta setmana.

Recordeu que fins al 10 de juny la biblioteca ofereix l'aula d'estudi a partir de les 8 i fins les 11 per preparar els darrers exàmens del curs. Avui a les 7 a la biblioteca Trobades Conscients. Punt de trobada en un espai recollit de la biblioteca per aprendre i compartir experiències, tot caminant entre la paraula i el silenci, la meditació i la presència conscient vers una vida més plena i en pau. Les trobades estan coordinades per l'Imma Zapata el segon dimecre de cada mes. Demà el Centre Parroquial ofereix una conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària sobre una crisi de sostenibilitat. Urgent necessitat d'un canvi. Aquest divendres, a partir de 11:15, ens visita l'oficina mòbil d'informació al consumidor. Divendres a les 7 tenim un escape room. Torna la programació Més 18 al Casal de Joves d'Argentona. Diumenge, ruta al Viver de la Vila a partir de les 11. És una de les novetats. I si anem al cinema d'aquest cap de setmana, el Centre Parroquial ens proposa La Isla de Amrun, una pel·lícula que es situa a la primavera de 1945. En els últims anys de la Segona Guerra Mundial, Nanning, un nen de 12 anys, desafia sense por traïcions per caçar foques, volíem dir, sortir a pescar per la nit i cuidar incansablement els camps de la seva granja. Una pel·lícula que podreu veure el divendres a 9:15 en versió original subtitulada, també el dissabte a 8:15 i diumenge a les 7 de la tarda. I és que l'altra proposta que ens ofereixen per a públic infantil o familiar és la nova de Super Mario, Mario Galaxy, la pel·lícula. La podreu veure el dissabte a les 4 i a 6:15 de la tarda i diumenge a les 5 de la tarda.

5 minuts i arribem a 11:15 del matí. Seguim amb energia dels Doctor Prats, una petita pausa i de seguida escoltem el nostre psicòleg de capçalera, en Ricard Jorge. Energia.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
3: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
4: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
6: 28 de maig. Crisis de sostenibilitat. L'urgent necessitat d'un canvi. A càrrec d'Antoni Turiel, físic i divulgador científic. Totes les conferències es fan els dijous a les 6 al Centre Parroquial.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?

0: Avui a l'Espai de Benestar Emocional volem parlar de com la salut mental es cuida també sortint de la consulta mèdica i compartint espais amb la comunitat. Parlarem de projectes pedagògics, ja sigui exposicions, tallers, grups de trobada que serveixen com una autèntica xarxa de prevenció per descobrir com aquests entorns ens ajuden a connectar i a créixer. Ens acompanya el nostre psicòleg de benestar emocional i comunitari, en Ricard Jorge. Ricard, bon dia.
1: Bon dia, Miquel.
0: Com estem?
1: Doncs molt bé, ja la recta final del curs.
0: Recta final, eh? Passa ràpid el temps, eh?
1: Passa molt ràpid. O sigui, de gener aquí... Bueno, jo diria que des de 2020 aquí ha anat, però com una bala, o sigui, molt ràpid.
0: 2020, que vam començar a secció, pot ser? L'any que vam començar...
1: No, la vam començar el 23, diria.
0: El 23?
1: Sí, sí, sí, 2020 era el Covid, que no podíem sortir de casa.
0: Ah, va, pensar, dic, sí que fa anys que...
1: I encara no estava al cap.
0: No. Vinga, doncs, no sé, gestió del temps no sé si en parlarem, però parlarem de la gestió de les emocions, no? Del benestar...
1: Sí, bueno, parlarem d'aquests espais que s'estan obrint als caps a partir de... tant el psicòleg de benestar, el referent de benestar emocional i comunitari, que seria jo, les fisios comunitàries, la nutricionista comunitària i les infermeries comunitàries, bueno, que s'estan obrint uns espais que, més que intervenció terapèutica, són preventius. Uh-huh. Val? I això jo crec que és una... que potenciar tant des de la Generalitat aquests espais més preventius és una novetat que abans no s'havia... No s'havia invertit doncs, tantes figures professionals ni tant de temps, no? O sigui, digues, Miqui.
0: No, volia dir que s'ha comprovat que aquests espais ajuden poder inclús més que el que deia a l'entrada, no? Simplement el psicòleg de tu a tu.
1: Mm. Depèn del cas, sí. O sigui, quan hi ha una problemàtica molt establerta, algú molt clínic, sí que és veritat que el tractament individual és molt útil, no? Mm-hmm. Si està enfocada en solucions, si té evidència, no? per curar, però la veritat és que la prevenció no es pot quantificar o valorar perquè no saps tot el que has previngut, no? No hi ha com algú positiu, mm-hmm. no? O sigui, algú positiu em refereixo a algú que es pugui mesurar, no? Aleshores, però sí que és veritat que nosaltres hem de sistematitzar més com valorem l'impacte que té aquesta prevenció. Ho valorem normalment amb enquestes, uh-huh. i són bones, o amb l'assistència, però hem de sistematitzar més quins paràmetres fem servir per si està sent útil, no? Però bueno, bàsicament, o sigui, el que, per exemple, la meva tasca, el mandat que tenim al REBEC, que es diu, és prevenir malestar emocional i fomentar la salut mental a la població. Llavors, a partir d'aquí... Normalment fem servir grups que fem activitats grupes que fem al CAP o, com deies tu, fora del CAP. Uh-huh. És aquí on creem, ara veurem, entorns pedagògics amb unes normes, amb unes dinàmiques diferents, vale, que una classe habitual, on és unidireccional, ara us explicaré, però requereix també implicació, creativitat, per, segons les necessitats de la comunitat, fas unes intervencions o unes altres. Vale.
0: Per tant, per saber si ho entenc bé, és no esperar que tingui algun problema de benestar emocional i psicològic, sí. participar en aquest tipus de grups pedagògics.
1: Sí, sí, sí,
0: no?
1: Hi ha com una... Es pot haver-hi un malestar, llavors s'aborda...
0: És a dir, no haig d'esperar a tenir angoixa... Per sí. haver de participar en...
1: Sí, a veure, no? Que hi ha persones que evidentment que ja hi ha un problema instaurat, no? Llavors mm-hmm. s'ha de mirar. Però sí, la idea és aquesta de... Sobretot les activitats comunitàries fan prevenció, vale? Mm-hmm. Perquè què s'atén, Miquel, en aquests grups, no? Doncs, com deia el Freud en aquell llibre, els malestars a la cultura. Hi ha un llibre del Freud que es diu Malestars a la cultura, val? Llavors, coses... que ens poden fer emmalaltir potencialment. Doncs tenim ara mateix, no, a nivell social, una pandèmia de la soledat. Uh-huh. Ja que les pantalles no donen aquesta sensació de vinculació, ni s'activen les neurones mirall, ni hi ha aquesta empatia. Llavors, paradoxalment, com ja t'he explicat algun cop, hiperconnectats però més sols. Una altra és una cosa que jo li he dit, la demència digital. La demència, saps que és una afectació de les funcions, sobretot executives del cervell, des, com són l'atenció sostinguda, la capacitat creativa, la capacitat de reflexió. Tot això, les pantalles interfereixen d'una manera negativa, entorpeixen que desenvolupem el pensament.
0: Yeah.
1: Això també, crispació, és a dir, les polaritats i guerra, no? O sigui, cada cop més crispació, més trinxeres ideològiques entre dos bàndols, per exemple. Llavors, això també provoca malestar. Tots aquests factors provoquen malestar. Els fanatismes, la deshumanització, la destrucció del teixit social. Cada cop hi ha menys teixit social. La manipulació emocional, de vegades, que es fa des de la psicologia happy, de tu pots amb tot, responsabilitzen els individus.
0: Yeah.
1: Com uns ideals, unes ideacions que no són realistes, no? La velocitat a la que anem, immediatesa. Tot això provoca malestar emocional. És a dir, són xarxes, les xarxes que ens emmalalteixen. Vale? És a dir, aquest malestar a la cultura, per què, Miquel, apliquem pastilles a això? Per què medicalitzem aquests malestars a la cultura quan són d'origen social, naturalesa social? M'explico? O sigui, per què aquesta lògica? Doncs el que es proposa ara, des de la Generalitat, tot això, és per fer prevenció, és a dir, de la mateixa naturalesa, és a dir, donar un remei col·lectiu, grupal, social, a malestars socials de la mateixa naturalesa. Vale? Perquè de vegades una pastilla no cura tot això, sinó que ho cura aquestes connexions, aquestes xarxes comunitàries. Vale? És a dir, que són espais, Miquel, que en comptes d'automatitzar la consciència o fer-nos sobreadaptar a aquestes situacions que a vegades són difícils d'evitar, doncs aquests espais de pedagogia en salut creen consciència. M'estic explicant?
0: Sí.
1: O sigui, que en aquests espais aprens a pensar què t'està passant i quines intervenció, o sigui, quines estratègies pots fer tu per superar tot això. M'explico?
0: Sí, sí, sí. És que a mesura que et vaig escoltant em va vinguent a la ment... realment és una mica com també ho estic percebent jo, en el sentit de que la societat vol que jo vagi a una velocitat que no m'agrada.
1: Aquí estem.
0: I el fet d'estar envoltat de persones que pensem el mateix, de dir, ei, aturem-nos una mica, gaudim del moment, disfrutem... no tinguem por al FOMO, no? Al perdre'ns allò de l'última hora, de la immediatesa. Vivim el present, no? Que suposo una mica per aquí, no?
1: És a dir, sí, és un, aquests espais, aquests grups...
0: Trobar aquests espais per evadir-te de, d'aquests factors externs, no?
1: Clar, o sigui, hi ha un marc, un marc i una manera de treballar en aquests grups comunitaris, en aquests grups del CAP, vale? O sigui, en aquests grups comunitaris és com una pausa, com deies, dintre del, és un silenci, es fa un silenci dintre dels imperatius del sistema. És un moment per parar i pensar tot allò que fa inevitable el món.
0: I ha de ser un moment per tu, no?
1: Sí, clar.
0: És a dir, per l'individu.
1: Sí.
0: És a dir, sabent que fent allò t'evadeixes i és un moment de qualitat per tu.
1: Clar, un moment per pensar on pot aparèixer doncs, l'altre, està fora de l'acceleració, vale? Aquestes activitats, que és com hauria de ser una aula escolar, vale? És com si fos una aula escolar, però en el CAP, o aquí a la Velcro, o aquests són els grups que anem fent, vale? O al Saló de Pedra, no? Amb l'Àgora. Llavors, sí. És aquesta escletxa, aquesta grieta, no sé com es diu, aquesta esquerda,
0: sí, sí.
1: Que pot aparèixer allò heterogeni, allò divers, allò imprevisible, allò realment creatiu. És com si des de l'atenció primària, ara amb aquesta figura del Rebec i dels fisios a pic i de les nutricionistes, de les infermeres també comunitàries, es creen entorns pedagògics, vale? D'obertura, de coneixement, de transformació real. Perquè ara t'explicaré, perquè no és com una cosa que el sanitari té el coneixement absolut i li transmet unidireccionalment a la gent. No, sinó que...
0: I diu, aquest és el camí, no?
1: Aquest és el camí. No, sí que és veritat que es fa una introducció psicoeducativa perquè se suposa que sap més, no? En algun tema, però després la paraula és del grup i es va creant una xarxa de coneixement en funció de les aportacions espontànies que fa el grup.
0: Per tant, és un acompanyament, no?
1: Sí, exacte. En aquests grups la paraula està viva, té un valor. No és com una paraula que és una suma de conceptes on un diu els conceptes i l'altre es prenen apunts i ho han d'intentar aplicar, memoritzar. No, és una escola, és una xarxa que la creem entre tots. ¿Vale? I és dels continguts que surten que es fa prevenció en salut mental. M'explico? Perquè
0: sí, sí.
1: O sigui, són a partir de les aportacions que es fan
0: en el grup.
1: En el grup, val? Perquè evidentment que 8 persones pensen més que una, que és el conductor del grup. Vale? Llavors, aquí es dona un diàleg creatiu, un espai de cocreació, de vinculació. Es permet, com dèiem, la consciència social, l'acompanyament, el suport, la mentalització, la humanització. És a dir, és una xarxa en lo presencial, en un ambient presencial, que cura, en major o en menor grau, però que cura. M'estic explicant?
0: Sí, sí.
1: Vale. Llavors...
0: Bé, de fet, quan teníem aquí el grup de fibromialgia,
1: sí.
0: Entre elles ho explicaven, no? Que se sentien més compreses, era un moment més de relaxament, no? De compartir una experiència o una vivència, de sentir-se més recolzades, de reflexionar.
1: Clar, perquè en aquests grups, Miquel, cosa que no tenen les xarxes socials, ens fiquem en cercle i... de tal manera que ens puguem veure
0: parlem
1: i escoltar.
0: De tu a tu.
1: Sí, veure i escoltar. Que sembla mentida que estiguem parlant d'això, però són factors que s'estan perdent.
0: Sí, sí.
1: I sobretot a les xarxes socials, no? Que no et veus ni pots escoltar.
0: Mm-hmm.
1: Alhora, Miquel, el que dona seguretat, i que aquestes persones, per exemple, del grup de Fibro, que poguessin expressar-se amb més seguretat, és que hi ha reciprocitat en el vincle i corresponsabilitat. A internet, si algú no t'agrada, molts cops... marxes,
0: sí.
1: Desconnectes, ghosting, i ja no hi ha... Llavors, no saps on dipositar la teva vivència, el teu malestar. En aquests grups queda sostingut, perquè hi ha aquesta responsabilitat, corresponsabilitat en el vincle. Val? Aleshores, aquests grups, que són aquestes xarxes que, diguéssim, que curen les xarxes patològiques de fora, que ens fan emmalaltir, vale? Podem pensar... com funcionen els nostres entramats familiars, a l'empresa, socials, per després entendre-ho millor i donar respostes més adaptatives, tenir estratègies més adaptatives a dintre dels grups de referència on estem. Sí?
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, si vols, t'explico, no? Alguns exemples del que es fa, però molt breument, no explicarem cada grup, però grups que s'estan fent des del CAP, des del programa REBEC.
0: Val.
1: Vale? Per exemple, aquest que el parlem sovint, no? L'Àgora d'Argentona, que és un grup gran, obert a tota la població, de reflexió ciutadana. En l'Àgora és un termostat social, és una microcultura que ens permet entendre, com que estem fent pedagogia, estem fent prevenció en salut mental, ens permet entendre com funcionen els entramats socials de fora, vale? Perquè és un moment, com deies, fora de l'acceleració del món, un moment que parem i pensem cap on ens està donant les dinàmiques del món. És un lloc d'aprenentatge on podem aprendre a dialogar, per exemple.
0: Es parla de tot?
1: De tot el social.
0: Uh-huh.
1: No és un grup terapèutic on ens espullem emocionalment, és un grup de pensament, vale? Encara que tingui factors terapèutics. Aleshores, aprenem a dialogar amb lo diferent, amb l'altre, i on podem crear remeis col·lectius. O sigui, imagina't, no, com funciona, per exemple, l'Àgora com a entorn pedagògic. És una escola en lo vivencial, i tot això a partir de les aportacions del grup. Vale? Uns altres grups que fem. Salut i canvi. vale? Que són aquests grups psicoeducatius de benestar emocional, on també es dona, per exemple, un aprenentatge emocional, un aprenentatge relacional.
0: Com dintre... per exemple?
1: Per exemple, podem entendre aquest problema que ens ha portat el grup, amb un problema relacional amb la família, o també hi ha un grup que és més de coses de feina, podem entendre com ens està afectant la situació de la feina
0: en el nostre dia a dia.
1: En el nostre dia a dia. Com una cosa que aparentment està desconnectada, que a mi no, aparentment no m'afecta, uns canvis, per exemple, que ja estan havent a l'empresa, unes inseguretats, una... no sé, pues una, un, uns eres, un, i jo tinc ansietat i no sé per què, doncs, mira, potser és perquè m'està passant tot això a l'empresa i no hi ha una bona direcció, per exemple, perquè estan havent-hi molts canvis, llavors m'està afectant més del que voldria, però m'està afectant, no? Llavors això em permet pensar, desenvolupar mecanismes més protectors, vale? O les persones, per exemple, que viuen moving, no? Que no entenen ben bé què els està passant, perquè normalment no saben ben bé què els hi passa, no pensen que tenen a veure amb ells, però és una situació de moving. O, per exemple, Miquel, si estem parlant del grup de dol, doncs entenent aquests grups com una aula, vale, escolar, també podem entendre quines conseqüències té el dol en la vida de la persona.
0: Yeah.
1: I que les fases que hi ha, i pots aprendre que és normal que estiguis sense ganes de sortir de casa i que no és una depressió, que és un dol.
0: És un procés.
1: És diferent.
0: No?
1: És un procés, et sents més acompanyat. Vale? O sigui, que aquests grups et poden ajudar a entendre què està passant. Vale? També treuen la part més solidària. O sigui, com que són grups d'ajuda mútua, on hi ha ajuda mútua, doncs tu et sents bé quan ajudes, no?
0: Sí.
1: Llavors et fa sentir bé, et fa sentir reconegut, l'altre també se sent reconegut, és fantàstic. Treu la millor part de les persones, aquests grups. O sigui, imagina't quina escola més rica. Vale?
0: Home, saber que has ajudat algú sempre senta bé, no?
1: Totalment.
0: No sé, et fa pujar poder l'autoestima, per exemple.
1: Sí, sí, no? Totalment. I ajudant l'altre t'ajudes a tu.
0: Exacte.
1: Vale? Perquè, en el fons, més o menys ens passen les mateixes coses.
0: És un win-win, aquí.
1: Sí, sí. Llavors estimula, no?, aquests grups de salut i canvi, tot això, i tots els altres grups que hem dit, el de Fibro també, no? Ja has dit el de Fibro, que també hi ha molt d'altruisme. Aquí pots aprendre a saber com gestionar el dolor crònic, d'on ve, remeis, també a part de tota la medicació, no? Com vam dir l'altre dia, doncs, remeis psicològics, de la fisio, amb altres tècniques, no? Els grups Connectem, aquests grups que han passat més de 500 alumnes a l'Institut d'Argentona, que, per exemple, pots aprendre a entendre els beneficis, però també els riscos de les relacions a l'era digital. Vale?
0: Per cert, vau fer una exposició, no?
1: Sí.
0: A la sala?
1: Sí. Sí, sí, per exemple, aquestes exposicions, Miquel, també són entorns pedagògics, en salut. Val? Perquè de vegades les imatges... l'art t'atravessa, mentre que les paraules descriuen, l'art té un impacte a les imatges molt més potent a la nostra ment. I amb tota la informació sanitària que es compartia i tot, doncs et permetia pensar tot això que ens està passant amb les xarxes digitals i com ens està afectant a nivell psicològic, no? Llavors, això que van fer els nens de 6è i de 1er d'ESO, doncs van ajudar a la població que va veure l'exposició a entendre millor què ens passava, no? Altres grups, per exemple, a l'escola de salut per gent gran, doncs també, doncs ja ho diu la seva pròpia paraula, paraula, no? El títol, doncs aprendre a estar en un estat de més robustesa més temps. Quins són els hàbits de vida que ens permeten estar robustos més temps per no caure en un estat de fragilitat, que és una davallada important a nivell
0: funcional. Ser autònoms, no?
1: Sí.
0: Ser més conscients.
1: Sí, crear xarxa. Si et fixes, tot està en la xarxa. Ja és el benefici indirecte d'aquestes intervencions. O, per exemple, Miquel, en el grup Resistirem, que és un grup que fem, que sobretot porta que vam crear amb la Creu Roja i Serveis Socials, on hi ha persones que estaven en una situació de soledat, d'acord? Vale? cada dimecres es troben a la Velcro i prenen, aprenen, per exemple, que la companyia de l'altre és la millor medicina, de vegades més que els medicaments que els que poden prendre. No? Mm-hmm. Que això és el que realment et sosté, et cura, et fa sentir acompanyat, vist, escoltat. No? Això també és un entorn pedagògic. Llavors l'Helena, treballadora social, i jo hi anem cada setmana, ai, cada mes, perdona, i fem un taller a més, i també fem una miqueta de, doncs des de fa 3 anys en aquest grup, no? Perquè normalment el gestionen voluntaris a la Creu Roja, però un dia al mes hi anem l'Helena i jo. Que avui, per cert, Miquel, fem un taller de ràdio.
0: Què dius?
1: Amb els del Resistirem, sí. Bueno, potser alguna,
0: com ho fareu, això?
1: Alguna, un senyor que està retirat, que havia sigut el Rafael Vigorra, que havia sigut periodista de Catalunya Ràdio, ens farà, doncs, un taller de comunicació,
0: molt bé,
1: de com comunicar-se, i de pas els explicarem lo de la ràdio i tal. Molt i bueno, bé. Potser ho venim a explicar aquí algun dia.
0: Sí, home, i tant.
1: No ho sé, si et sembla correcte.
0: La porta és oberta, ja ho saps.
1: I, Miquel, un altre espai terapèutic, ara que parlem d'això, és aquest programa que fem, aquesta secció. Això també és un entorn pedagògic, perquè expliquem coses sobre salut mental que poden ajudar a fer prevenció a la gent que ens escolta.
0: Un espai molt seguit, t'ho dic en sèrio, que hi ha gent que ens escolta, que ens envia un missatge per WhatsApp i inclús és un dels espais més escoltats en les plataformes digitals, i a mi em va molt bé parlar amb tu.
1: Que bé, que bé.
0: Jo això ho aprofito.
1: A mi amb tu, Miquel, perquè també aprenc molt. Perquè, clar, com que també dialoguem...
0: Bueno, al final també és establir un diàleg, no?
1: Sí.
0: I tu proposes un tema, jo et dono poder un punt de vista, pot estar ben encertat o no, però al final també serveix per posar sobre la taula el que pugui pensar gent que ens pugui escoltar, no?
1: Sí, totalment, totalment. I a més jo també aprenc molt i he après molt a... i encara continuo aprenent, no? Però explicar-te les idees que et vull transmetre, que vull transmetre a la secció, no? Doncs cada cop entenc que les puc comunicar millor. Que, per cert, teniu una secció de ràdio que parla de com comunicar-se millor, no?
0: Sí, i tant.
1: Aquesta la tinc que escoltar, eh? La vaig escoltar un dia una i em va agradar molt i tinc ganes d'escoltar-la més.
0: Doncs sí. Bueno. Doncs vinga, ho deixem aquí. Bé, la veritat que és per reflexionar. Jo crec que l'objectiu, si aconseguim que qui ens escolta reflexiona i pensa, doncs jo crec que part de l'objectiu el tenim establert. I em sobta molt com cada vegada es van receptant, en tema, entre cometes.
1: Sí, totalment.
0: Ho dic en la millor part possible, eh?
1: Sí.
0: Receptant com o posant sobre la taula els beneficis de trobades grupals. I em fa reflexionar per què estem arribant aquí, quan hauria de ser el més normal del món. Si ho preguntem als pares i als avis, les trobades socials eren el més habitual del seu dia a dia.
1: Totalment,
0: no?
1: Miquel.
0: I per tant em fa reflexionar per què estem receptant, i ho torno a dir així entre cometes i amb la millor intenció, fer trobades socials, trobar aquest espai, no?, comunitari, per evitar, doncs... És a dir, què és el que ens està passant, que ens està portant aquí, no?
1: Bueno, és un problema, com els que hem dit al principi, tot això de l'era digital està canviant molt i aquest capitalisme tan salvatge... són els factors de la nostra època, els factors socials que ens poden emmalaltir. Per això està molt bé que des de l'atenció pública puguem donar resposta a aquests malestars, perquè són problemes de salut, també. Llavors, abans, com dèiem, aquesta pandèmia de soledat, doncs, quin remei donem? Doncs espais de trobada, com deies. Aquesta demència digital, doncs què donem a canvi? Doncs pensament creatiu, entorns on ens permeti desenvolupar les facultats mentals. Aquests entorns de crispació, doncs, aquests espais, com a resposta sanitària, donem aquesta integració pacífica en aquests grups, no? D'aquests fanatismes, doncs, donem flexibilitat cognitiva. De la deshumanització, doncs, aquests espais humanitzen. De què dèiem, destrucció de teixit social, aquests espais construeixen teixit social. I en comptes de manipulació emocional, doncs tenim aprenentatge emocional. O sigui que, perquè vegis que són una bona medicina, per curar tots aquests mals socials, en ser-ho major o menor grau, tampoc

0: mateixos. No?
1: I no, no tru... o sigui, és de veritat, eh? O sigui, aquests espais fora de l'acceleració, la immediatesa, ens permeten atendre a el que és important. I són una medicina per tots aquests mals socials i entre tots doncs, farem una... En aquest context que està en crisi, aquest context social, aquests entorns són una bona medicina, un bon remei col·lectiu.
0: Molt bé, Ricard, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més, recordar doncs, que el dia 10 hi ha l'Àgora,
1: sí.
0: Serà l'última del curs?
1: Sí, serà l'última del curs. La setmana passada, fa dues setmanes, o la setmana passada va venir la Charo Arias, que és una... va anar molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé. Ens va il·lustrar molt sobre els beneficis que tenen aquests grups grans de reflexió ciutadana per la salut, no?
0: Que vagi molt bé el taller de ràdio avui i veniu quan vulgueu.
1: Va, doncs, pues, t'agafo la paraula, estem en directe.
0: Sí. Queda dit i enregistrat.
1: Vale, Vicky, gràcies per
0: Ricard.
1: Tot. Adéu.
0: Bon dia.

En punt les 11 del matí. La Guàrdia Civil és a la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferrat. És una entrada per ordre de l'Audiència Nacional Espanyola en relació amb el cas Leyde. És el que investiga l'exmilitant socialista Leyde Díez per suposadament haver ordit un engranatge per atacar jutges i fiscals de casos relacionats amb el PSOE. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla les crítiques al govern de Pedro Sánchez i la reclamació de convocatòria d'eleccions. Afegeix la crida als socis del PSOE perquè retirin el seu suport. Tot plegat en xampe, Pedro Sánchez a Roma respondrà allà per primera vegada.

0: destacada sobre les acusacions contra Zapatero i ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el Papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Protestes de mestres i professors arreu de Catalunya en la segona jornada de vaga a tot l'àmbit educatiu aquest mes de maig. Unes mobilitzacions que no s'aturen malgrat l'acostament de posicions entre educació i els sindicats. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban malgrat l'acord d'alto el foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca en l'objectiu d'ocupar més territori. El Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front a amenaces com la que suposa la Rússia de Vladimir Putin. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos a les repúbliques bàltiques. 2 de cada 10 menors d'edat són fumadors i el 100% han utilitzat vapers, ho diu l'enquesta Salut i Tabac de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina de Família, que també revela que el 80% dels enquestats tenen la percepció que els nous productes del tabac, com els vapers, són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. Els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha 2 centres productius afectats per aquesta vaga.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Ara de començar al Camp Nou l'acte institucional d'acomiadat a Alexia Putellas del Barça. La capitana blaugrana també s'acomiadarà de l'afició aquest vespre al partit de Lliga que jugaran davant la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. Aquest vespre juga Leipzig a Alemanya a la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres. I en waterpolo avui es juga l'anada de la final de la Europe Cup femenina entre el Catalunya i el Barceloneta i també avui comença la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró.
0: I al temps, la calor s'intensificarà una mica més amb valors que podran arribar als 35 o 36 graus a les zones més càlides de l'interior. En general, se superaran els 30 graus, amb l'excepció de la línia de la costa i els Pirineus. Sol amb nuvolades de tarda inofensives al Pirineu.
1: Trescat Info.

0: Últim dimecres de mes, anem a la premsa del cor. Pep,
1: què
0: bon
1: tal?
0: Dia. Com estàs?
1: Mira, entre... Bon dia a tothom,
0: bon dia.
1: Premsa del cor, de Ràdio Argentona i Magací, també, per tot el Maresme. Quasi bé, avui la revista del cor pues, dona més alegria, perquè els diaris...
0: per què?
1: Foc, Madrid se quema, Madrid... Arde Madrid, tot el que sigui.
0: Per què Arde Madrid?
1: Per tot el problema que hi ha de la corrupció, de tot el que sigui. I almenys les revistes del cor, ara dintre de poc, pues, t'alegra una mica. Hi ha casaments, ja comencen a sortir el destape. La nostra amiga, que la Laura Escanes mateix, que es va casar... Per això
0: s'ha casat?
1: No, aconsello, no us caseu a Argentona, perquè els que es casen a Argentona VIPs acaben separant-se, La Laura Escanes...
0: Oh, però no tots, no? Hi ha algú, deu haver algú que no.
1: No, per això, no, els VIPs, Els sí. Normals, no.
0: O sigui, de tots els VIPs...
1: Hi ha hagut dos, després un que...
0: Tothom s'ha separat.
1: Un altre que també era el doctor Bio, que ara me'n recordo, també es van casar a l'altre cantó, no dic noms dels restaurants ni de... que sigui, també va durar poc. Vull dir, ara la Laura Escanes, pues, surt bé, bueno, pues, alegrem-se.
0: Està muntat el Joan Verdú, que no sé...
1: Sí, és català, també.
0: Però és futbolista?
1: El Rater Roberts, aquí.
0: Però és futbolista o no?
1: No, sembla que és preparador físic.
0: Ah, preparador físic.
1: Sí, no, jo no tinc sort amb això, preparador no. Mira, avui pensava... Escolta, tu l'altre dia vas anunciar la Rosa d'Espanya, que se separa.
0: Sí.
1: I les revistes no surt gaire, es veu que no ven.
0: No ven, això.
1: Ho explico en el Google, si ho he mirat... Has, després de 6-7 anys, problemes, bueno...
0: Però ho has vist, no?
1: Sí, no, però vull dir, la revista, potser és que, esclar, el que interessa més o un altre... Mira, el que s'ha separat també és el torero aquest, el Morante de la Puebla, també. Aquell que porta aquelles patilles, el torero...
0: No
1: també.
0: Sé qui
1: no,
0: és.
1: El no, el torero, la
0: no, ja ho sé, nacional. Torero, però no sé qui és.
1: No, aquell que, bueno, era una patilla... No sé si va tenir... És que ara jo, si no m'apunto al moment, no sé si va el que va tenir l'accident, fa poc va anar allà a la
0: el que fa poc va tenir un accident.
1: Sí, no sé si és aquest el Morante de la Puebla, no sé, Però si és allò, el síndrome de Sevilla serà perillós, vull dir, cuidado, toqueu ferro, Ja ho comprovaré, com l'altre dia que jo vaig dir que va tenir l'accident, demano perdó, que pensava que era el que va tenir l'accident era l'Àlex Márquez i jo vaig mirar de seguida i era en Marc Márquez, em vaig equivocar.
0: D'acord.
1: Per això és el moment, demano perdó. Bueno, demano perdó, però aquest país demanes perdó i no te l'accepten,
0: Bueno, et vas mal fixar, anaves mal fixat, poder.
1: No, jo tinc el problema meu, que miro un moment i dic, mira, ja, com que tenia l'obsessió, que te recordes que tu vaig dir que no para de tenir accidents amb Marc, doncs vaig pensar, mira, ja torna a tenir un accident, i no vaig a fixar amb el germà, l'Àlex, això és culpa meva, que de vegades m'equivoco bastant, faig... En fi, l'edat no perdona. Bueno, mira, pues, com sempre, recordem tot el que està passant, el Mediterrà, més que tot no gassa, no? És el Líbano, que és el Líbano pobre, que l'estan matxacant, i mira, no diem res, aquí ni les Nacions Unides ni res. És que jo penso, ara hem bombardejat la ciutat de Tir, el del Líbano, que és el Mediterrà. És que com si ara haguéssim bombardejat Mataró, la ciutat de també com la que té, i bombardejar allà total, llavors fan una foto i mira, han caigut 10 edificis i aquella gent què fa al moment? La família. És que és problemàtic, mira, sembla que ho veiem a mi, m'indigna, I a part ara el que està passant a Cuba, pobra gent, que se'ls ha d'ajudar perquè és que no tenen res, pobre, per viure. En fi, mira, mirem els diaris com, mira, ai, i nosaltres mentrestant estem sentats llegint el diari o el que sigui, però hem de reaccionar, vull dir, no podem permetre, bueno, ja anirem reaccionant. En fi, tinc dret a queixar-me, a dir-ho, perquè després em lio amb tot això de la premsa del cor, les tonteries que expliquem i tot el que sigui, doncs llavors dius, mira, almenys em trec una mica la consciència. Bueno, felicitem-nos pel futbol, no?, també, hem de dir-ho. Van ser campiones, no?, les del Barça.
0: Sí.
1: I ara també ahir va anunciar que l'Aleix Putella es retira, no?, després de 14 anys.
0: Bueno, que deixa el Barça, no sé si va...
1: No, molt bé, fa un canvi també, el trobo bé.
0: La cosa és que es retiri, si es retira és que no, ja no juga, de, bueno, però sí, em sembla que canvi, continuarà, no
1: continuarà,
0: sé on.
1: Continuarà, fins que sigui la seva, molt bé, però ja ha donat prou, ha guanyat molt tot el que sigui, i bueno, si després s'equivoca tot el que sigui, doncs ja ha fet la seva tasca. Vull dir, és que aquí quan no guanyes ni res, ja et retiren de seguida, eh?
0: Però no és el cas, perquè ja sí que ho guanyava.
1: No, però el cas del Canàs ara, perquè diu que retira, que no està bé de salut, diguem-ho així, i diu no vaig aquí, no vaig allà, automàticament pues ja té temps, té 21 anys, vull dir, tens tota una vida per delante. En fi, després que tenia, mira, també parlen dels entrenadors, no? El Guardiola també marxa del Manchester, no?
0: Sí.
1: Que ha sigut campió, s'ha guanyat
0: la Lliga, i la Copa d'allà.
1: La Copa, i torna a venir cap aquí. Ja fan dient si volen ser entrenador.
0: Què vol, bueno, què vol dir que torna a venir cap aquí?
1: Torna a venir cap a casa.
0: Cap a casa, a entrenar?
1: No.
0: Torna a entrenar?
1: No, torna a venir cap a casa, a Catalunya, em sembla. No, entrenar no, això ja no ho fino. Sí que hi haurà mitjans, no. Ja ha fet una bona tasca, eh?
0: Però tu saps que ve a viure a Barcelona?
1: Jo crec que sí.
0: Ah, tu creus?
1: Creu. Sembla que té casa a Barcelona, també, sí, eh? I la família i tot.
0: Sí.
1: Pensa que el seu cunyat és en Ramon Camp, d'aquí de Mataró.
0: Però l'altre dia deien que té ofertes d'Itàlia. Vull dir que té ofertes
1: sí,
0: per
1: no,
0: entrenar a Itàlia.
1: Sí, no, això la vida professional no intervinc jo.
0: Però si va a Itàlia no vindrà aquí, eh?
1: Però, home, pensa que la majoria dels catalans amb això, el sentiment de la terra, el tenim molt arraigat, eh?
0: Sí?
1: Sí, tenim la terra, l'estimem molt, o sigui que sigui, sempre tornem a casa, Déu malament. Però, bueno, això el dirà, però, bueno, li ha costat, el sacrifici li ha costat el seu matrimoni, hem de dir-ho així, eh? Ara, és clar, ella tenia, es guanyava bé la vida a Barcelona.
0: És una cosa que mai se sap.
1: No, avui dia el
0: problema... Tu imagina't que hagués estat entrenant 10 anys aquí, escolta, i li hagués passat el mateix.
1: No, sí, saps què hauria passat? Que ella ha renunciat a la carrera seva i hagués estat allà, com funcionava abans. Mira, la cosa, jo sempre t'ho dic, la qüestió sempre és econòmica. I algun ha de sacrificar el teu personal. Si ell tenia la carrera i no la podia deixar i l'altre havia proposat l'altre, un dels dos ha de sacrificar-se. S'acabó l'amor, que deia aquell.
0: Jo no hi estic d'acord.
1: Jo actualment ho veig així.
0: Jo no hi estic d'acord, no té per què.
1: Tu ara, bueno, jo parlo per mi que el que veig, que el problema és, la majoria dius, m'ha sortit una feina, jo podria dir el cas més especial que vaig viure, que va ser una qüestió política, i va ser el d'en Samarach amb la Bibi Samarach, i per qüestió política se'n va anar a viure a Rússia d'ambaixador per preparar els Jocs Olímpics de Barcelona, la gestió que li van recomanar. I la Bibi, quan que era molt llest i tot, feia tot el dia recepcions allà, amb vins espanyols i jamón de jabugo i tot, i està, però tu saps el que... Ella, el matrimoni ja vivia al seu aire, també. A més, ell tenia una amistat, la pintora, tot el que sigui, cadascú. Però, tu saps el que és anar a viure a Rússia?
0: No, no ho sé. No ho sé.
1: Jo, si em diuen, no hi vaig, eh? Però, clar, si era la carrera del marit, i veus tu que hi ha ambaixadores, hi ha els ambaixadors, hi ha una noia de 27 anys, això, ambaixadora al Vietnam, i està en parella, dius, què hem de fer? O trenquem la relació o vés tu amb mi. És així, avui dia el món s'ha fet petit. Hi ha problemes. Jo dic la meva opinió, cadascú que... Per això jo no miro d'ajuntar ni res, perquè al cap de 3 mesos ja trencaria. En fi, a mi em fan la carrera professional. A mi també amb una persona faig una relació, diu, has de plegar de la ràdio, et diuen, o què? O la ràdio, què? Oh, no, doncs mira...
0: Qui t'ho diu, això?
1: Hi ha moltes persones que exigeixen. Dius, si vols tenir una relació, has de deixar això, això i això.
0: Ah.
1: No estic d'acord. Ho té la seva...
0: No, jo tampoc.
1: ...professionalitat. Vull dir, ara, algú ha de sacrificar una mica un de cada cantó, eh? I a més, quan hi ha fills i quan hi ha de tot. Bueno, jo no estic aquí, he de fer gurugu. Parlem, bueno, tristament hem de dir que al final el Girona baixa. També és trist, eh?
0: Sí, noi.
1: Està greu, perquè tot el que tenia, tot abarcava totes les comarques i tot, i jugar a primera i tot, està greu, eh? I, en fi, bueno, n'hem comentat.
0: Coses que passen.
1: Passen, no,
0: mira,
1: no, el futbol...
0: El projecte no ha acabat d'encaixar.
1: No ha acabat, o... són qüestions econòmiques, tot el que hi ha, i mira... La base de, saps què és la base de la pilota? És fer marcar gols.
0: Sí, clar, si no entra...
1: Si marques gols, tot va bé. Bueno,
0: sí,
1: també,
0: sí.
1: Ah, mira, també hi haurà eleccions el 7 de maig, ui, quina setmana, el mes de juny, hi ha una quantitat d'eventos...
0: Què dius ara? El mes de juny? El mes de juny?
1: El juny, el visitar el Papa, està tot col·lapsat ja, a Madrid ja estan preparats tots, i canviarà el temps, ara venen aquestes temperatures, però la setmana que ve així veuràs com canviarà el temps, eh?
0: Sí?
1: Sí, ja veuràs.
0: Vindrà el Papa i ens portarà pluja?
1: No, sempre, sempre com hi ha una... Jo el temps l'he seguit molts anys. Me'n recordo que va arribar, com que tenia la granja i tot, i me'n recordo, i va arribar un moment, el primer de juny, que la gent no sortia. Va fer tanta calor que la gent no sortia, comprava begudes i es quedava a casa. La gent ho notava, diu, què passa? I després va canviar el temps i va baixar les temperatures, van fer les normals una mica. Ja ho veuràs, eh? Jo dic la meva opinió. Ara, que ha vingut molt aviat, també ho diem a dir. I també diem la frase aquesta, diu, una fotografia de la Vanguardia surt a Londres fa calor, i llavors ara els hi podria enviar a tots aquests que ens acusava que diu Espanya empieza en los Pirineos, però els hi podríem dir també comença a Londres, perquè fa calor, perquè ens deia nosaltres com que teníem temperatures altes, que ja érem a l'Àfrica, després d'aquí ja venia a l'Àfrica. En fi, és el petit comentari.
0: No he acabat d'entendre això, eh?
1: Pues jo quan era petit, sí. Hi ha la llegenda negra, que representa que nosaltres, com que teníem dictadura, els països mediterrans, l'Europa industrial, l'Europa de sempre, del nord, ens acusaven sempre de que diu, Espanya empieza en los Pirineus, volem dir que darrere ja no hi havia res, érem un país atrasat i tot el que... No solament nosaltres, Portugal... Itàlia poder no tant, però bueno, surt d'Itàlia bastant, Grècia. Però resulta que quan arriba l'estiu, tota aquesta Europa, on els trobes a Grècia, els trobes a Espanya, els trobes a tot arreu, al Mediterrà, Això és molt maco, vull dir que...
0: Ja.
1: Jo sóc un defensor del Mediterrà i sóc Mediterrà 100%.
0: Val.
1: Bueno, va, i del Maresme.
0: Tanta història per no dir res.
1: Eh?
0: Tanta història per no dir res.
1: Bueno, però és que vosaltres aquesta història que ens acusaven ens diuen que comencem, començàvem a Espanya empieza en los Pirineos.
0: Ja.
1: O sigui, en Àfrica, era això, i tu veus el clima com és. Jo m'agrada el temps a la calor, Sol i mosques i que duri,
0: A mi que són cabòries, Són cabòries.
1: No, a mi m'agrada l'estiu, jo. I si no hi hagués estiu no hi hauria progrés.
0: Vull dir que a vegades ens encaparrem amb una cosa que no té cap mena de...
1: Esclar, perquè tu ara, mira, imagina't, els Jocs Olímpics. Si s'hi fet els Jocs Olímpics, encara hi ha neu ara al Pirineu.
0: I poca.
1: No, encara hi ha...
0: Poca.
1: Però hi ha hagut aquest any de neu... I es van suspendre per qüestions polítiques, sí. I totes van suspendre els Jocs Olímpics. Per mi ja els poden suspendre, perquè ja no són rentables de fer-les a les ciutats i tot. Mm. El moment per quan tenen això els de televisió, ràdios i tot, d'això. Però hauríem tingut una neu excessiva, el Pirineu, ara, de poc, dintre de poc hi haurà neu. Vull dir que el temps fa el que vol.
0: No entenc la crítica.
1: Que, per exemple, com jo, nosaltres érem petits, jo ja tinc l'edat que tinc, que si tu anaves a l'estiu i no feia una setmana de platja i no feia, no hi anaves. Si no hi havia neu, la gent que anava a esquiar no hi anava, però esclar,
0: clar, però
1: no hi havia interessos econòmics.
0: Però és lògic.
1: Si tu vas a Becaire Benet i tens apartaments, tens hotels i tens una sèrie de coses, si no hi ha neu, què? Tota aquella gent què fa?
0: Doncs no hi anirà un any, però el següent poder sí.
1: Però la qüestió econòmica, és així és el problema, tot és econòmic ara. És així, el problema és això. Esclar, si tu vas a un hotel i no hi ha aigua, què dius? Escolta, jo pago, he pagat una habitació una setmana, vull aigua i dutxa i tot.
0: Sí, sí.
1: És així la cosa. Jo t'ho puc dir perquè, escolta, jo he treballat a Mataró el 1967-68, allà, diguéssim, als pisos de l'Aliança, a Mesa de Reyes, i van fer restriccions d'aigua, i saps què feien? A la nit. Va haver un senyor que era molt espavilat i va connectar amb aigua salada. I saps què feien a la nit?
0: Què?
1: Doncs la gent agafava una botelleta d'aigua per rentar-se les dents i tot. Però et dutxaves amb aigua salada. I quedava, jo m'havia dutxat amb aigua salada tot. I allò, llavors van posar l'aigua del Ter i es van acabar les restriccions de Mataró. Vull dir, això ho he viscut jo, el tema aquest.
0: Val, vinga, bueno,
1: deixem la part
0: pàgina,
1: tot el que sigui. Què més hi ha? A Barcelona, el Bad Bunny. Hasta el president de la Generalitat s'ha fet una foto amb ell, imagina't.
0: Imagina't, si
1: ara, mira, l'única cosa que el cantar, jo no hi entenc amb la música actual i tot, però almenys va ben presentat, amb tratge, com Déu mana, que no va ser...
0: Seria com el Julio Iglesias d'ara, no?
1: Bueno, és que ara hi ha una mica de regeneració, que tornem una mica... Mira, ara me surt el cas. També llegeixo que l'OEF, la famosa aquesta cadena de roba, sí, tan important, vestirà els jugadors de la selecció. O sigui, vol dir que vindran uns conjunts bastant...
0: vindran allò...
1: Com cal, vull dir.
0: De pinzell, no?
1: Sí. Ara hi ha una mica, potser hi ha un canvi, que potser sí que anem a la... No vull dir, desgraciadament, no vull dir que arribem al fatal, però sí que hi ha una mica de... Estamos en la nova direcció, que deia un, pel vestit. Però jo m'agrada que aquest cantant, que vagi, canti bé, que no vagi allà samarreta i tot estil garrulo, ho sento. Si pagues 300 euros, han pagat 300 euros, una entrada.
0: Sí, sí.
1: I s'han agotat totes, eh?
0: Sí, però també han pagat 500 euros sí, per una entrada, que no, per un lloc que no es podien ni moure.
1: De moure, exacte. I la millor, perquè molta gent els hi ha donat als pares, els hi ha donat a la filla.
0: Vull dir que no tot és color, tot, de color rosa, eh?
1: El Caleu ha prostituït tot, no ho farem bé. Bueno, doncs ja hem parlat una mica del futbol, també, ja tot això... I després també hi ha, bueno, el Rayo Vallecano també va a la selecció per la Champions. Jo amb això el futbol no hi entenc gaire.
0: Com?
1: El Rayo Vallecano també va a la Champions. Allò, això que està bastant fumut.
0: Se'n va a la Champions?
1: Sí, sí, sí, sembla. Si ho vols mirar-ho, allò. Bueno, ha hagut l'entrenador, com vaig dir, del Pérez, que els ha portat al grup. També un equip de barriada, té molt de mèrit. Vull dir, veiem com anirà. Bueno, què més hi ha? Mira tu, perquè no. La revista, que hi ha molt de cosa a la revista.
0: Em sembla que ja va a competició europea.
1: Sí,
0: a la Champions no,
1: no, doncs la competició europea.
0: Competició europea.
1: Jo amb això ja t'he dit que amb el futbol i això vaig una mica, soc una mica peix.
0: Mira, la revista, la Bàrbara Rey, exclusiva, sí, va, disfruta de Marbella.
1: Va de Leona, va de Leona.
0: Sí, de Tigresa.
1: Bueno, va darrere, no sé, sap que és més jove que jo, la Bàrbara Rey, Ah, pensava, fa dies que no es parla de res, no surt la Bàrbara Rey, mira, ja ha sortit.
0: Oh, perquè mira.
1: No, tot
0: va, va sortir quan li va interessar, no?
1: Per això et dic que, amb això que està passant a Madrid i tot, ho aguantarem tot, carros i carretes, no us preocupeu. Vam aguantar tot el del rei, d'en Juanca, ho vam aguantar-ho tot i no va passar res. Tot el que ve ho aguantarem, tu, no us preocupeu.
0: Té 76 anys.
1: Sí, doncs bueno, doncs més que jo.
0: Té més que tu?
1: Dos anys menys.
0: Dos menys.
1: Sí.
0: Bueno, tu ets el 48.
1: La nena de Tocana, vull dir. A més, té molt bona relació aquí a Barcelona, també, amb en Reixac, vull dir, bona relació teníem. Per això jo la relació d'ella la vaig conèixer per mediació d'en Reixac.
0: Tu has conegut a la Bàrbara Rey?
1: No he tingut sort, però bueno... però ens vindria
0: amb la Bàrbara Rey,
1: Ens diria, si fa una paelleta, em diria molt bé,
0: Que et fes una paella?
1: La paella com li feien a en Juanca, una paella. Saps que li deia...
0: No ho sé. Li feia paelles.
1: Li feia una paella quan tenia la relació extra marital o el que fos, en la seva caseta.
0: Una paella d'arròs.
1: Una paella d'arròs, sí. Com que en Juanca és de menjar bé,
0: clar.
1: Doncs clar, li feia una paella d'arròs.
0: O sigui que et vens barato per una paella.
1: Bueno, home, una paella ben considerada amb el peles, quan veu mare, amb llagosta i tot.
0: No sé, si sabria fer bé la Bàrbara Rey una bona paella.
1: Sí que la sap fer, sí. Sí. Per esmorciar, sí, una mica de cuina sí que la sap fer. Bueno, què més direm? Bueno, mira... Avui els sants ja hi ha pocs, ja vull dir, hi ha Sant Felip Neri, també hi ha un, mira, hi ha un altre Sant Pasqual, que n'hi havia dos, l'altre de Bailón i aquest de Sant Pasqual, fa gràcia. I després, també hem de dir, hi ha el de la Blanca Paloma, això, a tu no et sona això, de com hi ha Pasca Granada, la gent d'Andalusia van a la Fiesta del Rocío i van a l'església de Yamonte, a la Verge de la Blanca Paloma, i veus que va tota la, bueno, tota l'aristocràcia i tots els artistes i tots, els toreros, artistes, tots cap allà, amb carraros i carretes, i van unes festes allà a Porto Lo Alto, vull dir, i és maco veure-ho, i aquest any que hi ha molta aigua allò, que hi ha sequera, tot allò és maco, el Cotó de Llana i allò de Yamonte, el poble de Yamonte, és maco. A mi m'agrada que segueixin les tradicions, i es fa a Pasqua Florida, ja sortia el torero, es veia amb la seva dona, la neta de la duquessa d'Alba també, i en fi, tots allà al Rocío, i les carros i carretes. Bueno, també, mira, una cosa que m'ha fet gràcies, també, que això sí que... Mira, a Itàlia diu, la veu femenina, Lady Chef, avui us dedico a les dones de les cuineres. La veu femenina de la cuina italiana compleix 30 anys. Reuneix a Florència més de 5.000 dones de totes les regions del país. O sigui, jo el que no he entès mai, que sempre la dona ha sigut la cuinera. I sempre, ara resulta que hi ha molt poques dones, però si sempre les cuineres han sigut les que han portat ens han fet el menjar i tot, especialment les àvies. I llavors ara reconeixen que falten més dones cuineres, perquè tothom, resulta que els grans cuiners, a part de la Carmen Ruscalleda, la fina Puigdevall, que està a l'Escolza i algun altre més.
0: A Olot,
1: també, vull dir. Però no reconeix, en canvi a Itàlia havien fet un reconegut a totes aquestes dones. Me n'alegro jo, també. Anem als aniversaris, perquè després em fas... també se celebra Sant Ferran, diumenge o dissabte.
0: Diumenge és Sant Ferran.
1: Sant Fernando, que és rei i va conquistar Sevilla.
0: Què dius ara?
1: Els musulmans, eh? Ah, doncs sí, se celebra igual, perquè hi ha gent que dirà, sí, se celebra i bé.
0: Sí que té títols.
1: I era, a més, és el pare d'Alfonso X el Sàvio.
0: Què dius ara?
1: Imagina't. I és famós perquè quan va conquerir, diu, fem una catedral. I llavors, a l'època aquella, va dir, hagamos una catedral tan gran que los que nos preceden nos tomen por locos. I la catedral va començar el 1160 i va acabar el 1770. Però és fabulosa. I el campanar és la Giralda de Sevilla, com tiene que ser. Vull dir, aquesta és la part històrica de Sant Ferran. És molt maco, Ferran. En català, Ferran.
0: Sí, clar, no té més.
1: No, abans es deia... És com Argentona hi havia dos. Hi havia en Ferran Catà i en Fernando de Buixaraus, i tots dos un perquè era més, es posava Ferran, i si tu canvies en Fernando de Cal Groc, eren aquell nom, ara no, ara ja tothom posa el nom català, però en aquella època no es posaven els noms catalans i tot. A mi m'agrada Ferran, eh? Jo vinc al carrer Sant Ferran.
0: Ah, clar, ara ho entenc tot.
1: O els antics, diem que vius al carrer de Fernando, no? Però ara és Sant Ferran.
0: Ara és Sant Ferran.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Jo quan envio sempre ja ho dic, Sant Ferran, número... No dic el número perquè sí, després no ho dic. Però vull dir, m'agrada el carrer Sant Ferran. Bé, mira, també, avui els cumpleanys és Alfonso Arús, aquest és del grup nostre.
0: Sí, avui és l'aniversari.
1: Sí, 65, eh? Tot el grup ja té col·locat a tota la família, la seva dona, els seus fills... Bueno, és normal que es dediquen al món, si ella té això, ja són presentadors i de tot, molt bé. El Frederic de Dinamarca, el rei actual, 58, que per cert, ja les monarquies de Dinamarca no estan gaire bé de salut. La reina de Noruega ingressada, la jove, la Mette Mari, també no està gaire bé. O sigui, i després la mare del rei Frederic, la Margarita, va estar ingressada i ha tornat a estar ingressada, 86. Vull dir, veiem, esperem que tot anava així. Però esclar, tothom es fa gran, en fi. Després, mira, el Willy Guillermo, el Willy Toledo, 56. Fa gràcia aquest, que és molt activista, actor i tot.
0: Sí.
1: I un dia, casualitat, em va fer gràcia que anava jo al trenc, i com que sempre tinc això, dic, ai coi, aquell diries que és el Willy Toledo, però dic, què fa aquí amb un trenc? I llavors al cap de 15 dies surto que diu, viu a Badalona, no sé si fa, això parlo de 2 anys, i deia que vivia a Badalona, va fer gràcia, dic, mira,
0: yeah.
1: Que si has pensat que l'hauries anat a saludar, evidentment, després què més hi ha? L'Antònia San Juan, que ara ha superat un càncer, 65. L'Adriano Ozores, de la família aquesta dels Ozores, 67. Uh-huh. I el Gers Domínguez, 46. Aquest no sé si ho vaig dir la setmana.
0: Qui?
1: Bueno, aquest que ara li van donar el Gers, ho dic bé, Domínguez, 46. Que surt a la televisió.
0: Ah, en Jair.
1: Què dic? Ah, jo, Jair.
0: Jair, has dit.
1: Bueno, passa això. Pues, per l'estat que va sortir
0: en Jair Domínguez.
1: Una denúncia que va patir i el va superar també molt bé.
0: Ha guanyat o no?
1: Sí, ha guanyat, per sort, sí. La Mònica Naranjo, 52.
0: Uh-huh.
1: Mira, aquesta, la que està... Ara parlarem del Festival de Cannes. La Joan Collins... 93. i és la famosa Alexis de dinastia, és una saga que van fer la dinastia de l'aristocràcia, no de gran fortunes d'Estats Units, dues famílies que estaven abraiades, i era l'Alexis, era la més dolenta, feia d'Alexis, famosa, la dinastia. Després, bueno, també hi ha mira, l'Anna Belén, 75 també, va creixent, me recordo com cantava de petita, en l'època de la Marisol i tot, i mira, s'ha fet gran. I després, mira, surt aquí, ja em dic que el Morant s'ha separat, la Rosa d'Espanya també, i llavors aquí hi ha el casament més conegut, un dels fills del Donald Trump s'ha casat per tercera vegada amb 5 fills a les Bahamas. I llavors el Donald Trump va dir que no podia desplaçar-se al casament perquè té molts problemes,
0: té molta feina, oi?
1: Per resoldre, eh? I va dir que no podia anar al casament del seu fill.
0: Ah, pobre.
1: Ja ho veus.
0: Pobreta.
1: Una mica, bueno. Doncs, diguéssim, normalment són els que hi ha més hagut. A part del... Que tens més, alguna cosa per dir, alguna de la revista? Com que te la deixo...
0: Home, hi ha en Cristian i la Patricia.
1: Es casaran, no, està a punt. L'altre dia que va rebre la confirmació, també. Ara
0: però són parella o no?
1: Qui, el Cristian Gálvez?
0: I la Patricia.
1: Sí.
0: Sí? Sí, perquè... Diu, és que la parella presentarà el Papa Lleó XIV a Madrid davant de 60.000 persones el dia 8 de juny.
1: Una regeneració. Ara, amb la visita del Papa, tots sortirem d'allò, tothom serà més papista que el Papa. No ho entenc aquest país, els de dretes estan contra el Papa i els d'esquerres a favor, hi ha un cacau mental aquí que no, bueno, ja es posarà a veure com actuarà el protocol,
0: serà el Bernabéu,
1: el protocol o com funcionarà, eh? Aquí està, es depèn del protocol com funcionarà, a veure com funciona, eh?
0: Bueno, veig també la Laura Escanes,
1: el protocol català i el protocol madrileny, un és de grans manifestacions de cop, i el d'aquí a Catalunya és més suau. Visitar una parròquia al Raval de Sant Agustí, més discret, d'allò de Lluís Companys, a l'estadi, i allà a Madrid més moviment, vull dir. En fi, ja comentarem perquè tot això... I també el pròxim mes em sembla que hi ha Fórmula 1, no sé si m'equivoco, eventos, que no paren de fer eventos.
0: A on?
1: Em sembla que torna a fer el Fórmula 1, torna a venir, almenys ho diuen els diaris.
0: Ho desconec.
1: Bueno, pues, suposo. O sigui que tenim tot el mes de juny fent. Ah, mira, anem a parlar de moment, que m'equivoqui. El d'allò de Cant, que avui li han guanyat el...
0: El d'allò de Cant, què vol dir? El
1: Festival de Cant.
0: Ah, el Festival de
1: Cant. Que
0: hi ha
1: hagut els Javis famosos, amb la Bola Negra.
0: Els què?
1: La Bola Negra, una pel·lícula que
0: però,
1: han fet.
0: Però els qui?
1: Els Javis, aquests dos actors. Els coneixes tu, els Javis? Els Javis, els coneixes?
0: Personalment no.
1: Bueno, però tu saps qui és, perquè són de l'edat que tens.
0: I els Javis.
1: Sí, doncs pues aquests han fet una pel·lícula, una mica, és una pel·lícula una mica homosexual, diguem-ho així, i fan una mica d'història de García Lorca.
0: Va, i... Una mica no, parlen de l'homosexualitat, sí, de Lorca.
1: Però llavors en aquella època
0: que,
1: tot
0: que
1: això
0: vol
1: estava
0: dir que és
1: prohibit,
0: una mica homosexual.
1: I ara ho expliquen més bé, i llavors una relació durant la Primera Guerra Mundial, dos de l'exèrcit, dos persones que tenen una relació, bueno, ho van explicant.
0: Però que és una cosa que no és una mica.
1: Però esclar, ell fa un comentari perquè recorda que García Lorca, a part de matar-lo per qüestions de política, també el van matar per homosexualitat en aquella època. Ara tot això, per sort, va evolucionant i ja no cal, bueno, fer una pel·lícula. Felicitar-lo per la Boca Negra. També felicitem a l'Aina Clotet, que fa la vida de...
0: Aquí?
1: Una pel·lícula, l'Aina Clotet, que també és pel·lícula viva, que és la història d'una dona de 50 anys que supera un càncer i llavors explica les seves ganes de viure i tot això, també. I després hi ha una altra que també diu... La catalana Maria Martínez Bayona estrena a Cant, el nom ja en anglès, un nom així, estrena, no ho dic. Morir fa por, això. Morir fa por, però viure per sempre també. I aquesta noia, doncs, Maria Martínez Bayona, dijous a Cant. Doncs com a directora s'ha estrenat. Vull dir, jo sí que el festival de Cannes, que és important també, eh? Vull dir, és un, tota la, tots els festivals i tot tenen anomenada, i en pel·lícules que també la que, no sé si està aquí l'heu...
0: Tots els festivals són importants, no?
1: Sí, cada època, ara els uns tenen, mira, aquí ja ho diu, els Javis, millor direcció, ex quo. La palma d'or de Cannes és pel cinema empàtic del romanès Munguiu, i és la història que passa a Noruega, d'una família de Romania, per qüestions religioses, hi ha una relació que acaba amb, no ho sé, jo no la aniré a veure perquè és una mica tràgica, i parla temes avui dia actuals, temes de la religió, després que venen un món molt tancat, a Noruega, que és més avançat, i van a un poble de Noruega i tenen un problema amb els habitants i tot això, doncs pues li han donat a la palma d'or. Jo també de vegades haig de dir que de vegades diu, oh, perquè els festivals i tot això fan de classe política. I llavors penso, jo també veig que quan era petit veia moltes pel·lícules que també tenien temes polítics, vull dir, per exemple, jo he vist El Tren, i a l'època meva es feien moltes pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, històriques, que eren una mica batejades, però es representava que vos miraves la història i seguies, amb la pel·lícula ho veies d'una manera, llavors seguint la història anaves aprenent història i relacionat amb el món cultural. Vull dir que jo he vist moltes pel·lícules que després he après moltes coses de la història, i coses que no sabíem, les vaig aprendre veient pel·lícules. Bé, la visió, bueno, els Reis, doncs mira, els Reis, em sembla que la setmana que ve tenen visita dels prínceps de Mònaco, encara que és un poble, és un país petit, doncs la premsa del cor ja se'n cuida de dedicar 10 pàgines, però vindrà tot el glamour. Després també que ja, dintre de poc ja vindran els, faran el mes que ve faran, em sembla, els Premis Princesa de Sofia, Princesa de Girona, i ja van sortint a tots els galardonats que els hi van donar, i van sortint. Bueno, ja ho anirem comentant. I després, que com a colofon, doncs que el dissabte ho van repartint per tot el país, fan la desfilada de l'exèrcit, de les forces armades, que van a Vigo. També el protocol allà serà veure-ho també, en fi. I després també, que no ha vingut a la memòria a última hora, que el cantant en Rafael ha estat ingressat. Feia dies que deia que l'edat que té, que no es pensa, però ara es veu que sí que està...
0: S'hauria de retirar ja.
1: Retirar també, eh? Sí.
0: No?
1: Sí, home, jo veig que sí. Home,
0: és, que no si, pots... és que si dius que Marc Márquez s'ha de retirar això, i no, no em dius que Rafael no s'ha de retirar...
1: Ja s'ha retirat, que es va
0: no sé quin és el criteri.
1: També. Que vagis a cantar, però la manera de viure com una persona jove no pots... Vull dir, jo ho dic per l'opinió, pots activar tot el que sigui, però fer un continu no pots, vull dir, bueno, jo crec que ara ja veiem com surt tot això.
0: No, ja ha fet la feina.
1: La feina, sí. Ja, mira, ja aquí també veig que també han donat uns premis, que també bueno, m'ha fet una mica argentona, premis als galeristes, el Lluís Bassat i la Carme, la seva senyora, els han donat el premi de galeristes, i també el Jordi Mayoral, els premis, pues, m'agrada, jo, Lluís ja sabeu que té bona, Lluís Bassat ja sabeu que té bona relació amb Argentona, sempre que ve, perquè va tenir de petit, va estar molts anys. Jo l'altre dia pensava, un dia li diré, per què no fas una a part que té el museu a Mataró, diguéssim, que ara està, diguéssim, l'any Gaudí també es podrà visitar, tot el que sigui, més, perquè ara no podria fer com una sucursal argentona, veus, seria també una manera de treure allò. El dia que va venir que li vaig dir...
0: I on ho podria posar?
1: Argentona, promocionar, perquè...
0: Però a quin lloc? A quin lloc?
1: No puc dir-ho.
0: No ho pots dir?
1: No puc dir-ho, però, bueno, és atracció, ja tenim prou feina amb la casa Puig Cadafal i no vull... Argentona ja sabeu que mai no parlo jo, perquè com que faig premsa del cor, si no surt gaire algú important o així...
0: Home, sí, moment... sí que parles, a vegades sí...
1: Hi ha gent de premsa del cor aquí.
0: Però a vegades sí que parles.
1: Tinc uns veïns que viuen, surten a la televisió també.
0: Què dius ara?
1: Al carrer Colón, vull dir que
0: sí,
1: veïns del món de la faràndula.
0: Surten a la tele?
1: Surten a la tele, sí. Per això, I els vaig trobar un dia, dic que...
0: A quina cadena? TV3?
1: TV3, sí. La nostra, no?
0: El 3CAT?
1: Sí. I un dia li vaig dir, estava venent i estava comprant pa i dic, que ets tu o ets la de la televisió? Diu, sí, sóc jo. Perquè, és clar, a la televisió fa més gran a la gent, omple tot, i el natural som més... Ah. Imagina't, la meva neboda, que és prima, la Mireia Oriol, que amb televisió la veus, en canvi ella és prima, més no poder. Vull dir, i els vaig dir, que ets tu? Diu, sí, un altre la vaig trobar també a una botiga, al dematí, a les 8 del dematí. I dic, escolta, per què no vens a... Diu, no, és que marxo al dematí a les 8 i ara no torno fins al vespre.
0: Yeah.
1: I ja comprava a les 8 del dematí, ja comprava a la botiga.
0: Que surt a la tarda, no, a la tele?
1: No, aquesta és del món de... Havia sortit a Polònia.
0: Havia sortit a Polònia.
1: La Mireia Portes, vull dir.
0: Ah, mira, veus, ja s'ha escapat.
1: Bueno, ho dic perquè, bé, vida, però de l'únic que la va conèixer vaig ser jo, eh?
0: Sí?
1: I a les 8 del matí, vull dir, que em va fer gràcia, dic, mira...
0: Sí, alguna vegada l'hem tingut aquí a la ràdio.
1: També, vull dir, és molt agradable, eh? Molt,
0: sí, quan sembla que feia un espectacle a la sala...
1: I a més imitava, va estar molts anys imitant a la reina Sofia. Reina. També imitant. No, a mi els de Polònia m'agraden molt, de vegades fan esquets, vull dir que està molt bé. Bueno, també hi ha hagut un casament d'un nebot de l'Anna Obregón, també. Clar, l'Anna Obregón ja es va fent gran, ja...
0: Tots ens fem grans, tots.
1: Ens fem grans, vull dir, no ens en donem compte i van empujant, no? Però si vas mirant, les revistes van sortint tot. A la meva època sortien els avis, els pares, i ara ja surten els nets, vull dir, i es van col·locant tots, eh? I maneres exclusives i de tot, no? Ja està. Bueno, també hi ha hagut una... Això també li hi ha el món de la ràdio, també hem de dir que pues, l'Àngels Barceló, després de més de 20 anys treballant a la SER, plega.
0: Què dius?
1: Sí. Esclar, sí, hi ha un canvi també de manera d'enfocar les coses, i esclar, 20 anys també és molt, treballant així, pues se'n torna a donar-me cap aquí també. Bueno, ja té una caseta, em sembla, a la costa, tot, vull dir, però una gran professional, l'Àngel Barceló, també, vull dir, cal fer-li... I també l'Iñaki Gabilondo, 82 o 83, que també va fer una conferència magistral...
0: I ara que deixa la SER, on creus que anirà?
1: Depèn.
0: Al 2CAT o al 3CAT?
1: No ho sé, no hi cabem tots, no ho sé.
0: A Gemma Nierga van a estar fent programa
1: al 2CAT, no? Sí, jo la segueixo sempre al 2CAT, no? Jo la veig a la Dugues, la veig. Bueno, jo la poso a les entrevistes que fa. Uh-huh. Si fa l'entrevista que fa, m'agrada, segueixo. Jo ho segueixo tot. Alguns i els altres... La Fiamma Llarga va ser famosa quan van matar l'Ernest Lluch, que era molt joveneta, i va exigir al president de govern l'Aznar i tot, van una famosa frase que diu, què feu? Ajudar, va estar molt bé. Però són professionals, vull dir, ara 20 anys també, bueno, no ho sé.
0: Hem d'anar acabant, Pep.
1: Hem d'anar acabant, doncs sí. Jo, com sempre, ja esperem les notícies que van sortint. Bueno, mira, les revistes també... Ja t'hem vist la Laura Scanner, també.
0: Sí, ja ho hem dit.
1: Ja ho hem vist tot, i després el Cristian també envia les portades de la revista, amb una surt a l'Ola, surt la Paloma Lago, que és l'escollada de l'Anna Obregón, que explica, fa un any que va passar el problema, que amb una relació que va tenir amb un personatge, i bueno, en fi, explica la seva manera de ser, cadascú explica el que creu convenient.
0: Molt bé.
1: Doncs bueno, doncs ja esperem
0: més
1: notícies i veiem, i que... Bones notícies, eh? Esperem el mes que ve.
0: Esperem
1: que... Bueno, la visita del Papa, que tot s'arreglarà, i ja veig que les revistes del Cor també van preparant, vull dir que... jo reconec que el meu programa és like, laïcitat, vull dir que... faré un escuet, però res més. Jo defenso la laïcitat del programa, sempre.
0: Ah, molt bé.
1: Molt bé.
0: Vinga, doncs, que vagi molt bé la setmana.
1: Igualment.
0: Egunon.
1: Egunon.

0: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
1: 28 de maig. Crisis de sostenibilitat. L'urgent necessitat d'un canvi. A càrrec d'Antoni Turiel, físic i divulgador científic. Totes les conferències es fan els dijous a les 6 al Centre Parroquial.
2: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: La sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan.
4: És la mòbil, magnífica en ella, que en pausa i en mida va lenta oscil·lant.
5: Curts i llargs. Un programa pels amants de la sardana i la cançó catalana. Un programa que podeu escoltar els dissabtes de 9 a 11.
6: Un programa on podeu dedicar la vostra sardana que més us agradi.

0: El guitarrista Brian Adams ha tornat a reversionar algunes de les seves cançons en un format més clàssic, més íntim, i és el concert que oferirà el Festival de Cap Roig el 3 de juliol. Vuit minuts i les 12 del migdia, seguim avançant en aquest matí de dimecres calorós, i el que fem és actualitzar la previsió meteorològica. Avui de pluja ni en tenim ni en busquem, així que podeu deixar el parany a casa ben, el paraigua ben a casa ben tranquil·lament. El vent del matí està més mandrós que nosaltres mateixos, precisament ni es nota, i la mar està tan calmada que sembla una bassa d'oli. I de cara a la tarda, prepareu-vos per patir la primera gran suada de la setmana. El cel continuarà dominant el cel, només enterbolit per quatre núvols, els purament decoratius. I les temperatures faran un salt espectacular fins a enfilar-se gairebé als 32 graus a les hores centrals del dia. Una calorada de ple estiu que vindrà acompanyada d'una mica de vent de garbí, fet que revolcarà una mica l'aigua del mar i aixecarà marejol per als qui vulgueu fer el primer bany de la temporada. Si aneu més enllà de les fronteres de la comarca del Maresme, la previsió del temps arriba de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia. Aquest dimecres es lleva amb un ambient de nou força assolellat en el conjunt del territori, només, això sí, a diferència dels darrers dies, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts que són merament decoratives, i això sí, que es mantindran al llarg de tota aquesta jornada. Per tant, una jornada marcada per l'anticicló, amb aquesta bonança meteorològica, i que, això sí, de cara a la tarda pot generar alguna nuvolada a punts del Pirineu, però que creiem que difícilment acabarà en forma de ruixat, en forma de precipitació. Per tant, en principi, només esperem algunes nuvolades que, com a molt, deixin el cel mig o puntualment molt ennuvolat en aquest sector del país. El més destacat serà, de nou, un altre cop, la temperatura, que de nou s'enfilarà fins als 30 graus en molts punts de l'interior i fins als 35 en àrees concretes de Ponent, del Prepirineu de Lleida, com la Conca de Tremp, o ja fins i tot a l'interior de la Vall de l'Ebre. Tot plegat a l'espera de que de cara a aquest dijous i divendres les temperatures encara es puguin enfilar més i s'assoleixin valors de fins a 37 o 38 graus. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Doncs vinga, després de la previsió del temps, música per arribar a les senyals de les 12 de la mà de Kid Rock.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
3: La sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan.
4: És la mòbil, magnífica en ella, que en pausa i en mida va lenta oscil·lant.
5: Curts i llargs. Un programa pels amants de la sardana i la cançó catalana. Un programa que podeu escoltar els dissabtes de 9 a 11.
6: Un programa on podeu dedicar...

0: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
4: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
3: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Segur que alguna vegada navegant per internet heu anat a buscar una pàgina i us ha sortit aquell missatge d'error 404, pàgina no trobada. Doncs la Fundació ha agafat aquesta idea per llançar una campanya molt contundent que es diu Error 404, centre ocupacional no trobat. Què vol dir això? Doncs que a la nostra comarca hi ha una realitat molt dura. Més de 60 persones adultes amb discapacitat intel·lectual estan en llista d'espera per tenir accés a créixer, formar-se, trobar-se i compartir. Avui volem posar cara i veu en aquesta situació amb quatre convidats especials que els tenim ja a l'estudi de la ràdio. De seguida saludem a la Lídia Ruiz, que és referent de comunicació. Ens acompanya la Marta Serra, psicòloga i responsable d'un dels 5 centres ocupacionals que té l'entitat. En Joan Bo, pare d'una persona que va a un d'aquests centres, i l'Ariadna Costa, que utilitza aquest servei i sap molt bé què canvia la vida quan tens aquesta oportunitat. Bon dia a tots quatre.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com esteu o com porteu aquestes calors?
3: Molta calor, la veritat.
0: Molta calor, eh?
1: Com podem, amb alegria, no?
0: Amb alegria, sí.
1: Amb alegria.
0: No hi ha cap més...
1: Perquè amb el bon temps sempre hi ha moltes activitats, sortim al carrer.
4: Sí. Ens hi hem d'anar acostumant, eh?
1: Exacte.
4: Agafem carrer.
1: Sí.
0: Vinga, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Parlarem d'aquesta campanya i parlarem també d'uns actes que van molt lligats, no?, a aquesta campanya. No sé si, Lídia, vols que comenci amb tu per preguntar-te una mica per què neix la campanya Error 404.
1: Has fet una bona introducció. Tenim una llista d'espera de més de 60 persones que necessiten un espai, un recurs que és necessari, que és un dret, no?, com a persones. I vam pensar que podia ser una bona metàfora aquesta pàgina no trobada per parlar d'aquesta senyal d'alerta, no?, de dir necessitem un centre ocupacional, com podem fer una crida ciutadana, una crida col·lectiva, perquè entre tots i totes puguem aconseguir aquest nou centre. Què passa? Nosaltres tenim 5 centres ocupacionals actualment, però cada any hi ha una demanda o una necessitat perquè hi hagin noves persones que s'hagin d'incorporar. Fa uns anys, si no m'equivoco, va ser el 2023, vam crear l'últim centre ocupacional, aquí tenim a la Marta Serra que m'ho pot corroborar, vam inaugurar el Poble Sec, va ser el 2023, i és un bon exemple també per explicar que les necessitats canvien i també els centres han de ser més moderns, han de tenir unes instal·lacions més adequades i sobretot que facilitin molt la participació comunitària. No, Marta, aquí també...
0: També han d'anar evolucionant com el dia a dia, no?
1: Correcte. Habitualment, ja et dic, aquí convido a les persones que estan aquí amb mi, en Joan, la Marta i l'Ariadna, que em complementin sempre que vulguin. Cada any surten de l'escola Les Aigües, de Mataró, i de l'escola L'Arbós, que són els perfils majoritaris que van als centres ocupacionals. Surten una desena de persones, depenent de l'any. Aquest any, per exemple, parlàvem ara fa poc també amb en Joan, crec que sortiran aproximadament unes 7, no, Joan? Aproximadament.
0: D'acord.
1: Aquest any encara aquestes persones podrien trobar en algun entorn del Maresme, que hi ha un parell de centres, que un és a Tiana i l'altre és a Vilassar de Dalt, places. El que ens acostuma a passar és que moltes persones... pel que sigui, suposo que per l'atenció i el servei tan integral que oferim, volen venir a la Fundació Maresme. A la Fundació Maresme ara mateix no tenim cap centre, i a més l'alerta és que què passarà el 2027. O sigui, aquest any encara hi ha famílies que trobaran aquest recurs, però l'any que ve no. L'any que ve és una urgència.
0: Clar, què passarà amb aquestes persones que no tindran accés?
1: Doncs es quedarien a casa, i aquí l'Ariadna pot parlar molt bé del que suposa quedar-se a casa i no anar a un centre ocupacional.
3: Sí, la veritat és que quedar-se a casa no és fàcil, perquè a més no tens una rutina on pots agafar el bus, pots anar a un lloc on relacionar-se amb la gent, llavors pues, el que fas és quedar-te a casa. I és molt complicat, i molt negativament.
0: Tu ara mateix estàs en un centre.
3: Sí, ara sí. Fa 2 anys que estic amb el Poble Sec, i estic molt contenta, la veritat.
1: Explica, Ariadna, què és un centre ocupacional, perquè potser l'audiència no sap què és.
3: Doncs un centre ocupacional és on et pots relacionar amb gent, aprens coses noves i també pots fer servir les teves capacitats.
2: Clar, per, sí, una mica per complementar amb la que diu l'Ariana, és un centre ocupacional, és un centre que tenen persones amb discapacitat intel·lectual, amb un ventall molt ampli de persones amb diferents nivells de suport i autonomia, i d'alguna manera el que nosaltres treballem és per generar oportunitats perquè la vida de totes les persones que formen part del centre doncs valgui la pena de ser viscuda. Totes les activitats que nosaltres preparem, fomentem, pensem, són venen pensades des de l'escolta activa a les persones. Per nosaltres és imprescindible que la persona es pugui expressar, que escoltem la seva veu i que se senti partícip de la seva vida, del seu dia a dia. Com deia l'Ariana, a través d'aquesta escolta, doncs nosaltres què pensem? Doncs que poder oferir noves experiències a les persones, que puguin fer activitats amb coses que tinguin a veure amb els seus gustos. Com deia ella, l'oportunitat de poder relacionar-se amb persones diferents, crear noves relacions, adquirir nous coneixements i, de fet, bueno, i sentir-se part de la societat en la que vivim i participar-hi de la vida comunitària, també portant valor. Nosaltres també som persones que podem aportar valor, que podem ensenyar, que podem ajudar, i aquesta part creiem que és molt important i és la part que ajudem a fer des dels tallers ocupacionals, donant suport a les persones perquè també puguin ser part d'aquesta societat en la que estem.
0: Bé, és important, no?, saber també una mica les seves necessitats. Ara, quan la sentia, recordo una xerrada que parlàvem d'alimentació i deien, és important saber què és el que els agrada, no? Al final és un gust, no? Te'n recordes una d'aquelles xerrades que manteníem? Lo important saber què és el que volen, no?
1: Sí, moltes vegades, de fet, aquell dia parlàvem, no?, del paternalisme, de l'infantilisme, no?, de tenir una persona amb capacitat per expressar els seus gustos i els seus desitjos i tendir a parlar o preguntar-li a l'adult o a la persona que l'està acompanyant sense discapacitat, no, Ariadna? Sí. I nosaltres això és un tema que sempre reivindiquem molt, no? I visibilitzem, o sigui, volem visibilitzar doncs, les capacitats que tenen també, no?, les persones que tenem.
0: Ariadna, com recordes aquella etapa abans d'entrar al centre ocupacional?
3: Pues molt negativa, la veritat. Molt negativa perquè no tenia una rutina on poder pues, sortir i fer la meva rutina i m'aixecava molt tard, per exemple, o no feia res del que estic fent ara mateix, la veritat.
0: Com et senties tants dies?
3: Pues em sentia...
0: Tancada a casa.
3: Em sentia poc útil. La veritat, molt poc útil, no era jo com estic sent jo ara mateix en el centre ocupacional. I llavors, pues, bueno, no és fàcil poder sortir, però si no pots, doncs et sents que no ets la persona que vols ser tu en aquell moment.
1: Nosaltres aquí, a Argentona, tenim un centre ocupacional, precisament, i diversos exemples de com sentir-se útil, i no només útil, sinó aportar a la societat. Hi ha la Cistella a casa, per exemple,
0: sí,
1: que n'hem parlat, i en Joan també la coneix molt, com argentoní també que és, i és un bon exemple de quina manera podem fer aquest win-to-win, no? Aquest guanyar la societat i nosaltres, no? com a col·lectiu. No? Hi ha moltes maneres d'ajudar-nos i molts projectes, o sigui, no poder inserir-se en l'àmbit laboral, que és el perfil de persones que estan en un centre ocupacional, no vol dir que no puguem aportar molt de valor. I aquest només és un exemple, com participar a les cantines, als instituts, no? A escola, com moltes altres activitats que no sé si la Marta...
2: Sí, també fem suport a les escoles, a les aules, fem suport quan els ajudar els nens que van a la piscina. També hem començat a entrar a les residències d'avis, ajudant o acompanyant a les passejades, ajudant a les activitats que fan els avis quan fan bingos o quan preparen una festa. Anem a poc a poc doncs, inserint-nos a fer activitats que ens aportin i que també nosaltres puguem aportar.
4: Jo, si em perdoneu, jo també incidiria sí, en, el, en el fet de la rutina de les famílies, no? Mm. El fet de que el noi i noia pugui anar a un centre ocupacional també normalitza una situació familiar. Els pares o els cuidadors d'aquests nois i noies necessiten també els espais, tenen les seves coses, tenen les seves activitats, i el fet de que el noi i noia se senti realitzat també és una fita per la família. A part de l'estona, doncs, que també els pares necessiten una mica de respir, una mica de temps per ells. I tiraria una mica enrere a l'hora de parlar d'entrades i de necessitats en el centre, perquè oblidem també que la comarca del Maresme és una comarca en creixement, en què venen a viure molta gent de fora, també de Barcelona majoritàriament, i això què fa? Doncs que també venen famílies amb fills amb necessitats, i això, a part de la sortida de persones de les escoles, doncs també venen famílies amb persones amb alguna discapacitat que necessiten un centre d'atenció. I això fa encara més créixer les llistes d'espera dels centres.
0: Una població que va creixent també requereix de més demanda, i suposo que també hem d'estar preparats per al futur que pugui venir, no?
4: Sí, exacte, això és un futur que malauradament el Maresme és una comarca atractiva, i això quan ho llegeixes als mitjans de comunicació tots incideixen el mateix: anirem creixent perquè és així, perquè Barcelona expulsa a molta gent pel tema econòmic, i d'altra perquè gent benestant també es compra certs habitatges a la comarca. Nosaltres amb aquest error 404 sí que demanem a les administracions, o sigui, tenim un àmbit d'actuació, demanem un espai entre el Masnou i Calella, vull dir que institucions, ajuntaments de la comarca, particulars, que també un particular pot tenir una finca i dir: escolta, jo aquesta finca se m'ha fet gran per mi, vull fer una donació, per què no? Podríem trobar un
1: llegat solidari
4: Solidari que ens pogués donar. A veure, nosaltres estem buscant en aquest moment un espai urbà, no estem buscant majoritàriament un polígon, si estem buscant un espai urbà, perquè la socialització dels nois, noies, és molt millor en un espai urbà, que poden sortir, fer activitats, fer comunitat, i això
0: està a l'abast de tots els serveis.
4: Exacte, està, no? A l'abast de tots els serveis. I pensem una cosa, que una població, jo penso, vaja, que una població que té un centre d'aquest tipus és un valor afegit per la població. Jo penso, com a argentoní, em sento molt orgullós de tenir un equipament més, que és un centre ocupacional, i que per mi dona un valor afegit a Argentona.
1: També cal dir que per què fem aquesta crida col·lectiva, no? Per què no ho fem nosaltres exclusivament, no? Des de la Fundació Maresme. L'administració pública ens licita les places, o sigui, això està clar, però abans de fer-ho, jo, tot i que ho faci, necessita que les entitats entomem la construcció, la localització, o sigui, la creació d'aquest equipament. Això és complicat, perquè estem parlant d'un equipament d'uns 500 metres quadrats. Nosaltres, com a entitat sense ànim de lucre, sí que comptem amb un petit coixí que estaria al voltant dels 300.000 euros, i ens falta, doncs, per arribar a aquests 800.000, uns 500.000. Per tant, aquí hi ha moltes maneres de col·laborar, des d'econòmicament amb una donació puntual, des de vull apadrinar un metre quadrat, des de vaig organitzar una activitat pròpia solidària per recaptar fons, des de fer que el teu producte costi potser un euro més i amb aquest arrodoniment puguis reparar l'error 404, i a nivell particular, com deia també en Joan, es poden organitzar moltes activitats, no? Des de aquelles persones que se senten molt solidàries, no? O molt, que tenen un sentiment cap a la causa, poden dir: ostres, doncs celebro el meu 40è aniversari o el meu 50è aniversari, doncs enguany no em regaleu X coses o alguna cosa material, m'agradaria que poguéssiu fer un petit donatiu a l'error 404. És a dir, que hi ha múltiples maneres, no? de poder col·laborar.
0: Bé, això respon a l'indicador que teniu a la pàgina web, no? Sí. Que és aquesta barra de l'objectiu dels 500.000, sí. I que a mesura que es van fent aquestes aportacions, aquesta barra es va omplint, no?
1: Correcte, ara ja va creixent mica en mica, ja hem començat a veure com va creixent, gràcies a la caminada, per exemple, l'AFA, l'Associació de Mares i Pares, l'Associació de Familiars, correctament dit, l'Associació de Familiars ha organitzat un sorteig solidari, creant, doncs, amb uns productes molt atractius, per cert, tecnològics, i hem recaptat 3.000 euros. O sigui que realment aquest podria ser un exemple, participant a la caminada, inscrivint-se totes les persones que han participat a la caminada han reparat han començat a reparar aquest 404. I doncs també, per exemple, com a activitat d'alumnat d'algun institut escola de Mataró, també van organitzar com una marxa popular, bueno, feta més aviat adreçada a l'àmbit educatiu, i també ens han fet una aportació molt enriquidora. Vull dir que déu-n'hi-do. Estem, bueno, des d'aquí traslladar l'agraïment per tots aquests petits passos que anem fent per reparar aquest 404, i donacions també de persones anònimes hem començat a rebre.
4: I ara tenim a punt una festassa per al dia 6 de juny, que en diem la 60ada, que es farà al pati del Cafè Nou. I Lídia, si vols anar dient, no, l'Ariadna
1: sí, en sap moltíssim. Anàvem parlant de canviar la ràdio i m'ha deixat parada.
2: Quin dia és la festa?
3: La festa és el dia 6 de juny, sí, a les 6 de la tarda. I bueno, es farà pues, uns reptes, i un dels reptes és poder tenir 60 persones que tinguin la samarreta de les 60 d'aquest any 2026.
0: Molt bé. És un dels reptes que s'han de complir aquest dia 6 de juny, eh?
1: Sí. Sí. On es fa? On es faria això? On es fa aquesta festa? Pues, te'n recordes?
3: Al Cafè Nou.
1: Correcte. Al pati del Cafè Nou, que ja tenim el nostre bar del Cafè Nou, però hi ha un pati on hi té cabuda moltíssima gent, i com bé deia l'Ariadna, és una festassa, com deia el Joan, és una festassa entorn al número 60. Volem celebrar amb la ciutadania el nostre aniversari, creant un esdeveniment únic, o sigui, es farà aquest any i de forma irrepetible, i des d'una xocolatada, des de 6 reptes entorn al número 60, no sé si em voleu ajudar vosaltres a dir quins, l'Ariadna ha dit un, n'hi ha un altre que és 60 persones que hagin nascut l'any 66, és a dir, que enguany facin 60. Després...
0: És a dir, els reptes van per assoliment, és a dir, primer intentarem assolir el primer, després anem al segon...
1: Sí, hi ha com una agenda...
0: Serà com cronològic.
1: I s'anirà citant. Ara és el repte de les persones que enguany fan 66, no? Ai, fan 60 anys, que han nascut al 66. Aleshores, si aconseguim reunir a aquest grup, que pot ser tan fàcil com qui ens estigui escoltant, que enguany faci 60, que té amics, amigues de l'època, que també en facin, doncs, quedar amb la colla i venir el dia 6, a les 6, al pati del Cafè Nou, doncs farem sortejos. Farem sortejos també de les persones participants. N'hi han 3 per cada grup. Després n'hi ha un molt... Bueno, és un repte bastant repte, eh? Sí, amb majúscules, sí. Que és aconseguir que vinguin 60 persones de 60 nacionalitats diferents. Déu-n'hi-do. És que a nosaltres ens agrada, ja que ens hi posem...
0: Sí, està bé, està bé.
1: Ja que ens hi posem, hem de fer reptes, i si s'aconsegueix, fantàstic, si no s'aconsegueix, ho hem intentat.
0: Exacte.
1: Però és la idea, no? Què més? Després hi ha una part també molt solidària per part nostra, que és aconseguir 60 litres de donació de sang. Val? També tindrem un punt de donació de sang amb el
0: banc de sang, eh?
1: Correcte. I per últim, volem crear un 60, o sigui, volem emplenar el cor del nostre nou logotip, sí, dels 60 anys, amb flors realitzades per persones dels centres ocupacionals, flors d'artesania, que tindran un cost d'un euro per rosa i simbòlicament estaran reparant aquest 404. Més enllà de la festassa, perdoneu
0: festassa,
1: que hi haurà PD Bingos, que qui no coneix PD Bingos, que bueno, s'estan fent molt famosos amb el seu show que fan musical i d'entreteniment. Fa ja un parell d'anys o 3 que ja estan de la mà de la Fundació, que col·laboren amb les dissantes i que sempre que venen és un èxit assegurat. Doncs aquell dia els tindrem amb nosaltres per gaudir de la festa, per divertir-nos.
4: I també per als més petits no faltaran els jocs d'en Santi, que sempre són a totes les festes. I bé, doncs animar-vos.
1: I la xocolatada, animar-vos
4: a que la gent doncs vingui a complir un d'aquests reptes, que sobretot també aquest cap últim que ha dit la Lídia de la donació de sang, penso que és un repte solidari que val també molt la pena.
1: El tema de la donació de sang estarà obert durant tot el dia, així com ja que cauen dissabte, estarà obert durant tot el dia. I bueno, també fem un trivial. O sigui, hem creat un trivial per jugar. Crec que la gent que ens escolti, que encara estigui en època educativa, n'haurà fet caputs, i no sé si tu també com a pare que has anat a alguna reunió.
0: Algun m'ha tocat fer.
1: I són divertits, sí.
0: Són molt divertits, sí.
1: Doncs farem un trivial en aquesta línia. amb preguntes no només de la Fundació, sinó del territori, no? I preguntes divertides, d'actualitat. I després, per últim, hi ha una novetat, que PD Bingos, més enllà de fer un bingo musical, hi ha una, a veure si vull dir-ho bé, vull buscar el nom, que es diu, em sembla que és Show Crew, si no ho dic bé, que em perdonin, que és la línia més adreçada al públic més jove, o sigui, més jove adolescent cap amunt. Hi ha unes coreografies. És la música va jugant, o sigui, hauran de venir per provar per primera vegada aquest Show Crew, perquè jo en persona tampoc ho he fet mai i convido,
0: sempre hi ha una primera vegada,
1: convido a que vingueu.
4: Jo també us faré aprofitar l'avinentesa, us faré un spoiler. La Fundació té el restaurant del Cafè Nou, si no l'heu provat, és un restaurant que val molt la pena, i ara aquest temps d'estiu té una terrasseta fantàstica, i us convidaria a fer un sopar, un dinar amb amics, que la veritat que és un lloc molt agradable, uns productes de proximitat, i proveu-ho i ho gaudireu.
1: I també un lloc on oferim... Perdó, un lloc on oferim ocupació a persones també, no?
0: Sí.
1: Del col·lectiu.
4: Penseu, bar del Cafè Nou.
0: És que tenim en canalla petita, va bé, perquè tenen un espai per córrer i tu com a pares pots sopar tranquil·lament, eh?
1: Correctament.
2: Sí, és un bon espai.
0: És un bon espai. Ariadna, com es prepara... De quina manera has participat tu a la festa? Has fet les roses o...?
3: Sí, estem fent les roses nosaltres... i tots els centres ocupacionals, però a nosaltres l'artesania el que fem és les flors amb, pues, per poder fer aquest 60 i bueno, pues, poder posar el nostre gra d'arròs i poder col·laborar encara que sigui fent.
0: Quantes n'heu fet de roses? Quantes n'hi ha?
2: N'hem de fer 600.
0: Mare de Déu.
2: Nosaltres, cada taller ocupacional té un número, en principi nosaltres arribarem a la 600a.
3: Ah, 600a.
2: Però segurament ens hi posarem i potser n'acabem fent més i tot.
3: Sí, potser...
2: Perquè tenim un equip amb moltes ganes...
3: Potser arribem al 100.
2: No? També ens posem reptes, nosaltres
0: sí.
2: Mateixos.
0: Sí.
1: I a més l'Ariadna, o sigui, no només està col·laborant fent aquestes roses, sinó que aquesta és la segona entrevista que ja fa... per parlar d'això, del 404, no de la 60ada, però
3: sí.
1: dic de...
3: Ah, sí, no. De la tele, no?
1: Sí, perquè va venir la televisió, sí. Vam fer una trobada amb mitjans de comunicació, que recordes que et vam convidar.
0: Sí, tant.
1: I no, l'Ariadna ha parlat a la ràdio de moltes coses ja, sobretot d'accessibilitat cognitiva, que de fet en parlàvem, també és un tema important que es treballa als centres ocupacionals.
3: Sí, nosaltres estem fent validadors, que és validar espais, i també pues, fer l'accessibilitat cognitiva més fàcil per a la gent nouvinguda o la gent que no sap llegir o que és analfabeta. I també el que fem és...
0: S'ha tratat el sant al cel, eh?
3: Sí, és validar espais que siguin accessibles per tothom.
0: Molt bé.
1: No, és important perquè, no, Marta? Moltes vegades...
2: Clar, moltes vegades les persones potser entren en un espai i hi ha tantes imatges o no hi ha rètols que els puguin entendre, llavors ells van in situ a l'espai, el miren, veuen quines dificultats hi ha, fan fotos i després pensen... Doncs a nivell de lectura fàcil, a nivell d'accessibilitat cognitiva, doncs quins pictos hi han d'haver, com ha de ser la lletra, quines indicacions hi ha, els recorreguts, per fer els espais més fàcils i accessibles a tota la població.
1: Correcte.
0: Ariadna, ara acabes al centre ocupacional, ens has explicat abans la teva etapa que ho passaves malament. Ara que ja hi ets, què és el que més t'agrada?
3: Pues estar amb els meus companys i poder pues, fer el que m'agrada i aprendre coses noves.
0: Has fet amistats?
3: Sí.
0: Sí? Sou una bona colla?
3: Una bona colla.
1: Que a més l'Ariadna participa, hi ha un blog del centre ocupacional que l'Ariadna és d'una de les cracs que el porta.
3: Sí? Soc una de les redactores del blog del Poble Sec.
0: La redactora en cap?
3: Més o menys.
1: I productora, no? Perquè decidiu les notícies, no? També, que feu.
3: Sí. ens ajudarà a monitorar la Carme, i llavors doncs, ella té uns temes i nosaltres decidim quina notícia fer.
0: Sí, ja sé de què va això, això de polifacètic, producció, redacció, locució i... Ja
1: et sona, no?
0: Em sona, això.
1: A mi també.
0: Oi que sí?
1: Una mica.
0: Vinga, doncs recorda que el dia 6 hi ha doncs, la 60a amb totes aquestes activitats, en marxa aquesta campanya Error 404, oberta, diguem, fins a assolir una mica el repte.
1: Està oberta, hi haurà el dia de Reis, o sigui el dia 7 de gener del 2027, comunicarem què ens han portat els Reis, és a dir, què ens ha portat la campanya. Per tant, tenim uns mesos per endavant, que semblen molts però són pocs, per assolir aquest gran repte.
0: Vinga, doncs a participar i més informació a la Fundació Maresme, xarxes, canals oficials, tota aquesta informació i doncs, tots els actes que anireu fent, la 60a i el juliol que en vindrà un altre, no?
1: Correcte, les dissantes.
0: Les dissantes, que ja sabem qui canta, no?
1: Correcte.
0: Sí o no?
1: Sí.
3: Sí.
0: Ariadna?
3: La Bet, de Puede Centro Confo.
0: Sí?
3: Sí.
0: Ja vau ballar el dia de la caminada?
3: Sí, sí? Vam ballar. Sí.
0: La coreografia la saps?
3: No, jo no.
0: No?
1: Vam fer només un petit tastet, molt petit.
3: I els companys que sí que se la saben.
1: Sí, perquè ja estan assajant per fer el videotutorial, que en breu ja el compartirem, perquè el temps vola, eh? Això ho tenim aquí a tocar, també. T'agrada la cançó?
0: M'agrada molt. Totes
1: m'agrada. Justament ahir parlava la Bet de nosaltres, també, a RAC1, sobre el Jo sóc com tu.
0: Doncs recuperarem l'entrevista,
1: sí,
0: a veure
1: sí,
0: què
1: sí,
0: diu.
1: Sí.
0: Lídia, Marta, Joan, Ariadna, moltes gràcies per venir i ens veiem al pati del Cafè Nou.
1: Gràcies per convidar-nos.
4: Gràcies a Radio Argentona una vegada més.
0: Bon dia.
1: Molt bon dia.

0: L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat.
1: 28 de maig. Crisis de sostenibilitat. L'urgent necessitat d'un canvi. A càrrec d'Antoni Turiel, físic i divulgador científic. Totes les conferències es fan els dijous a les 6 al centre parroquial.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan.
4: És la mòbil, magnífica en ella, que en pausa i en mida va lenta oscil·lant.
5: Curts i llargs. Un programa pels amants de la sardana i la cançó catalana. Un programa que podeu escoltar els dissabtes de 9 a 11.
6: Un programa on podeu dedicar la vostra sardana que més us agradi.

10 minuts i arribem al punt de la una del migdia. Fins aquí l'edició d'aquest dimecres. I us deixo ara amb els serveis informatius d'aquesta casa. Avui tancarem amb la música d'Oria Frank. Ja sabeu que és una de les cançons que ens ha captivat i que ens transporta al que ha de ser a l'estiu. I més que mai amb aquestes altes temperatures que ja comencen a fer-se notar. A més, meravellós, d'Oria Frank, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi. Torno demà. Que tingueu una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.

Argentona creix lleugerament i ja supera els 12.890 habitants en un Maresme que es continua augmentant de població. El nostre municipi registra un increment demogràfic del 0,32% per sota de la mitjana comarcal i manté un percentatge de població nascuda a l'estranger molt inferior al conjunt de la comarca. El Saló de Pedra es va omplir ahir dimarts per escoltar les primeres històries del projecte Veus de Record, una iniciativa impulsada pel Centre d'Estudis Argentonins que recull testimonis de veïns i veïnes sobre com era el poble entre la postguerra i la transició. Dimarts vinent es portarà a escena la segona part del projecte. El Festival Sense Portes ha rebut més de 275 propostes de companyies que volen participar a l'edició d'aquest 2026. La resolució definitiva dels espectacles escollits es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. I el temps avui estable i plenament assolellat aquesta tarda a la comarca, amb màximes que poden arribar, atenció, als 32 graus. Dijous continuarà l'ambient d'estiu, sense pluges i amb una lleugera baixada de les temperatures per l'entrada del vent de llevant. Divendres es mantindrà el sol i la calma, amb temperatures sense grans canvis a tota la comarca. Comencem.

0: Argentona continua guanyant habitants, tot i que a un ritme molt moderat. Segons les darreres dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, el nostre municipi ha crescut només un 0,32% durant l'últim any i arriba, això sí, als 12.891 habitants. Del total de població, 6.362 són homes i 6.529 són dones. La població argentonina representa actualment el 2,7% del total del Maresme, una comarca que ja supera els 477.000 residents i que ha crescut un 1,02% respecte a l'any anterior. Les dades situen Argentona per sota de la mitjana de creixement comarcal en un context en què el Maresme continua augmentant de població gràcies sobretot als moviments migratoris. De fet, el saldo vegetatiu, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, continua sent negatiu a la comarca, marcada per la baixa natalitat i l'envelliment progressiu. Pel que fa a la densitat de població, Argentona registra 508 habitants per quilòmetre quadrat, una xifra molt inferior a la mitjana maresmenca, que se situa en prop de 1.200 habitants per quilòmetre quadrat. Un altre dels indicadors destacats és el pes de la població nascuda a l'estranger. Argentona representa el 9,46% del total de residents, molt per sota de la mitjana del Maresme, on aquest col·lectiu ja arriba al 19,07%. L'informe també constata les grans diferències internes entre municipis de la comarca. Mentre localitats com Caldes d'Estrac, Arenys de Mar o Calella lideren el creixement demogràfic, tres municipis han perdut habitants aquest darrer any. Són Sant Pol de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Cabrils. En conjunt, el Maresme manté una tendència de creixement sostinguda des de finals dels anys 90, però també afronta reptes importants vinculats a l'envelliment de la població i la baixa natalitat. Actualment, les persones majors de 65 anys representen ja més del 20% dels habitants de la comarca. El Saló de Pedra es va omplir aquest dimarts per escoltar les primeres històries del projecte Veus de Record, una iniciativa impulsada pel Centre d'Estudis Art d'Argentona que recull testimonis de veïns i veïnes sobre com era el poble entre la postguerra i la transició. L'acte va reunir 6 participants que van compartir records vinculats a la llengua, a la pagesia, al moviment obrer o a la lluita antifranquista. Tot plegat davant d'un públic que va respondre amb molt d'interès i emoció. Una de les impulsores del projecte, l'escriptora Emília Llamola, explica que la iniciativa vol recuperar una etapa sovint poc explicada de la història recent.
1: Conformen un tapís que ens explica com era aquell poble, no? I això abasta del 48 al 78, o sigui, està entre mig d'aquestes dues grans èpoques tan potents, una la postguerra, la que se'n parla molt, i després, doncs, la transició. I això és un projecte de memòria oral, de gent que encara et pot explicar el que va fer i el per què.
0: El projecte combina memòria oral, publicacions escrites i teatre comunitari. Les entrevistes es publicaran a la revista Fonts i acabaran convertides en un muntatge escènic dins del Festival Sense Portes, previst per al primer cap de setmana d'octubre. La segona sessió de Veus de Record es farà dimarts vinent i participaran 7 nous testimonis que parlaran, entre altres temes, de les estores del carrer Indústria, del grup de teatre L'Estruc, del club d'Esplai als Cabirols o de l'arribada de noves famílies al poble durant els anys 50. I Llamola destaca que el projecte també serveix per reconèixer persones i experiències que formen part de la història col·lectiva d'Argentona.
1: Des del Centre d'Estudis vèiem era que això era molt important, que no quedés només en una teatralització, cosa que és molt important i més dintre del marc dels Sense Portes, sinó que això ho havíem de recollir. Per tant, què hem fet? Hem anat a parlar amb aquesta gent. Hem tingut entrevistes més llargues, més curtes, les hem resumit i aquests testimonis, primer els hem presentat, ahir va ser la primera presentació, vam presentar 6, i la setmana que ve en presentem 7 més.
0: El muntatge teatral del Sense Portes implicarà artistes i veïns de diferents generacions amb la voluntat de retornar aquestes històries al poble a través de l'escena. I d'aquí a no res, Argentona tornarà a transformar-se en un gran espai de creativitat i convivència amb la Diada de la Flor, que s'ha de celebrar del 5 al 7 de juny. 3 dies en què Argentona combinarà art, tradició i participació veïnal per omplir els carrers de flors, activitats i propostes per a totes les edats. La regidora de festes, Montse Cervantes, destaca que és una cita que es viu amb intensitat cada any, especialment per la implicació de la ciutadania.
2: Cada any la Diada de la Flor és especial, principalment per la quantitat de persones que hi participen, famílies, nens, a les entitats, veïns, veïnes i molts voluntaris que ens ajuden a fer els muntatges florals i a fer-ho més maco. Per tota la gent implicada serà especial.
0: I ara l'informatiu, obrim bloc de serveis. L'Ajuntament d'Argentona ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. Preneu nota de que hi ha una setmana, el divendres 29 de maig, s'obre el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. A més, els dies 1, 2 i 4 de juny hi haurà suport presencial al Casal d'Avis, d'11 del matí a 1 del migdia, per ajudar les persones que no puguin fer el tràmit telemàticament. El sorteig de places es farà el 12 de juny. És obert encara el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major. Hi ha temps fins a inscriure's fins a aquest divendres, 29 de maig, a través de la seu electrònica. I també aquest divendres ens visitarà l'oficina mòbil d'informació al consumidor de la Diputació de Barcelona. La trobareu de 11:15 a 2:15 al Casal d'Avis. I en Cultura us expliquem que el Festival Sense Portes d'Argentona ja ha tancat el període de presentació de propostes per a la 14a edició, que s'ha de celebrar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. I la resposta del sector ha estat molt destacada. El festival ha rebut més de 275 projectes d'arts de carrer. Des de l'àrea de cultura han agraït la gran acollida a la convocatòria Carrer en Creació, destinada a companyies i artistes professionals que treballen propostes pensades específicament per l'espai públic. La convocatòria estava oberta a espectacles estrenats recentment o en procés de creació i incluïa disciplines com el teatre, la dansa, el circ, les instal·lacions, la performance o formats híbrids. Ara s'obre el procés de selecció dels projectes que formaran part de la programació oficial del festival. El jurat valorarà aspectes com la qualitat artística, l'originalitat, l'adequació a l'espai públic i la viabilitat tècnica de les propostes. La resolució definitiva es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. El Sense Portes arribarà aquest octubre a la seva 14a edició amb l'objectiu de continuar convertint Argentona en un gran escenari a cel obert i en un espai de suport a la creació contemporània i a les arts de carrer. Amb aquest avanç en el Sense Portes, obrim avui agenda. I obrim l'agenda cultural per avui dimecres, perquè la Biblioteca Municipal acull una nova sessió de trobades conscients, un espai de meditació i diàleg per compartir experiències entre la paraula i el silenci. La trobada començarà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec de l'Imma Zapata. Aquest dijous, l'Aula d'Extensió Universitària proposa una conferència sobre sostenibilitat sota el títol La crisi de sostenibilitat, urgent necessitat d'un canvi. Una xerrada per reflexionar sobre els grans reptes ambientals i socials del present. Serà dijous a les 6 al Centre Parroquial. Divendres arriba una proposta carregada d'adrenalina. El Casal de Joves organitza una escape room terrorífica per a majors de 18 anys. L'activitat començarà a les 7 de la tarda al Casal de l'antiga fàbrica Velcro. És gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del web municipal. També aquest divendres la Coral Llaç d'Amistat us convida a descobrir el darrer disc del seu director, el cantautor Narcís Peric. Peric presentarà cançons d'amor i lluita a les 8 del vespre a la Sala d'Argentona en un acte de taquilla inversa. I dissabte, la cita amb música, la Coral Cantidor oferirà el seu concert de primavera a l'Església de Sant Julià. Serà a partir de les 6 de la tarda sota la direcció de la Glòria Suari. El recital comptarà amb les veus de la Laia Molà, l'Irene Comerón i Quim Capdevila, acompanyats de Sergi Rodríguez al piano, Marc Bigatà a la guitarra i Pol Nieto a les percussions. L'entrada és lliure. De cara a diumenge, nova ruta guiada per descobrir Argentona. Aquesta setmana la proposta és la visita al Viver d'Argentona, amb un recorregut pels jardins, el casal noucentista, l'ermita romànica del segle XII i una exposició dedicada a la història de la pagesia. Les inscripcions per 4 euros es poden fer a argentona.cat. I abans d'acabar, recordeu que el Museu del Càntir manté oberta fins al 28 de juny l'exposició El que queda de mi, de Júlia Lladó, una proposta artística centrada en el cos i la pell com a material d'expressió. I pel que fa al cinema, al Centre Parroquial projecta aquest cap de setmana La isla de Amrun.
3: Esta maldita guerra de Hitler se acabe.
0: Podeu veure aquest drama bèl·lic, La isla de Amrun, divendres a 8:45 en versió original subtitulada. També la podeu veure dissabte a 8:45 del vespre i diumenge a 7:00 PM.
4: ¿Cómo está tu madre?
5: Desde que falleció el Führer no come.
0: I per als més menuts, el proper cap de setmana teniu Super Mario Galaxy.
6: Hola, grandullón! ¿Querías vernos?
7: No os mováis, enseguida os atiendo.
0: Podeu veure aquesta pel·lícula tan divertida, Super Mario Galaxy, aquest dissabte a 4:00 PM i a 5:45 PM, i també diumenge a 5:00 PM.
7: Mossèn Bonsai, allà vas!
0: I pel que fa al temps, ja ho sabeu, fa calor. Aquesta tarda continuarem amb ambient plenament estiuenc. El Maresme dominarà el sol amb només alguns núvols alts poc importants i sense previsió de pluja. El vent bufarà moderat oest, marejola la costa. Les temperatures màximes avui encara han de pujar una mica més i moure's entre els 28 i els 32 graus. De cara a demà dijous s'ha de mantenir el temps estable i assolellat a tota la comarca, sense rastre de pluja i temperatures un pèl més frenades que avui. I divendres, ben pocs canvis. Tornarem a tenir una jornada tranquil·la amb domini del sol i sense pluges. Les temperatures també si fa no fa com avui. I ara la previsió del temps arreu del territori català. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Molt bon dia. Aquest dimecres es lleva amb un ambient de nou força assolellat en el conjunt del territori. Només, això sí, a diferència dels darrers dies, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts que són merament decoratives. I això sí, que es mantindran al llarg de tota aquesta jornada. Per tant, una jornada marcada per l'anticicló, amb aquesta, doncs, bonança meteorològica, i que això sí, de cara a la tarda pot generar alguna nuvolada a punts del Pirineu, però que creiem que difícilment acabarà en forma de ruixat, en forma de precipitació. Per tant, en principi només esperem algunes nuvolades que com a molt deixin el cel mig o puntualment molt ennuvolat en aquest sector del país. El més destacat serà de nou un altre cop la temperatura, que de nou s'enfilarà fins als 30 graus a molts punts de l'interior i fins als 35 en àrees concretes de Ponent, del Prepirineu de Lleida, com la Conca de Tremp, o ja fins i tot a l'interior de la Vall de l'Ebre. Tot plegat a l'espera de que de cara a aquest dijous i divendres les temperatures encara es puguin enfilar més i s'assoleixin valors de fins a 37 o 38 graus. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara repassem els titulars d'aquest dimecres 27 de maig. En titulars.

Argentona creix lleugerament i ja supera els 12.890 habitants en un Maresme que continua augmentant de població. El municipi registra un increment demogràfic del 0,32% per sota de la mitjana comarcal i manté un percentatge de població nascuda a l'estranger molt inferior al del conjunt del Maresme. El Saló de Pedra es va omplir ahir dimarts per escoltar les primeres històries del projecte Veus del Record, una iniciativa impulsada pel Centre d'Estudis Argentonins que recull testimonis de veïns i veïnes sobre com era el poble entre la postguerra i la transició. Dimarts vinent es portarà a escena la segona part del projecte. I també us hem explicat que el Festival Sense Portes ha rebut més de 275 propostes de companyies que volen participar a l'edició d'aquest 2026. La resolució definitiva dels espectacles escollits es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés. A la redacció que us parla, Maria Rosa Martínez. Res més, bona tarda, fins demà.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: pagar per extorsionar els jutges, fiscals i policies que porten causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Matí frenètic en la tempesta judicial contra el PSOE, amb la Guàrdia Civil entrant a la seu del Partit Socialista i amb el jutge imputant la gerent del PSOE i l'exsecretari d'Organització Socialista Santos Cerdán en el que fins ara era el cas Leire, Joan Bota.
2: Seria una mena de guerra bruta socialista contra les investigacions en contra seu. Inicialment el cas Leire investigava si aquesta exmilitant socialista havia conspirat per frenar investigacions contra el PSOE. Ara el cas escalaria per determinar si l'encàrrec en realitat sortia del mateix partit i en aquest cas saber amb quins diners es pagava.
0: Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja i Paula Brujats. Sembla que no tengo. Ara sí. Digues, endavant, endavant, Dani.
3: Sí. Ja fa més de 5 hores que els agents de l'UCO són a la seu de PSOE al carrer Ferraz per demanar documentació que vincule el partit amb la suposada guerra bruta de Leire Díaz contra policies i fiscals, com ara pagaments a l'exmilitant socialista. És per això que el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional també ha ordenat l'entrada al domicili de Santos Cerdán i ha imputat l'exsecretari d'Organització del PSOE a la gerent, a un exdirigent del partit, entre d'altres. El cas està sota secret de sumari, però el jutge considera que els delictes investigats són molt greus.
4: Doncs, mentrestant, Pedro Sánchez hi treu importància, nega irregularitats del partit, però promet madura si es demostra el contrari. Es multipliquen les causes judicials, però Pedro Sánchez es blinda, descarta convocar eleccions anticipades i diu que està justificat esgotar la legislatura.
5: Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España, y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura.
0: De seguida, en aquest Catalunya migdia, tots els detalls i la reacció de l'oposició, encara amb la ressaca de tota la informació al voltant del cas Zapatero. Tot plegat al dia en què a Catalunya hi ha vaga general educativa a tot el país, tot i l'acostament d'ahir entre sindicats i govern.
2: Nova demostració de força de mestres i professors amb múltiples talls de carretera des de mig matí, manifestacions a diferents ciutats i un seguiment important de la vaga abans que les negociacions es reprenguin aquesta tarda.
0: Connectem amb Barcelona i també amb l'AP7 a la Roca del Vallès. Sara Canyete i Marta Vallès.
6: Sí, els sindicats demanaven una mobilització massiva i malgrat que el seguiment ha baixat respecte a les vagues anteriors, ho qualifiquen d'èxit i més tenint en compte, diuen, el desgast acumulat. Hi ha concentracions repartides per tot el territori i que volen

0: mantenir en paral·lel a la negociació d'aquesta tarda. Els sindicats diuen que les converses amb el departament estan encaminades, però fan una crida a la prudència i veuen difícil tancar un acord avui mateix.
1: A la Roca del Vallès, la P7 s'ha convertit en un gran escenari on hi ha música, poesia i també reivindicació. Els docents s'hi han instal·lat per fer una demostració de força i diuen que no marxaran abans de les 5 de la tarda.
2: Però a banda de la Roca, els mestres i professors estan tallant ara mateix carreteres molt importants en diferents punts del país. Tenen la intenció de quedar-s'hi mentre duri la reunió d'aquesta tarda entre el departament i els sindicats. En aquest escenari avancem avui la informació del trànsit. Quina és la situació actual? Equip viari, Clàudia Serra.
3: Doncs aquesta hora segueix tallada en tots dos sentits. La P7 a Torredembarra afecta la via de Vilaseca al Vendrell, a Salt. La carretera està afectada de Vilablareix a Sant Julià de Ramis, a la Roca del Vallès i a Cua de Mollet a Cardedeu. Tallada també en els dos sentits, la 2 a Lleida. En aquests punts i a les carreteres de l'entorn hi ha cues quilomètriques. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives. En el cas de Salt, la C31 i la C35, a la Roca la C32 i la C60, Torredembarra, l'A27 i l'AP2 i a Lleida l'AP2.
2: Ja veieu que la situació és molt complicada per aquestes protestes dels mestres i professors. A la crònica internacional, mentrestant, ofensiva d'Israel per ocupar més territori al sud del Líban, el dia en què l'exèrcit israelià assegura també haver matat el nou líder militar de Hamas a Gaza.
4: Tot plegat mentre els Estats Units i l'Iran continuen negociant un acord de pau a l'Orient Mitjà.
2: De tornada a Catalunya, avui us explicarem també que la fins ara diputada al Congrés dels Diputats, Pilar Calvo, es presentarà a les primàries de Junts per Catalunya per tal de ser la cap de llista a les pròximes eleccions municipals a Barcelona.
4: S'enfrontarà com a mínim a l'actual cap del grup municipal Jordi Martí, que també ha anunciat que vol ser alcaldable, això a l'espera d'altres possibles moviments, d'altres noms rellevants com el de l'advocat Jaume Alonso Cavillas.
2: I en temps de cultura, atenció al que us explicarem al Catalunya Migdia avui. Denúncia de llibreters d'arreu del món que diuen que grans empreses tecnològiques els estan comprant milers de llibres descatalogats antics.
4: Ho farien per entrenar la intel·ligència artificial. El sector ho qualifica d'espoli i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic perquè després els destrueixen.
2: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
2: Amb una gran protagonista avui a la informació esportiva, Alexia Putellas.
5: Aquest matí s'ha fet l'acte de comiat institucional al Camp Nou d'Alexia Putellas. Deixa el Barça envoltada de família, amics, companyes d'equip, exjugadors i directius.
6: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
5: I aquesta nit, després del partit que juga l'equip al Johan Cruyff, que comença a les 7, es farà el comiat a l'estadi amb tota l'afició i un comiat que podreu seguir en un tot cost especial que s'allargarà una mica més fins al final d'aquest comiat.
2: Ja hem repassat la situació complicadíssima per les protestes de mestres i professors. Hi ha moltes carreteres tallades. S'espera que aquestes protestes, a més, es mantinguin durant les primeres hores d'aquesta tarda. Per tant, si podeu evitar els desplaçaments en cotxe, eviteu-los. I si els heu de fer, obligatòriament, doncs estigueu molt pendents de les nostres informacions per saber on estan els talls i quines carreteres hauríeu d'evitar. I a banda d'això, com sempre, el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
8: Bon dia.
2: Podríem passar la crònica d'ahir i la d'abans d'ahir, no? Perquè continua la calor, sí. Cada dia una mica més.
8: Cada dia una mica més i l'esglaó fort arriba demà i demà passat. Demà, per exemple, a Lleida Ciutat estan previstos 38 de màxima. Si s'enregistren els 36,5 de la més alta enregistrada mai en els últims 86 anys, que data del maig del 22, quedaria pulveritzada. És un exemple d'alguns dels valors que demà tindrem a Catalunya, no cal dir-ho, excepcionals. Falta un mes per l'estiu, estem a la primavera, però tenim una calor desbocada, desmesurada i, sobretot, preocupantment continguda, o més ben dit, regular, perquè el descens de temperatura previst per dissabte, diumenge i dilluns no és per refrescar, és per fer calor, però menys.
2: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Francesc, gràcies, bon dia.
8: Bon dia.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2 i gairebé 8 minuts. Ja fa 5 hores que la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, a Madrid. Els agents estan buscant documentació que demostraria si la direcció va finançar operacions de boicot per fer descarrilar les investigacions judicials que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta és la principal hipòtesi de l'Audiència Nacional. Per això aquest matí el jutge Santiago Pedraz ha imputat la gerent del PSOE i l'exnúmero 3 del socialista Santos Cerdán, a qui, per cert, els agents també li han registrat el seu domicili. Anem a la seu del PSOE, com dèiem, al carrer Ferraz de Madrid. Allà hi tenim el Dani Sainz de Aja. Dani, bon dia.
9: Hola, bon dia. Es tracta d'un operatiu múltiple que ha desplegat la UCO des de primera hora del matí i que té com a principal escenari la seu socialista del carrer Ferraz, on ara ens acumulem desenes de periodistes a l'espera que surtin els agents. Segons fonts judicials, han vingut per demanar documentació que puga vincular el partit amb la suposada trama de Leire Díez destinada a desacreditar fiscals i policies que investiguen l'entorn de Pedro Sánchez. Estes peticions d'informació s'han estès a altres domicilis de persones implicades en el cas, com seria l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i també a les dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid en relació a una filtració interna. Es tracta d'actuacions ordenades pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, en el marc d'una causa declarada secreta i que ha ampliat el nombre d'investigats. Són el mateix Santos Cerdán, la gerent del PSOE, Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dos advocats vinculats a Cerdán i un altre agent de la Guàrdia Civil. Noms que s'afegeixen als que ja estaven imputats, com l'empresari Pérez Dolcet i a la mateixa Leire Díez, que en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio s'ha mostrat sorpresa per l'operació.
10: No entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
11: Pero existieron pagos.
10: No.
9: El jutge també veu indicis delictius en dos antics col·laboradors de Cerdán al PSOE, entre ells el diputat Juanfran Serrado, negociador amb Junts, però de moment no els imputa. Pedraz considera que els fets investigats són molt greus, ja que aprecia suposats delictes com suborn, organització criminal, revelació de secrets, tràfic d'influències i falsitat documental, entre d'altres.
2: Bé, doncs es multipliquen les investigacions judicials, però Pedro Sánchez s'enroca i es nega a convocar eleccions anticipades. El president del govern espanyol diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora, ni pel nou cas que esquitxa el PSOE, ni tampoc per la imputació de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujats. Paula, bon dia.
12: Què tal, bon dia.
2: L'entrada de la UCO a la seu del PSOE, a Ferraz, ha enganxat Pedro Sánchez al Vaticà, a Roma. Estava reunit amb el papa Lleó XIV. A la sortida d'aquesta reunió, Sánchez ha promès contundència si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes, en aquest cas Leire.
12: Sí, Pedro Sánchez s'aferrava a aquesta audiència amb el papa per desviar el focus i rebaixar la tensió després de la imputació de Zapatero, però li ha esclatat avui aquest nou cas que impacta de ple al PSOE. Sánchez nega cap irregularitat i també defensa la gerent del partit, però promet madurar si es demostra el contrari.
13: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
12: I ha arribat a insinuar que l'investigació d'avui pot acabar en res. Pedro Sánchez a l'expectativa, mentre augmenta la pressió perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura, però ell ni s'hi ho planteja, seguirà fins l'estiu que ve i diu que està justificat fer-ho per interès general.
13: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
12: I avui se l'ha tornat a jugar per Zapatero, vist i llegit el sumari del cas i els informes policials, no canvia de parer i defensa la innocència de l'expresident.
13: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
12: Però el president del govern espanyol hi arriben per totes bandes. El nou cas d'avui contra el PSOE se suma al de Zapatero. Demà comença també el judici contra el seu germà per malversació. S'està redactant ja la sentència contra l'exministre socialista Ábalos i la dona de Pedro Sánchez està a les portes d'anar a judici.
2: I mentrestant, el Partit Popular descriu la situació actual com a agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol i més després de les darreres informacions que afecten el PSOE. Però els de Feijóo no jugaran encara la carta de la moció de censura perquè ara mateix la perdrien. El PP diu que ha sondejat Junts, que es manté tancat en banda. Però avui el PNB ha reptat Feijóo a presentar aquesta moció. Seguim a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
14: Bon dia, se li acaben els qualificatius al líder del PP per descriure la situació.
15: La situació de agonia política en la que estem vivint. El ambient irrespirable.
14: Un Feijó que pocs minuts després de saber-se l'operació de l'UCO ha tornat a dir als socis que si no es mouen són còmplices d'un govern que és un famer. El PP reconeix intents amb Junts per convèncer-los per la moció de censura. Els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, Borja Semper, al matí a Catalunya Ràdio.
16: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
17: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
14: Però per al PNB la fórmula és una altra. Des del Senat, on es debatia avui una moció per reprovar el govern i exigir eleccions, una senadora llançava aquest missatge.
18: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya, y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas.
14: La via de la moció no és la d'Esquerra, diu Gabriel Rufián, que demana més transparència i avisa que exigiran eleccions només si...
19: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas... Y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
14: Sobre el cas Zapatero també n'ha parlat Yolanda Díaz de Sumar. No li agrada, diu, però cal seguir defensa per frenar les polítiques que pugui fer la dreta.
2: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre la situació política espanyola, sobre aquesta intervenció a la seu del PSOE, que continua a aquesta hora, i que estarem pendents de si continua o no a la segona hora del Catalunya Migdia. I també intentarem analitzar la situació política que es pot desencadenar després de totes aquestes operacions policials i judicials al voltant del PSOE i de Pedro Sánchez. Ara, però, faltant... un minut per arribar a un quart de tres. Estem molt pendents també de la protesta de professors i mestres que ara mateix tallen moltes carreteres principals a Catalunya. I és que avui és un dia clau pel sector de l'educació a Catalunya. Mentre els mestres i professors del país, com dèiem, fan una vaga general, aquesta tarda s'han de reprendre les negociacions entre el departament i els sindicats. I per primera vegada sembla que les postures s'han acostat. Educació ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, que és el que demanaven els sindicats. Tot i això, els representants dels treballadors consideren que la xifra que proposa el departament és encara insuficient, Cristian Roldán.
20: Doncs sí, Educació ha acceptat substituir els diferents complements que va anunciar la setmana passada, el de cotutories, el de mentors de treball de recerca, o el dels professors de centres de màxima complexitat, per un únic complement salarial que percebrien tots els docents. Es tracta de la principal desavinença que hi havia entre el govern i els sindicats majoritaris i, de fet, en una entrevista a Televisió Espanyola, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostrava optimista.
21: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estar estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
20: Els sindicats ara celebren aquest canvi de postura del departament, però consideren que l'augment de sou que proposa el govern es queda molt curt. El sindicat majoritari, l'USTEC, exigeix que la nòmina dels docents s'incrementi almenys en 400 euros en un termini de 4 anys. Yolanda Segura n'és la portaveu.
22: Hauríem d'arribar a l'increment d'uns 400-500 euros, d'acord? A desplegar doncs, en 3-4 anys. Aquesta és la nostra proposta. Hem d'aconseguir arribar doncs més o menys a aquest objectiu.
20: Com deies, Òscar, les negociacions es reprenen aquesta tarda a partir de les 3 i més enllà del sou, també sobre la taula hi ha diferents carpetes, com ara la dotació de personal, el pagament del deute dels estadis, que s'arrossega des del 2012, i el reforç de l'escola inclusiva.
2: Doncs tot i l'apropament i a l'espera del que passi la reunió d'aquesta tarda, la veritat és que els docents mantenen el pols contra el govern. Aquest matí hi ha hagut mobilitzacions i talls de trànsit arreu del país en una nova jornada de vaga general de l'àmbit educatiu aquest mes de maig. A Barcelona, per exemple, unes 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat fins a arribar a Drassanes, on han tallat durant una estona la ronda litoral. Segons Educació, la vaga ha tingut un seguiment del 25% dels mestres, mentre que l'USTEC eleva el seguiment fins al 60%. Comencem per Barcelona, David Mendoza i Sara Cañete.
0: L'equador d'aquest darrer cicle de mobilitzacions convocades pels sindicats fins a final de curs, els representants dels treballadors qualifiquen d'èxit la resposta a la vaga d'avui, malgrat que les xifres de participació han baixat. A Barcelona, els manifestants continuen concentrats al passeig Josep Carner, però s'ha reobert la circulació a la plaça de les Drassanes, i això vol dir a la ronda litoral i també a l'avinguda del Paral·lel. Els sindicats volen mantenir les concentracions concentracions mentre durin les negociacions aquesta tarda. Entre els manifestants que hi ha avui aquí, mestres i professors, molt escepticisme sobre la possibilitat que avui mateix es pugui tancar un acord i recorden que més enllà del sou el col·lectiu s'ha mobilitzat per altres motius i insisteixen que qualsevol acord ha de recollir una baixada de ràtios i més recursos per atendre l'alumnat.
1: Que al final el sou evidentment és algo que ens afecta, però no és el principal, que al final l'educació pública és una oportunitat per reduir desigualtats i que hi ha una mancança i un deteriorament estructural.
3: És el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
0: Dels resultats de la negociació aquesta tarda també en dependrà que les vagues, que ara mateix estan convocades fins al 5 de juny, es mantinguin o no.
2: Durant tot el dia, de fet, hem estat pendents dels diferents actes de protesta dels mestres i professors a tot Catalunya que han provocat talls a la xarxa viària, a més en carreteres molt principals. Repassem les accions que en molts casos encara continuen a hores d'ara. Les repassem amb Marta Vallès, Clara Chavarría, Núria Peraire i Pere Joan Álvarez.
4: Aquí al tall de la P7, a la Roca del Vallès, unes enormes lones que pengen del pont de l'autopista miren de fer ombra. Mentre l'escenari que s'ha muntat sona la música i escoltem poesia, també hi ha molta, molta reivindicació i molta convicció que no hi ha marxa enrere. Maria Oliver, dels docents del Vallès Oriental.
23: La millor manera que se'ns ha acudit és organitzar-nos tallar el país, fer venir a totes les veus solidàries i que recolzin la lluita docent.
4: Els organitzadors de l'acte aquí a la Roca del Vallès diuen que no aixecaran la protesta de la P7 abans de les 5 de la tarda.
24: El tall a la P7 de Torredembarra ha començat cap a les 10 del matí. Calculem que hi ha més de mig miler de persones, tot plegat en un ambient molt festiu. També preparen paelles per a unes 300 persones. La Marta Minguella, de CGT Ensenyament, explica per què ho fan.
25: És molta xarxa, també puguis parlar del pacte que s'està parlant, si en tenim prou, si hi ha les reivindicacions són suficients, i creiem que un entorn com la cuina afavoreix molt aquesta oportunitat.
24: El tall està previst que s'allargui fins la tarda, fent-hi taules rodones sobre diverses qüestions i una actuació musical, entre altres coses. Paral·lelament, també a les 10 del matí, però a Tarragona s'ha fet una manifestació amb unes 400 persones que després també tenien previst venir fins aquí.
26: A Girona, uns 1.300 manifestants tallen la P7 a Salt i la intenció és estar-hi com a mínim fins les 3 de la tarda quan comença la reunió dels negociadors a Barcelona. Els ànims no decauen tot i la calor, hi ha ambient festiu. Els professors que es manifesten ens diuen que tenen voluntat de continuar.
27: En tot moment, els mestres, per primera vegada, estem molt units, molt units, tots lluitem per l'humanitat mateix, estem tots cansats i penso que doncs, hem de gastar totes les energies que queden ara i a més en aquest final de curs, ara que veiem una mica la llum.
26: La jornada ha començat a les 9 del matí amb una manifestació des de Girona.
28: Aquí a Lleida, mestres i professors tallen des de les 11 del matí l'autovia 2 al terme municipal de Lleida i són unes 500 persones que han sortit en manifestació des de l'Escola Oficial d'Idiomes a primera hora del matí i que han arribat fins a l'autovia, on, com dic, porten més de 3 hores tallant la circulació en tots dos sentits de la marxa. Per combatre la calor intensa, doncs estan a sota del pont de l'autovia i també porten neveres i a aquesta hora també molts d'ells menjant un entrepà.
2: Bé, doncs seguirem aquesta reunió a partir de les 3 de la tarda, a veure si hi ha més apropament o fins i tot algun acord entre el departament i els sindicats. A tot això, avui també hi ha vaga a totes les refineries de l'Estat. El sector dona feina a 20.000 treballadors que reclamen un avançament en la seva edat de jubilació. L'aturada ha aconseguit reduir la producció de combustible i s'han fet bloquejos en els accessos a algunes plantes, com ha passat, per exemple, a la refineria que Repsol té a Tarragona. Manel Sastre.
29: Durant tot el dia, un centenar de treballadors han tallat l'accés a la refineria de la Pobla de Mafumet i també s'han fet accions al polígon industrial de Constantí i a l'accés del pantalà de Repsol al port. El bloqueig, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, del sindicat majoritari ISTR, que és el convocant d'aquesta paralització, s'ha aconseguit mobilitzar més de 4.000 treballadors a tot l'Estat amb un seguiment molt alt a les plantes i una notable reducció de la producció.
30: Sí, nosaltres creiem que ha tingut un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat aquí, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al pantalan de Repsol.
31: Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosè, fuels, gasolines.
29: La patronal, però, no dona xifres. Assegura que la vaga no tindrà afectació en la distribució de combustibles. Aquesta és la primera aturada del sector de les refineries a tot l'Estat. Reclamen un coeficient reductor en l'edat de jubilació i amenacen amb més aturades si no es desbloqueja la negociació.
2: D'aquí a 8 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
5: a migdia.
6: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
8: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
9: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
8: I amb productes del territori.
9: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: Vinga, va, comencem!
9: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
10: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
11: 20 anys construint junts. Obramat.
12: Mira, mama, un estel fugaç!
13: Demana un desig, corre!
12: Vull viure unes colònies així tots els estius.
11: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Com dèiem, anem a la informació internacional. Israel intensifica l'ofensiva contra Hamas i Hezbollah enmig de les negociacions per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. A Gaza, l'exèrcit israelià assegura haver matat el nou líder militar de Hamas. Al sud del Líban ha fet una trentena de morts i vol ocupar encara més territori, Xavier Vilà.
15: En l'última violació de l'alto al foc, Israel informa de la mort del quart responsable del braç armat de Hamas des de l'inici de l'ofensiva a l'octubre del 2023. Ja són més de 40 el nombre de comandaments de Hamas morts a la franja en aquest període, segons el recompte israelià. A l'altre front obert per Israel, al Líban, l'exèrcit manté els atacs sobre la milícia xiïta de Hezbollah, ara amb un bombardeig que ha fet 31 morts, 4 dels quals menors, i una quarantena de ferits, segons el govern libanès.
2: I tot això passa mentre els palestins de Gaza honoren avui, com sentim, en la festa del sacrifici, els familiars perduts pel conflicte.
15: Sí, els afectats mostraven la seva determinació durant les oracions de l'Eid al-Adha, malgrat la duresa de la situació que viuen.
16: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
17: Estem practicant els rituals de la festa del sacrifici malgrat els atacs continus de l'enemic sionista. Ahir va haver atacs, assassinats, massacres i terror continu. Malgrat això, continuem ferms a la nostra terra, a les nostres santedats i a les nostres vides.
15: A la festa del sacrifici se sacrifica un animal i es commemora la voluntat del profeta Abraham de sacrificar el seu fill per Déu.
2: I de Gaza anem cap a Rússia, on s'aprova una llei per castigar els opositors que viuen a l'exili fora de Rússia. La justícia els podrà confiscar les propietats dins del país si en algun moment han criticat el govern o l'exèrcit rus. És un pas més en l'estratègia d'ofegar econòmicament els que han fugit. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
32: Bon dia. N'hi haurà prou, per exemple, amb haver qüestionat la guerra d'Ucraïna, les decisions de les autoritats o simplement per pertànyer a organitzacions que el règim ja ha designat extremistes o indesitjables, com ha passat amb ONGs ecologistes, del col·lectiu LGTBI o de l'oposició política. A més, la confiscació d'apartaments per valor de centenars de milers d'euros pot produir-se si et posen una multa administrativa i no la pagues, encara que sigui equivalent a 100 euros. El president del Parlament, Vyacheslav Volodin, justifica la nova llei per fer escarmentar els desagraïts.
16: Aparentment van perdre no només el cap, sinó també la consciència quan van marxar del país. Insulten els defensors, soldats i oficials. Intenten destruir l'Estat. I ara el tribunal podrà confiscar-los els béns situats dins de la Federació Russa.
32: La norma entrarà en vigor l'1 de setembre quan l'hagi firmada Vladimir Putin. Ara bé, el règim ja fa temps que mira de fer la vida impossible a les desenes de milers de russos que han abandonat el país des de l'inici de la guerra. S'han aprovat lleis per dificultar-los la supervivència econòmica a l'estranger o perquè perdin la ciutadania russa.
2: Deixem la informació internacional, tornem a Catalunya, més concretament a Barcelona, perquè la cursa a Junts per Catalunya per escollir alcaldable a la ciutat de Barcelona compta des d'avui amb un altre nom que fins ara no havia sortit a cap travessa. És la diputada al Congrés, Pilar Calvo, Jordi Corbalán.
0: Pilar Calvo, de la confiança de Carles Puigdemont, ha confirmat a aquesta emissora que es presentarà el procés de primàries internes que el partit obrirà la setmana que ve. De moment, no té previst deixar l'escó al Congrés dels Diputats. Fins ara havia fet el pas l'actual líder juntaire a l'Ajuntament, Jordi Martí, però hi ha quatre possibles aspirants més que estan rumiant si s'hi presenten. L'advocat Jaume Alonso Cuevillas, la diputada del Parlament, Glòria Freixa, i els exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró. Junts preveu tenir elegit el candidat el 21 de juny.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha quatre detinguts i dos investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. En paral·lel, fins i tot oferien un servei per blanquejar els diners de la droga, Miquel Jarque.
1: Eren empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de reg pel cultiu de marihuana. Almenys servien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia troba el balanç de la mateixa empresa en les entrades i registres a les diverses plantacions il·legals. Durant mesos vigilen els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida veuen que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadren amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entren als magatzems. A més, detecten una persona destinada cada dia a ingressar per caixer a diversos comptes d'entitats bancàries petites quantitats de diners per no deixar rastre. Marc Bairon és sotsinspector dels Mossos.
3: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
1: En aquestes entrades van decomissar més de 240.000 euros en metàl·lic, dues furgonetes, un turisme i una moto.
2: I d'aquestes drogues més dures, a una altra més tova. El 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors. I d'aquests, tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que ho ha fet durant la setmana sense fum, Mònica Mas.
4: Sí, l'estudi també revela que 8 de cada 10 persones creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la Canfic, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
5: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
4: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers, perquè pensen que és menys perjudicial i els ajudarà a deixar de fumar.
5: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i a més, li afegeixen el vàper.
4: Per revertir aquesta situació, el doctor Lozano proposa pujar el preu del paquet de tabac i dels vàpers i endurir les multes per fer publicitat encoberta. En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels encastats.
2: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per tal d'ajudar-los a poder-se comprar un pis. Aquest primer trimestre de l'any 2026 s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies tenen alguna, perquè els joves es puguin comprar un habitatge a Sant Riera.
13: Una cultura que s'ha imposat per força i que explica ara una dada realment impactant, que és que gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys, qui comprava al comtat eren estrangers i catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, es fixa en el fet que el nombre de donacions que s'estan fent a Catalunya ja doble les que es fan a Espanya.
14: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
13: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius. És la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat. L'Observatori Notarial aporta cada any un munt de dades que expliquen com es comporta la nostra societat.
2: Una cosa més abans de la publicitat. A la zona sud del Segrià ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i de nectarina. És una setmana abans del que seria habitual, tot plegat perquè la calor ha accelerat la maduració de les fruites. Les altes temperatures, de fet, a tota Europa han disparat la demanda de fruita i també han fet pujar els preus d'aquesta mena de fruita, dels préssecs. Lleida, Estela Bussoms.
18: La collita ja està en marxa, per exemple, a finques de préssecs paraguaians de Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu. Aquesta setmana també comença la collita al Carràs, a les finques de Sergi Baluer de Jarc.
19: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França, estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venta és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
18: Si les pedregades no ho espatllen, Catalunya espera recuperar aquest any gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines.
2: Passant 4 minuts de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
20: Catalunya migdia.
21: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
22: La nit dels ignorants s'hereda.
23: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
22: Pot arribar a travessar oceans.
24: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
22: Veu com creixen els seus oients màgics.
25: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
22: I posa la pell de gallina.
26: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
27: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
26: I és que m'heu posat la pell de gallina.
2: Catalunya migdia. Passant 5 minuts de 2:15. If you should ever leave me, well, life would still go. Quan s'arriba als 80 anys, es fa molt difícil mirar enrere i fer una tria d'unes poques fotografies que condensin tot el que s'ha viscut. Aquest repte l'ha entomat el poeta, traductor i crític Francesc Parcerisas, que fa un evocador viatge autobiogràfic al llibre Fer-ne 80, publicat per Quaderns Crema. És un àlbum d'estampes profundament personals que van del 1944 al 2024, a Montse Camps.
28: Sí, ha triat una fotografia per cada any, des del bateig fins a mudances, casaments, la mort dels pares, les estades a Eivissa o trobades amb amics.
33: Triar és difícil, La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
28: I cada fotografia va acompanyada d'un text on rememora episodis viscuts, tan íntims com públics i també polítics, com la mort de Franco quan ell tenia 30 anys.
33: Havia viscut tota la meva vida, 30 anys, en una dictadura i amb el record i el pes de la guerra, de la immediata postguerra, etc. És una cosa d'aquestes difícil d'imaginar.
28: És un llibre que convida el lector a reconstruir a la seva manera el relat que ofereix amb imatges molt diferents, sovint quotidianes.
33: A mi, personalment, més aviat em molesta la impostura. La realitat és molt vulgar, en certa manera, i és molt semblant per tothom.
28: Per Sarisses, que es qualifica com a persona tastaulletes i dispersa, tanca el llibre el 2024 amb la imatge d'ell d'esquena a la cuina fregant plats i el peu de foto que diu «Tot s'acaba i cal endreçar, esbandir els anys com la cuina».

0: Re Mundial.
1: Aquesta que sentim, la Rosalia, ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha aconseguit 8 guardons. La cantant catalana s'ha endut els 8 premis als quals era finalista, com ara Artista de l'Any, Millor Disc per Lux, Millor Videoclip per Bergany o Millor Cançó per La Perla, aquesta que sentim. El valencià guitarrista de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz. L'Acadèmia ha concedit el seu premi d'honor a Joan Manel Serrat. I d'uns premis als festivals. El Festival de Torroella de Montgrí es presenta aquest estiu sota el lema L'amor també deixa rastre, Òscar Callau.
2: El certamen de música clàssica ha convidat la soprano Nadine Sierra, l'English Chamber Orchestra o l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb una programació que passa per diferents autors i èpoques. Montse Faura n'és la directora.
3: En aquesta edició hem volgut situar al centre Escoltar és evitar la simultaneïtat. Un espai on el temps no s'accelera ni es consumeix, sinó que recupera densitat, on les experiències no desapareixen, es desplacen, es transformen i persisteixen.
1: I d'un festival a un altre.
4: Pensa tu.
1: Pablo Alborán, que és aquest que sentim, inaugurarà el dia 25 de juliol la 19a edició del Festival Sons del Món a Empordà. Per l'escenari principal, a la Ciutadella de Roses, hi passaran fins al 21 d'agost, entre d'altres, Joan Dausà, Fangoria, amb les Nancy Rubies, Rosana o Niña Pastori. A més, hi haurà dues nits inèdites on es retrobaran grans noms del panorama català. D'una banda, 20 anys després, es tornaran a unir a l'escenari Gossos i l'Exambustó. I de l'altra, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet protagonitzaran el que han batejat com el so d'una generació. I una cosa més abans dels esports. Atenció a aquesta notícia, perquè és d'aquelles que sorprèn. Llibreters de vell de tot el món, també catalans, denuncien que grans empreses tecnològiques compren milers d'exemplars descatalogats, molt vells, per entrenar la intel·ligència artificial. I després, un cop els han utilitzat, els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic. Toni Noguera.
5: Una de les alertes ha saltat a la llibreria Fènix de Badalona. El seu propietari, Marçal Font, assegura que una misteriosa companyia canadenca li compra de forma massiva volums de no ficció, en català i amb poca sortida comercial. Són declaracions a 3CAT.
6: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien 4 comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'1, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, repartides en 5 minuts. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
5: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Xavier Vinaixa és especialista en intel·ligència artificial.
7: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits.
5: El procés és demolidor per als llibres. Un cop adquirits, els tallen al llom, els escanegen i els trituren per fer-ne pasta de paper. El gremi de llibreters de vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
8: Catalunya migdia.
1: Des de bé fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Molt centrada en el comiat d'Alexia Putellas.
9: Sí, avui s'ha acomiadat del club, al matí i a la nit de l'afició.

0: Avui el nom del dia és Alexia Putellas, la capitana marxa del Barça després de 14 temporades al club.
1: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
2: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
2: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Aquest és un fragment del vídeo en què Alexia Putellas va anunciar ahir a les seves xarxes que deixa el Barça aquesta temporada. Ho fem un vídeo llarg amb la música de Magnòlies de Rosalia de fons. I avui ha estat el dia dels comiats. Al matí, al vespre, vaja, s'acomiadarà de l'afició i aquest matí Rut Vilà s'ha acomiadat, ha fet el comiat més institucional.
3: Sí, en un acte a la gespa del Camp Nou, al costat de la zona de les banqueres, amb molt de sol que tocava aquella hora, que era quarts de 12, Alexia ha aparegut envoltada de la majoria de trofeus que ha aconseguit en aquests 14 anys al Barça i ha explicat molt emocionada la seva decisió i per què ara creu que és el moment. Com va dir en el seu moment Pep Guardiola i com sentíem en aquest vídeo, la migcampista ha insistit que l'exigència l'ha fet buidar-se.
4: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
3: A la graderia hi havia tot l'equip i bona part de la directiva, també familiars, amics d'Alexia, exjugadores, un excapità del primer equip com Carles Puyol. També hem vist un vídeo amb missatges d'exjugadors, d'exjugadores, de companys del primer equip actualment com Rafinha o Pedri. També hi havia famosos com els Estopa. I Alexia ha confessat en aquest acte que pensar a continuar al Barça podia esgarrar la seva trajectòria al club.
4: Amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs el moment perfecte i així ho he sentit.
3: Una quarta Champions que també li ha servit per acabar totalment convençuda que les noves generacions amb futbolistes com Vico Serra Jordi, que s'han fet un fart de plorar aquest matí durant l'acte, estan preparades per fer que l'equip continuï guanyant títols sense Alexia.
4: Nosaltres, la meva generació, crec que hem mogut el món, però és que ja se'ls menjaran. Tot el que tenen dins, tota aquesta força, aquesta ambició i sobretot aquesta passió pel futbol, que és el que he intentat remarcar-los molt, que no la perdin mai, perquè quan estàs al pitjor moment, això és el que t'ajuda. Aquesta passió és el que t'ajuda a seguir movent-te.
0: I en tot aquest comiat, Rut, ha donat a Alexia alguna pista sobre per on passa ara el seu futur més immediat?
3: Doncs ha dit que encara no tenia decidit on jugarà la temporada que ve. De fet, ha dit que les vacances li vindran molt bé per acabar de prendre aquesta decisió tan important. I avui encara, per això, Laia, la veurem de curt. Hi haurà partit de Lliga contra la Real Societat, el Johan Cruyff, a les 7 de la tarda. Recordo que ahir a mitja tarda mirava i quedaven bastantes entrades i que al vespre ja no en quedava ni una per vendre. Per tant, hi haurà molt de públic avui al Johan Cruyff per acomiadar Alexia amb la samarreta del Barça.
0: Doncs aquest partit serà a les 7 de la tarda, com diu la Rut. Després del partit és quan hi hagi aquest comiat més oficial. Alexia, suposem que farà algun parlament i es dirigirà cap a l'afició, i tot aquest comiat i aquest partit, aquest partit del Barça que juga a les 7 de la tarda, el podreu seguir al Tot Costa, perquè al Tot Costa hi haurà una edició especial, s'allargarà més enllà de les 9 i el que calgui perquè pugueu seguir a Catalunya Ràdio tot el comiat d'Alexia Putellas. Però avui, a banda d'aquest partit del Barça contra la Real Societat, Maria Chesena es juga un altre partit. També juga l'Espanyol i ahir, de fet, ho va fer també el Badalona Gutmann.
5: Sí, el conjunt badaloní va perdre contra el Real Madrid per 0-4. L'equip blanc ha certificat amb aquesta victòria la segona plaça a la Lliga i, per tant, s'estalvia una ronda prèvia de la Champions de l'any vinent. Amb aquesta segona plaça ja decidida, l'atenció es concentra en el duel Barça-Real Societat del Johan Cruyff, perquè serà l'últim partit d'Alexia Putellas vestint la samarreta blaugrana. També podria ser un partit, l'últim partit, per Mapi, Ona Batlle i Marta Torrejón. El partit és a les 7 de la tarda, ja amb totes les entrades venudes, i es podrà seguir per TV3. I la jornada la tanca el duel entre el Deportivo i l'Espanyol, dos equips pràcticament empatats a la classificació. Els dos conjunts buscaran acabar amb bones sensacions de cara a l'última jornada de Lliga d'aquest cap de setmana.
0: I l'equip masculí d'Eco segueix treballant, estem parlant del Barça, segueix treballant per reforçar la davantera de l'equip de Hansi Flick, i a la llista de Julián Álvarez i João Pedro hi afegim un altre nom, Ramon Salmurri, que és el d'Anthony Gordon.
6: Extrem del Newcastle, de 25 anys, jugador que pot jugar tant a la banda com també de davanter centre. És una informació que explica avui el Mundo Deportivo. Deco va viatjar a Londres, on es va veure amb el representant de João Pedro per acostar postures. Per cert, Laia, que João Pedro va boig per venir al Barça. João Pedro és el davanter del Chelsea, però en aquesta trobada explica el Mundo Deportivo que també es va veure amb els representants d'Anthony Gordon, aquest extrem del Newcastle. El Barça explica aquesta informació, que treballa en una operació llampec per mirar de tancar la seva incorporació abans fins i tot de la celebració del Mundial. Deco valora el talent d'Anthony Gordon i, a més, destacant que seria una operació que a nivell econòmic no la situaria al nivell de Julián Álvarez, per exemple, o d'altres noms d'aquest perfil. En qualsevol cas, el que és evident és que Deco continua treballant amb l'objectiu prioritari, com va deixar clar també Hansi Flick, de reforçar la davantera de l'equip.
0: Temporada, l'Espanyol comencen els moviments de despatxos. Avui, Sergi Andreu, s'ha fet oficial que Cabrera continuarà una temporada més.
7: La samarreta blanquiblava fins al juny del 2027, després que s'ha fet efectiva una clàusula de renovació inclosa en el seu contracte, que estava condicionada al número de partits que disputava o que hauria disputat aquesta temporada, i també a la permanència de l'equip. L'uruguaià, recordem-ho, és un dels capitans de l'equip i el juny farà 35 anys. El podem sentir als mitjans del club.
8: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor. Cumplimos el objetivo que nos marcamos, que la temporada que viene sea un proyecto ambicioso, obviamente, y siempre intentando estar a la altura.
0: I avui, Sergi, estreneu un nou capítol de l'Espanyol reservat, que ja expliqueu.
7: Doncs mira, centrem bastant el capítol en la figura de Monchi. Intentem descobrir alguns aspectes de Monchi que no es coneixen tant, i ho fem amb una persona que és un empresari andalús, periodista, es diu Fede Quintero, i sobretot és amic íntim, personal de Monchi. Ens explica moltes coses al costat de l'Eudald Serra, de l'Oriol Vidal, i rubricarem aquest capítol amb una entrevista al porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño, que va debutar aquest cap de setmana passat amb el primer equip a la Lliga.
0: I el Girona continua sense pronunciar-se sobre el futur de l'equip a la segona divisió, però un dia més, diversos actors relacionats amb el club sí que es manifesten a les xarxes socials, Eduard Solà.
9: El Girona de futbol continua el període de reflexió per acabar de decidir el futur de la banqueta, amb les trobades que han de tenir i han tingut el director esportiu Quique Cárcel i l'encara tècnic Mitchell, i que s'hauria de prendre una decisió aviat per poder començar a planificar. Mitchell va ser un dels que va fer un comunicat fa un parell de dies. Ahir el van fer, per exemple, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, amb una carta adreçada al president, cos tècnic, jugadors i tota la família del Girona. Diu que, en nom de la ciutat, els vol traslladar un missatge d'agraïment, orgull i confiança, i destaca que han portat el nom de Girona arreu i que han fet que tota la ciutat se senti identificada amb el projecte, i que això ningú esborra, que ara toca afrontar una nova etapa, que hi haurà dificultats, però que està segur que tornaran a situar el Girona al cim més alt del futbol professional i que Girona estarà al seu costat. També ho va fer Ter Stegen, que només va poder jugar dos partits, però que s'acomiada donant les gràcies. Orgullós d'haver format part de la família del Girona, agraït de com ho van rebre, i que, tot i que al final no ha estat el que tothom volia, està convençut que el club té la força, la identitat i la gent per tornar a la màxima categoria. Acaba en català amb un sempre Girona.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
10: Os deseo muchísima suerte en Leipzig. Os vais a comer al Crystal Palace. Y no me...
0: Doncs parlem de les eleccions del Madrid, però també d'això que sentíeu, el Rayo Vallecano, disposat a fer història.
11: Catalunya migdia. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
12: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
11: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
15: Tuya, tuya.
14: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
16: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
17: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
18: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
17: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
19: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
20: Quina raó mou el teu món?
21: Lo futur del Pere.
22: Algun dia tenir el meu propi piset.
23: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
24: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
0: Seguim parlant de futbol. El Rayo Vallecano disputa la seva primera final europea de la història. S'enfronta al Crystal Palace a la final de la Conference League, Jan Ortuzar.
27: L'equip madrileny buscarà aconseguir el primer títol continental de la seva història davant un Crystal Palace en teoria superior. Això es veu a l'examinar el valor dels dos planters segons Transfer Market. El conjunt anglès costa 541 milions d'euros, mentre que la del Rayo costa tan sols 107 milions d'euros. Tot i això, l'entrenador dels vallecans, Íñigo Pérez, ha volgut destacar que la final va més enllà d'un tema merament econòmic i que representen tot el barri de Vallecas.
28: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, y mantener nuestro fuego, nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado.
27: Íñigo Pérez s'ha convertit en l'entrenador més jove que disputa una final europea des de que Pep Guardiola ho va fer a la final de la Champions del 2009 entre el Barça i el Manchester United.
0: I a Madrid, els dos candidats a la presidència del Club Blanc continuen fent camí cap a les eleccions del diumenge 7 de juny. Aquest vespre, l'actual president, Florentino Pérez, presenta la seva candidatura i aquest migdia qui l'ha presentada ha estat Enrique Riquelme, que ha presentat Montserrat Raya les propostes dirigides al soci.
29: Riquelme té clar que els socis són els grans oblidats dels últims 20 anys a Madrid. Amb ell de president diu que el club no es privatitzarà. Resoldrà el fet que, segons ell, els socis no tenen ara mateix prioritat per comprar entrades per al futbol ni per al bàsquet i fa aquesta proposta.
30: Cuando hay un nivel de gasto general no deportivo tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio, por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Es un impacto de 7 millones en las cuentas del club, donde los gastos generales absurdos corporativos dentro del club son muy superiores.
29: També proposa ampliar l'estadi Di Stéfano a 20.000 espectadors i convidar l'equip femení a jugar al Bernabéu partits importants. I vol un nou pavelló de bàsquet que pugui acollir concerts, això sí, sense molestar els veïns. Riquelme somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, etc. Florentino Pérez acusa Riquelme d'improvisar una candidatura, però l'alacantí diu que hi treballen des de fa 5 anys.
0: En bàsquet, Dani Pérez anuncia que aquest divendres juga el seu últim partit amb el Baxi Manresa, quan encara la temporada amb l'ACB contra el Madrid, en el nou Congost. I en waterpolo avui es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina a 8:45. El campió serà català, perquè David Ubach, aquesta final la juguen el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta.
31: Nit històrica del waterpolo català, per tant, en què dos equips de casa nostra lluitaran aquest vespre a la piscina Sant Jordi en el primer salt de la segona competició continental per aixecar precisament aquest títol. Les gracienques jugaran jugaran com a locals en aquest primer duel, on tots els equips, Catalunya i Atlètic Barceloneta, buscaran el seu primer títol, ja sigui nacional o internacional. Tant Catalunya com Barceloneta s'han plantat a la final superant eliminatòries ben ajustades tant als quarts com a les semifinals. Javi Belmonte, el preparador del Cata, considera clau controlar el ritme de partit.
1: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
31: I ara ho dèiem, els precedents apunten a una final ben igualada, tal com recalca Xus Martín, el tècnic mariner.
2: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
31: I només mitja hora més tard que arrenqui el Catalunya Barceloneta, a les 9 a la piscina Pere Serrat, tindrem el primer partit de la final de la Lliga entre el Sant Andreu i el Mataró, prevista al millor de 3 duels. Serà la reedició de la final de fa 2 anys, aleshores amb títol per a les mataronines.
0: Giro d'Itàlia, 17a etapa amb un Jonas Vingegaard més líder després de guanyar ahir en solitari, i avui teniu disponible ja un nou capítol de Ràdio Volta amb una novetat important d'última hora, Jack Vidalta.
3: Doncs amb una mirada posada al Giro masculí que domina Vingegaard i un altre al Giro femení que comença aquest dissabte, i atenció, ho farà amb la presència d'una ciclista catalana, Mireia Benito, convocada última hora per la baixa d'una companya.
4: No estava dins dels plans, no tinc la millor preparació, però sí que tinc moltes ganes de poder ajudar l'equip. Crec que portem un molt bon equip per aquest Giro, i bé, doncs aniré allà a donar el màxim suport possible a les noies. Estaré en figura totalment de gregària, així que bé, tinc moltes ganes de gaudir-ho amb elles i buscar el millor rendiment.
3: És una informació que us podeu

0: ha deixat també entreveure una crítica a l'actitud i les formes que ha tingut, per exemple, l'empresari suec Fredrik Wester, que va abandonar el Consell tot just abans del partit contra l'Hèrcules i que té una part important de les accions de la societat esportiva. També ha deixat clar que cal ser més realistes pel que fa als objectius que es plantegen i que potser es van equivocar deixant marxar a Javi Sant, el director esportiu de la passada temporada.
1: Tenim clar que el Nàstic per entitat i per club és dels clubs que ha de lluitar per lo màxim, però sempre dintre de les seves possibilitats. Ara ha arribat un punt que en aquests últims 4 anys nosaltres hem posat tot i més per aconseguir això, per accelerar aquest procés. A partir d'ara ens plantegem, a partir de la propera temporada, doncs poder treballar amb uns altres baremos, amb uns altres baremos a nivell de pressupost, a nivell de disposició i, lògicament, a nivell d'objectius, no tan sols d'explicar-ho, sinó de que siguin reals.
0: Fàbregas no ha entrat a valorar possibles noms per ocupar la direcció esportiva ni tampoc si Pablo Alfaro continuarà com a tècnic. També ha dit que hi ha propostes obertes pel que fa al futur de la Societat Anònima Esportiva, possibles projectes que podrien passar per canvis importants a les majories pel que fa als accionistes.
2: I un apunt més, Marta García.
3: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, convocat amb els Països Baixos per disputar el Mundial. Ronald Koeman ha donat la llista de fa molt pocs minuts.
2: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva, el repàs que hem fet del dia a les 7, tot costa especial amb el comiat d'Alexia Putellas. Més enllà de les 9, el podreu seguir tot a Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Menys i amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Viu la ràdio.
6: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

Argentona creix lleugerament i ja supera els 12.890 habitants en un Maresme que es continua augmentant de població. El nostre municipi registra un increment demogràfic del 0,32% per sota de la mitjana comarcal i manté un percentatge de població nascuda a l'estranger molt inferior al conjunt de la comarca. El Saló de Pedra es va omplir ahir dimarts per escoltar les primeres històries del projecte Veus del Record, una iniciativa impulsada pel Centre d'Estudis Argentonins que recull testimonis de veïns i veïnes sobre com era el poble entre la postguerra i la transició. Dimarts vinent es portarà a escena la segona part del projecte. El Festival Sense Portes ha rebut més de 275 propostes de companyies que volen participar a l'edició d'aquest 2026. La resolució definitiva dels espectacles escollits es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. I el temps avui estable i plenament assolellat aquesta tarda a la comarca, amb màximes que poden arribar, atenció, als 32 graus. Dijous continuarà l'ambient d'estiu, sense pluges i amb una lleugera baixada de les temperatures per l'entrada del vent de llevant. Divendres es mantindrà el sol i la calma, amb temperatures sense grans canvis a tota la comarca. Comencem.

Argentona continua guanyant habitants, tot i que a un ritme molt moderat. Segons les darreres dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, el nostre municipi ha crescut només un 0,32% durant l'últim any i arriba, això sí, als 12.891 habitants. Del total de població, 6.362 són homes i 6.529 són dones. La població argentonina representa actualment el 2,7% del total del Maresme, una comarca que ja supera els 477.000 residents i que ha crescut un 1,02% respecte a l'any anterior. Les dades situen Argentona per sota de la mitjana de creixement comarcal en un context en què el Maresme continua augmentant de població gràcies sobretot als moviments migratoris. De fet, el saldo vegetatiu, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, continua sent negatiu a la comarca, marcada per la baixa natalitat i l'envelliment progressiu. Pel que fa a la densitat de població, Argentona registra 508 habitants per quilòmetre quadrat, una xifra molt inferior a la mitjana maresmenca, que se situa en prop de 1.200 habitants per quilòmetre quadrat.

0: Un altre dels indicadors destacats és el pes de la població nascuda a l'estranger. Argentona representa el 9,46% del total de residents, molt per sota de la mitjana del Maresme, on aquest col·lectiu ja arriba al 19,07%. L'informe també constata les grans diferències internes entre municipis de la comarca. Mentre localitats com Caldes d'Estrac, Arenys de Mar o Calella lideren el creixement demogràfic, tres municipis han perdut habitants aquest darrer any. Són Sant Pol de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Cabrils. En conjunt, el Maresme manté una tendència de creixement sostinguda des de finals dels anys 90, però també afronta reptes importants vinculats a l'envelliment de la població i la baixa natalitat. Actualment, les persones majors de 65 anys representen ja més del 20% dels habitants de la comarca. El Saló de Pedra es va omplir aquest dimarts per escoltar les primeres històries del projecte Veus de Record, una iniciativa impulsada pel Centre d'Estudis Art d'Argentona que recull testimonis de veïns i veïnes sobre com era el poble entre la postguerra i la transició. L'acte va reunir 6 participants que van compartir records vinculats a la llengua, a la pagesia, al moviment obrer o la lluita antifranquista. Tot plegat davant d'un públic que va respondre amb molt d'interès i emoció. Una de les impulsores del projecte, l'escriptora Emília Llamola, explica que la iniciativa vol recuperar una etapa sovint poc explicada de la història recent.
1: Conformen un tapís que ens explica com era aquell poble, no? I això abasta del 48 al 78, o sigui, està entre mig d'aquestes dues grans èpoques tan potents, una la postguerra, la que se'n parla molt, i després doncs la transició. I això és un projecte de memòria oral, de gent que encara et pot explicar el que va fer i el per què.
0: El projecte combina memòria oral, publicacions escrites i teatre comunitari. Les entrevistes es publicaran a la revista Fonts i acabaran convertides en un muntatge escènic dins el Festival Sense Portes, previst per al primer cap de setmana d'octubre. La segona sessió de Veus de Record es farà dimarts vinent i participaran 7 nous testimonis que parlaran, entre altres temes, de les estores del carrer Indústria, del grup de teatre L'Estruc, del club d'Esplai als Cabirols o de l'arribada de noves famílies al poble durant els anys 50. I Llamola destaca que el projecte també serveix per reconèixer persones i experiències que formen part de la història col·lectiva d'Argentona.
1: Des del Centre d'Estudis vèiem era que això era molt important, que no quedés només en una teatralització, cosa que és molt important i més dintre del marc del Sense Portes, sinó que això ho havíem de recollir. Per tant, què hem fet? Hem anat a parlar amb aquesta gent. Hem tingut entrevistes més llargues, més curtes, les hem resumit i aquests testimonis, primer els hem presentat, ahir va ser la primera presentació, vam presentar 6, i la setmana que ve en presentem 7 més.
0: El muntatge teatral del Sense Portes implicarà artistes i veïns de diferents generacions amb la voluntat de retornar aquestes històries al poble a través de l'escena. I d'aquí a no res, Argentona tornarà a transformar-se en un gran espai de creativitat i convivència amb la Diada de la Flor, que s'ha de celebrar del 5 al 7 de juny. 3 dies en què Argentona combinarà art, tradició i participació veïnal per omplir els carrers de flors, activitats i propostes per a totes les edats. La regidora de festes, Montse Cervantes, destaca que és una cita que es viu amb intensitat cada any, especialment per la implicació de la ciutadania.
2: Cada any la Diada de la Flor és especial, principalment per la quantitat de persones que hi participen, famílies, nens, AFAs, entitats, veïns, veïnes i molts voluntaris que ens ajuden a fer els muntatges florals i a fer-ho més maco. Per tota la gent implicada serà especial.
0: I ara l'informatiu, obrim bloc de serveis. L'Ajuntament d'Argentona ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. Preneu nota de que hi ha una setmana, el divendres 29 de maig, s'obre el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. A més, els dies 1, 2 i 4 de juny hi haurà suport presencial al Casal d'Avis, d'11 del matí a 1 del migdia, per ajudar les persones que no puguin fer el tràmit telemàticament. El sorteig de places es farà el 12 de juny. És obert encara el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major. Hi ha temps fins a inscriure's fins a aquest divendres, 29 de maig, a través de la seu electrònica. I també aquest divendres ens visitarà l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona. La trobareu de 11:15 a 2:15 al Casal d'Avis. I en Cultura us expliquem que el Festival Sense Portes d'Argentona ja ha tancat el període de presentació de propostes per a la 14a edició, que s'ha de celebrar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. I la resposta del sector ha estat molt destacada. El festival ha rebut més de 275 projectes d'arts de carrer. Des de l'àrea de cultura han agraït la gran acollida de la convocatòria Carrer en Creació, destinada a companyies i artistes professionals que treballen propostes pensades específicament per l'espai públic. La convocatòria estava oberta a espectacles estrenats recentment o en procés de creació i incluïa disciplines com el teatre, la dansa, el circ, les instal·lacions, la performance o formats híbrids. Ara s'obre el procés de selecció dels projectes que formaran part de la programació oficial del festival. El jurat valorarà aspectes com la qualitat artística, l'originalitat, l'adequació a l'espai públic i la viabilitat tècnica de les propostes. La resolució definitiva es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. El Sense Portes arribarà aquest octubre a la seva 14a edició amb l'objectiu de continuar convertint Argentona en un gran escenari a cel obert i en un espai de suport a la creació contemporània i a les arts de carrer. Amb aquest avanç en el Sense Portes, obrim avui agenda. I obrim l'agenda cultural per avui dimecres, perquè la Biblioteca Municipal acull una nova sessió de trobades conscients, un espai de meditació i diàleg per compartir experiències entre la paraula i el silenci. La trobada començarà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec de l'Imma Zapata. Aquest dijous, l'Aula d'Extensió Universitària proposa una conferència sobre sostenibilitat sota el títol La crisi de sostenibilitat, urgent necessitat d'un canvi. Una xerrada per reflexionar sobre els grans reptes ambientals i socials del present. Serà dijous a les 6 al Centre Parroquial. Divendres arriba una proposta carregada d'adrenalina. El Casal de Joves organitza una escape room terrorífica per a majors de 18 anys. L'activitat començarà a les 7 de la tarda al Casal de l'antiga fàbrica Velcro. És gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del web municipal. També aquest divendres, la Coral Llaç d'Amistat us convida a descobrir el darrer disc del seu director, el cantautor Narcís Peric. Peric presentarà cançons d'amor i lluita a les 8 del vespre a la Sala d'Argentona en un acte de taquilla inversa. I dissabte, la cita amb música, la Coral Cantidor oferirà el seu concert de primavera a l'Església de Sant Julià. Serà a partir de les 6 de la tarda sota la direcció de la Glòria Suari. El recital comptarà amb les veus de la Laia Molà, l'Irene Comerón i Quim Capdevila, acompanyats de Sergi Rodríguez al piano, Marc Bigatà a la guitarra i Pol Nieto a les percussions. L'entrada és lliure. De cara a diumenge, nova ruta guiada per descobrir Argentona. Aquesta setmana la proposta és la visita al Viver d'Argentona, amb un recorregut pels jardins, el casal noucentista, l'ermita romànica del segle XII i una exposició dedicada a la història de la pagesia. Les inscripcions per 4 euros es poden fer a argentona.cat. I abans d'acabar, recordeu que el Museu del Canti manté oberta fins al 28 de juny l'exposició El que queda de mi, de Júlia Lladó, una proposta artística centrada en el cos i la pell com a material d'expressió. I pel que fa al cinema, el Centre Parroquial projecta aquest cap de setmana La isla de Amrun.
3: Esta maldita guerra de Hitler se acabe.
0: Podeu veure aquest drama bèl·lic, La isla de Amrun, divendres a 9:15, en versió original subtitulada. També la podeu veure dissabte a 8:15 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda.
4: ¿Com està tu madre?
5: Desde que falleció el Führer no come.
0: I per als més menuts, el proper cap de setmana teniu Super Mario Galaxy.
6: Hola, grandullón! ¿Querías vernos?
7: No os mováis, enseguida os atiendo.
0: Podeu veure aquesta pel·lícula tan divertida, Super Mario Galaxy, aquest dissabte a les 4 de la tarda i a 5:45, i també diumenge a les 5 de la tarda.
7: Vamos el bonsai. Allà vamos.
0: Hola, Luigi. I pel que fa al temps, ja ho sabeu, fa calor. Aquesta tarda continuarem amb ambient plenament estiuenc, el Maresme dominarà el sol, amb només alguns núvols alts poc importants i sense previsió de pluja. El vent bufarà moderat oest, marejola la costa. Les temperatures màximes avui encara han de pujar una mica més i moure's entre els 28 i els 32 graus. De cara a demà dijous, s'ha de mantenir el temps estable i assolellat a tota la comarca, sense rastre de pluja i temperatures un pèl més frenades que avui. I divendres, ben pocs canvis. Tornarem a tenir una jornada tranquil·la amb domini del sol i sense pluges. Les temperatures també s'hi fa no fa com avui. I ara la previsió del temps arreu del territori català. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Molt bon dia. Aquest dimecres es lleva amb un ambient de nou força assolellat en el conjunt del territori. Només, això sí, a diferència dels darrers dies, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts que són merament decoratives. I això sí, que es mantindran al llarg de tota aquesta jornada. Per tant, una jornada marcada per l'anticicló, amb aquesta bonança meteorològica, i que, això sí, de cara a la tarda pot generar alguna nuvolada a punts del Pirineu, però que creiem que difícilment acabarà en forma de ruixat, en forma de precipitació. Per tant, en principi, només esperem algunes nuvolades que, com a molt, deixin el cel mig o puntualment molt ennuvolat en aquest sector del país. El més destacat serà, de nou, un altre cop, la temperatura, que de nou s'enfilarà fins als 30 graus en molts punts de l'interior i fins als 35 en àrees concretes de Ponent, del Prepirineu de Lleida, com la Conca de Tremp, o ja fins i tot a l'interior de la Vall de l'Ebre. Tot plegat a l'espera de que de cara a aquest dijous i divendres les temperatures encara es puguin enfilar més i s'assoleixin valors de fins a 37 o 38 graus. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara repassem els titulars d'aquest dimecres 27 de maig. En titulars.

Argentona creix lleugerament i ja supera els 12.890 habitants en un Maresme que continua augmentant de població. El municipi registra un increment demogràfic del 0,32% per sota de la mitjana comarcal i manté un percentatge de població nascuda a l'estranger molt inferior al del conjunt del Maresme. El Saló de Pedra es va omplir ahir dimarts per escoltar les primeres històries del projecte Veus del Record, una iniciativa impulsada pel Centre d'Estudis Argentonins que recull testimonis de veïns i veïnes sobre com era el poble entre la postguerra i la transició. Dimarts vinent es portarà a escena la segona part del projecte. I també us hem explicat que el Festival Sense Portes ha rebut més de 275 propostes de companyies que volen participar a l'edició d'aquest 2026. La resolució definitiva dels espectacles escollits es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés. A la redacció que us parla, Maria Rosa Martínez. Res més, bona tarda, fins demà.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Els teus moments a Ràdio Argentona. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
3: Benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
3: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
5: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
3: Bé, doncs comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial, o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és La revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Ens pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
5: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies vaig escriure un altre article que vaig titular El tret al peu, el qual doncs explicava que segons com apliquem la intel·ligència artificial ens podem acabar doncs, com si haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estaran substituïdes per una intel·ligència artificial, doncs passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració. I llavors això com impactarà? I per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat de

0: utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre han volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, que costa molt d'entendre. I els professionals públics doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs, poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques, de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
1: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat. Però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament. O sigui, perquè, clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes vegades, de maneres. I crec que el teu article apunta que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de l'IA i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
0: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que, a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, l'atenció et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu en el qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores, el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Que ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
1: Això és el que volia preguntar-te perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents i després pensi, bueno, això com allibera de feina al funcionari o prescindeixo d'ell o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis la segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
0: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, i abans va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a el que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això, hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual tu diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona, vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb aquest, amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona i intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té un accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
1: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin em sobra més temps, no. Aquest temps és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també hi ha d'haver-hi no solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines. És una pregunta, eh?
0: Sí, mira, el risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això, construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administrat.
1: No, no, ho trobo genial i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix. Vull dir. Però bueno,
0: Sí.
1: continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa. Quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica, simplement, o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
0: Jo crec que estic parlant de les dues coses, eh? La tecnologia és només el vehicle, no? Diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això, no? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza la lentitud, o sigui, per fer-la més ràpid. sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana. Gràcies a la intel·ligència artificial, i jo sóc molt crític, no, amb l'utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no? El que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, ostres, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs podem generar energia elèctrica amb les elèctriques, i també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats, pues, que tenen armes nuclears però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, i feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon i el telèfon fix i el telègraf va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta és la
1: Sí, sí,
0: diferència.
1: sí, sí. No, i és una altra cosa. I a més, la majoria de persones la poden utilitzar. Que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris. Aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé. Imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
0: Sí, aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps, eh? No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital, que és cap on
1: Clar.
0: anem, no? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les hem de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca, no? Podem tindre part d'una sobirania digital, o un espai d'aquesta sobirania, però tota la sobirania serà molt difícil perquè a Europa doncs anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és la, diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie de el que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estan encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
1: Bueno, perquè per això, ojalà, però falta, crec que falta bastant encara. Parles, insinues,
0: Per
1: d'un
0: això et
1: gran
0: deia, per això
1: risc.
0: et deia, per això et deia allò de la encriptació de les dades, de tal manera, o sigui, hem d'encapsular nostra informació de tal manera que encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui
1: Sí.
0: capacitat d'accedir. Si
1: No,
0: fem això, la
1: això
0: clau la
1: quan
0: tenim
1: les dades.
0: nosaltres.
1: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que
0: Per
1: demà no ens
0: suposat,
1: la
0: i del
1: tallin
0: xip,
1: o simplement
0: i de
1: no.
0: la xarxa. Sí.
1: Exacte. Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
0: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara és el gran risc de la digitalització de l'administració.
1: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o jo què sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració amb d'aquesta forma que ens recomanes?
0: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que sí que hi ha és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten, no? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
1: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim
0: El
1: comparar i
0: millor.
1: dir... Quin?
0: El millor, el de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sortir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar. Per tant, només ens hi hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible, no? I en aquest cas he vist que ho he vist molt clar. I he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
1: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets, el programa que sàpigues que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya i algun ajuntament estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
0: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions i els hi vaig posar una... Els hi vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? Em van dir que com era possible. I els hi vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs, els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí crec que els hi va tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar invadint Europa. Per tant, quan un enginyer o quan una administració o quan un tècnic o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
1: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat perquè realment cal començar a pensar amb la IA, això, amb la part humana i la part ètica, etc. Sergi, res més. Se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
0: Moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
1: Res més. Fins la propera. A reveure.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Marcén, queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Mones Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
3: Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel tècnic de la casa, en Ramon Franc.
4: Hola, bones.
3: Ramon, quines delicatessen tenim avui al Dial?
4: Doncs mira, avui, d'entrant, tenim una entrevista a la Montse Verdaguer, que ens parlarà sobre els beneficis terapèutics de l'escriptura. La secció GB avui sobre les coses d'ells i les coses d'elles. I la secció El cau de l'ignorant amb en Xavi Rodríguez.
3: Fantàstic. Doncs avui ens acompanya a l'estudi una dona vinculada des de fa molts anys a la comunicació, a la ràdio, a la paraula en definitiva, però també a una mirada sensible i profunda sobre la vida. Ella és periodista, escriptora, poeta i directora de Ràdio Roda, la Montse Verdaguer. Montse, com estàs?
5: Estic molt bé. Moltes gràcies, Sergi, per haver-me convidat, per haver pensat en mi i per haver pensat en mi des d'aquesta altra vessant, que no sigui només la com a directora de Ràdio Roda. Em fa molta il·lusió l'enfoc que m'has presentat ja de l'entrevista.
3: També em fa molta il·lusió a mi, Montse, que estiguis aquí. Amb la Montse avui parlarem dels beneficis terapèutics de l'escriptura, que és un univers desconegut per molta gent, començant per mi. Montse, tu recordes quan vas sentir per primera vegada que escriure era alguna cosa més que posar paraules?
5: Bé, jo crec que això ho vaig sentir ja des de molt petita, perquè escriure és quelcom que sempre m'ha agradat. El que passa que sí que després arriba un moment a la vida que tots passem alts i baixos i arriba un moment a la vida que vaig com necessitar agafar-me en alguna cosa per sortir com en un pou, no?, que estava. I potser vaig arribar en aquest pou perquè el que necessitava en realitat era sortir de l'armari. Jo sempre ho dic, no?, que arriba un moment a la meva vida que jo surto de l'armari, no?, i la meva sortida de l'armari va ser, doncs, el dir públicament que jo sóc escriptora, no? I pot semblar poc important, no?, però per mi era molt important, no?, perquè va ser posar els punts sobre les is i va ser també, doncs, treure, no?, el que a mi realment em movia i el que realment em motivava, que era una cosa evident, no?, perquè llavors tu ho comentes a la gent i ho troben com la cosa més evident del món, no?, i en canvi a una mateixa, doncs, li fa com, no sé, cert pudor dir públicament o això, no?, o presentar-te com a escriptora i arribar fins aquí. Jo això potser, fa poquíssim, no?, jo ara tinc 53 anys i fa poquíssim que em puc presentar com a escriptora i fins i tot algú s'atreveix a presentar-me com a poeta, la qual cosa, sí que és veritat que tinc publicat un poemari, però no m'atreveixo encara a presentar-me com a poeta.
3: Ara avançaves, no?, que hi ha hagut algun moment segurament difícil, complicat, on de transformació, moments on tots patim canvis de mirada, canvis d'identitat, o ens reconeixem en espais diferents dins nostre. Vols compartir algun d'aquests moments de transformació on l'escriptura t'hagi ajudat especialment?
5: Bueno, va ser un moment determinat de la meva vida que sí que vaig patir segurament aquesta transformació. Arribes potser a... Hi ha un moment que necessites que algú et tiri un cable, no? Les persones del teu entorn potser no acaben de saber com ajudar-te, tu tampoc no saps com ho has de fer, llavors hi ha un moment que tu et penses que ja has sortit i resulta que no, que és el moment que estàs més baix. Llavors jo em vaig apuntar en un curs d'escriptura I la Lolita Bosch ens va dir, la primera cosa que ens va dir és: aquí no veniu a fer teràpia. I bé, doncs jo sí que anava a fer teràpia, i aquí va ser quan jo vaig començar a surfejar la onada, a nedar i realment després a trobar el que és la platja, no? I la terra ferma, que tampoc sé ben bé si jo he estat mai en terra ferma, perquè potser la onada és on realment hi estic més còmoda, no? Perquè és realment un lloc molt creatiu, i és on, quan torno sempre a la onada, perquè és quan estic creant, és quan realment em sento una persona realitzada, plena, i és on em sento ben bé en el lloc on vull estar, no? Que és complicat, mantenir-se, però és on realment em sento bé quan estic creant el procés creatiu. Bueno, no sé si en parlarem més endavant del procés creatiu.
3: Podries posar paraules a què passa dins teu quan escrius?
5: Sí, quan escric és quan em sento feliç, i és quan em sento això sí que val la pena. És quan dic, val la pena tot el que està passant en el nostre entorn, tot aquest soroll, totes aquestes responsabilitats que a vegades no ens venen de gust, l'haver-nos d'aixecar cada dia al matí, que a vegades costa també. I és com ficar-te dins d'una habitació i dir, vale, sí, aquí estic bé. I és per això, no? Pel que he vingut. Penso que tots tenim un do. I el meu do és escriure, i el meu do també és la comunicació, és parlar per ràdio, possiblement també és un dels meus dons. I quan tens un do, el que has de fer és compartir-lo, has de ser generós i compartir-lo. El que passa que a vegades és això, el millor do que tenim és el que tenim més tancat dins de l'armari, i és el que ens costa més a nosaltres mateixos, i més penso si som dones, no? I és el que ens costa més, doncs, compartir-lo i treure'l. Mm-hmm.
3: Segurament moltes persones escriuen diaris personals, és un hàbit molt, molt, molt típic, no? I segurament ho fan, ho escriuen sense considerar-ho terapèutic. Consideres que tota escriptura sincera que neix del cor té alguna capacitat sanadora?
5: Sí, l'escriptura té una capacitat molt sanadora. El que passa que, és clar, jo l'escriptura l'he portat l'escriptura n'he fet literatura. I això ja és un esgraó més. O sigui, no perquè tu escriguis un diari cada dia, sí que pot ser sanador, evidentment, que potser la pregunta anava per aquí, però jo ja te la pujo un graó més i llavors jo el que vull fer d'aquest diari, per exemple, o d'aquesta escriptura que pot semblar un diari, vull transformar-lo en literatura. Llavors, a partir d'aquesta literatura, que la persona o el lector pot llegir-ho, a mi m'agradaria que realment el portés també a una transformació. M'agradaria que el tipus de literatura que jo escric generi una manera, un sacsejament, no? A la lectora, i que el transporti cap a una transformació o cap a unes preguntes, més que potser fins i tot unes respostes, no?
3: Seria com compartir les teves transformacions personals íntimes amb els altres?
5: Sí, aquesta és la meva literatura. Sí que a través de la ferida meva em faig literatura, i a partir d'aquí, doncs, sí, és això.
3: De fet, estem en un programa, tu saps, de creixement, i jo veig una vinculació molt, molt directa amb tot això que expliques, perquè quan tu estàs escrivint, d'alguna manera, t'estàs coneixent, perquè t'estàs escoltant.
5: Sí, és que una mica aquí, jo crec que, bueno, en el meu cas, no? Quan vaig arribar en aquell moment tan baix de la meva vida, possiblement era perquè no m'estimava. Llavors, el meu procés d'estimació va ser primer, quan em vas plantejar el tema de l'entrevista, em vas dir: és que tu, Montse, has fet moltes coses, no? Molts processos terapèutics. Sí, és veritat, he passat per gestar, exacte. He passat per molts processos i tots aquests processos, bàsicament, la idea principal era conèixer-me a mi mateixa. Jo vaig veure que per estimar-me, primer el que havia de fer era conèixer-me. Com ho podia fer per conèixer-me? Doncs vaig haver de passar per molts processos. Després de passar per tots aquests processos, vaig tenir la necessitat d'escriure-ho. I realment jo crec que si tots ens coneguéssim millor, ens arribaríem a estimar. Perquè com estimem? Per què estimem? O sigui, com aconseguim estimar quelcom, no? I és a través d'aquest procés de coneixement. Hi ha tant desconeixement, fins i tot els fills, no? Que potser és la cosa més, més genuïna, no? Per què els estimem tant, els fills? Els estimem perquè, a part de que els hem parit o no, perquè no tenim per què haver-los parit, però sí que els hem anat coneguent, no? Els pares, hem conegut els fills i llavors per això els estimem tant, no? Nosaltres hauríem de fer el mateix, no? Nosaltres i en el nostre entorn, i amb les persones del nostre entorn, però sobretot amb nosaltres mateixos. Si ens estimem, llavors... Si ens coneixem, llavors podem arribar-nos a estimar i tot flueix molt més.
3: És molt bonic veure que aquí com a presentador d'aquest programa com hi ha tantes vies d'accés a un mateix, no? De processos de creixement, d'autoconeixement diferents, en el teu cas amb un paper molt important de l'escriptura. A vegades hi ha persones que diuen jo no sé escriure. Cal saber-ne per beneficiar-se d'aquesta mirada de l'escriptura?
5: A veure, jo no sé escriure. Clar, què vol dir jo no sé escriure? Avui en dia penso que ja no som analfabets, que tots sabem escriure, sabem l'ABC, no? Per tant, a partir d'aquí, tots sabem escriure, igual que a partir d'aquí tots sabem dibuixar. Llavors, no vol dir que siguem... no vol dir que arribem a escriure una novel·la d'èxit que tingui moltes ventes. Vull dir, això ja és un altre tema, no? I jo crec que tots sabem escriure en el nivell d'escriure i llavors si arribem... Tots sabem escriure. Entenc, què vols dir, però jo crec que tots sabem escriure des del punt de vista de que... I que aquesta escriptura pot ser, a més, el que tu deies, terapèutica, sobretot si també l'escrivim, si l'escrivim a mà, no? Tot i que jo no escric a mà, Escric, els esbossos els puc fer potser a mà, però no escric a mà.
3: També portes molts anys, Montse, a la ràdio, abans ho deies, i fent ràdio. Ara ens explicaves una mica el teu camí d'autoconeixement a través de l'escriptura, però quina relació hi veus entre la paraula parlada i la paraula escrita? De quina manera el fet de parlar a la ràdio t'ajuda a conèixer-te i t'omple?
5: És que tots hauríem de dir en veu alta allò que sentim, allò que escrivim, sobretot, i utilitzar llavors el que és l'escolta activa. I llavors ens adonaríem... que malament no sé si... o que desviats, no vull dir que malament, vull dir que desviats que estem del que pensem, del que desitgem i del que realment diem. Si, i tu m'entendràs perfectament, no? Crec que això és... A més, és molt terapèutic. Ja no és només PNL, fins i tot és molt més enllà del PNL i per tant... Bueno, que important, no? Poder dir en veu alta allò que pensem i allò que escrivim, fins i tot. És molt típic, no? Potser això que diré, però quan tenim un text escrit, és molt important també llegir-lo en veu alta per escoltar no només el significat, sinó la sonoritat, si realment sona bé, no?
3: De fet, jo sóc dels que penso de que la paraula verbalitzada té una potència... És com una bomba atòmica.
5: És bomba,
3: és
5: sí.
3: Bomba. Tu pots escriure una cosa i pots llegir-la i t'arriba a un nivell, però sobretot si tens en presencial la persona davant, és com si, no sé si estaràs d'acord amb mi, com si les paraules conduïssin la força, la comprensió, la saviesa de la persona que parla i això arriba i traspassa i travessa la persona que escolta. Sempre quan, com deies tu ara, apuntaves, estigui en estat d'escolta activa i això pot generar una transformació interna brutal. No sé què en penses d'aquest punt.
5: Sí, sí, sí, sí, clar, la paraula dita, no? De fet, a missa, no?, també és la paraula dita. I, clar, és, la paraula és tan important com ens parlem a nosaltres mateixos, com parlem a les persones del nostre entorn, sobretot com ens parlem, no?, això nosaltres mateixos. I, clar, a mi, per exemple, si em fessis triar, no?, entre la paraula escrita i la paraula dita, aquí jo tindria un dubte molt gran, no?, perquè a mi m'agrada molt escriure, el que passa que, ostres, quan locuto, quan parlo per ràdio, em sento també molt, molt còmode, no? I si hagués de triar entre una de les dues coses, possiblement aquí faria un max mix.
3: I quin paper jugaria la poesia en tot això?
5: Doncs mira, la poesia hi ha jugat ben bé un paper molt, molt, molt de sorpresa, perquè jo vaig començar escrivint una novel·la i va sortir un poemari que no estava gens planificat. El que passa que, esclar, la novel·la era una cosa tan grossa que com que costava molt, i a mesura que anava escrivint la novel·la també anava escrivint aquests microcontes o poemes petits, i llavors a partir d'aquí vaig veure que tenia molta producció, que tenia una certa producció feta, que no volia tampoc que es perdés i que realment es podia posar en un llibre, no? Que ja tenia com una forma de llibre, i llavors a partir d'aquí doncs em vaig decidir editar-los, també perquè no es perdessin, i bueno, va ser doncs la sortida de l'armari, no? El poemari, el No vull que m'estimis.
3: Per tu és important la creativitat, poder fer coses que et permetin desenvolupar la teva creativitat?
5: O sigui, per mi la creativitat és vital. És el tot. Jo sóc una persona molt creativa de sempre, des de que era molt petita, i poder veure les coses des de punts de vista molt diferents. Potser per això a mi sempre m'ha costat una mica trobar el meu espai, perquè sempre veig les coses diferents de la resta i em costa encaixar, i necessito molt els meus espais d'aïllament, i necessito molt poder veure les coses des de punts de vista molt diferents, i possiblement no m'agrada els punts de vista més ortodoxes i més normalitzats o més normals, i llavors, bueno, necessito aquests espais on jo puc veure les coses des d'altres punts de vista i des d'altres maneres.
3: Mm-hmm. Tornant a l'escriptura, ja per acabar, se'ns està tirant el temps a sobre, si algú que ens està escoltant avui sent que porta moltes coses a dins però no sap com expressar-les, tindries algun petit exercici d'escriptura, alguna senzilla cosa a nivell d'escriptura que li recomanaries?
5: Sí, jo crec que el fet això que et recomanen pot semblar molt, molt típic i molt tòpic, però això d'escriure cada dia una mica, jo crec que això està molt bé. Jo no ho faig, ara. No ho faig perquè, bàsicament, la meva creativitat baixa molt, com molt de cop, i és un tema que també, o sigui, a la que et ve ho has d'escriure en aquell moment, perquè també passa molt ràpid, i jo, per sort, ara que porto sempre, abans potser portava més un bloc de notes, ara porto el mòbil, i és agafar el mòbil i deixar-ne constància, no?, en el bloc de notes del mòbil. Però sí, jo crec que realment l'escriptura pot ser molt terapèutica, i de fet jo ara estic en un projecte personal relacionat amb l'escriptura. Vull intentar fer també una pàgina web en el que expliqui aquest procés d'escriptura, que és acompanyament de les persones a través de... Perquè hi ha persones que potser ells no es veuen com amb la capacitat d'escriure, que sí, que tots hem quedat, que tots sabem escriure, però potser donar-li una forma que tingui que sigui prou bonic, no? Que aquesta escriptura sigui prou bonica, i llavors jo entraria aquí en aquest acompanyament, no? Que la persona potser explicar, no? Explicar-ho i llavors jo acompanyar-lo en el procés de donar-li les paraules escrites. I perquè hi ha persones que tenen vides o processos en les seves vides que potser hi voldrien donar veu, val? I després, a part d'aquesta veu, doncs deixar-ho en un projecte escrit i a partir d'aquí doncs, en un llibre. Doncs el meu projecte passa per aquí, per donar aquest acompanyament i transformar en aquestes seves paraules, o sigui, aquest projecte de vida en concret o aquest procés de vida o doncs transformar-lo en un llibre.
3: Que bonic aquest projecte, Montse. Estarem al cas de tot sí. El que vagis fent i espero que ens vagis explicant. Gràcies, Montse, perquè avui ens has fet veure, ens has fet descobrir que escriure també pot ser una manera de tornar a casa.
5: Sí, és una manera de tornar a un mateix, sobretot escriure és un moment, és una manera de conèixer-se i d'estimar-se, que és el més important de tot, estimar-se a un mateix. Jo crec que si tots ens estiméssim més, cadascun de nosaltres, el món aniria d'una altra manera, segurament.
3: Amb tota seguretat. Moltes gràcies.
5: Gràcies a tu, Sergi. Moltes gràcies per la teva implicació també a la ràdio, a Ràdio Roda, i això, per acompanyar-nos i per oferir-nos també aquests continguts tan rics i que ens omplen també l'ànima.
3: Un plaer. Més ens ho passem pipa i què més vols. Gràcies.

Avui, preparant el programa, pensava en l'entrevista de la setmana passada amb la Marta Picó, que ens va parlar sobre la menopausa. Mentre l'escoltava, em vaig adonar que moltes vegades hi ha temes que etiquetem com coses d'elles. I automàticament sembla que els homes ja no hi haguem d'entrar, com si fos un territori alié, una mena de territori comanche. Però clar, la menopausa afecta directament les dones, sí, però també afecta les parelles, les famílies, les relacions, la convivència. Perquè quan una dona travessa canvis hormonals, emocionals, vitals i fins i tot espirituals, com ens apuntava la Marta, els homes que conviuen amb ella també haurien d'entendre què està passant. No tant per fer de terapeutes, sinó per deixar de mirar-ho des de la distància. Estem, per tant, davant d'una creença errònia com un piano, la de creure que hi ha coses que només són d'elles. Això ens porta a separar les experiències humanes. I al revés també passa. Hi ha coses que aparentment són coses d'homes i que les dones també necessitarien entendre una mica més. Per exemple, molts homes han crescut amb una dificultat enorme per expressar vulnerabilitat. Molts han après que sentir por, sentir-se perduts o mostrar fragilitat és tot un fracàs. I això genera silencis, tancament emocional, ansietat, fins i tot una sensació de solitud molt profunda que sovint costa molt d'explicar. Potser, igual que els homes hauríem d'entendre millor què viu una dona durant la menopausa, també estaria bé que les dones poguessin entendre una mica més aquesta pressió invisible que molts homes porten a dins des de petits. Perquè al final no hi ha coses d'ells i coses d'elles. Hi ha experiències humanes diferents. I entendre-les és una manera d'estimar millor. Potser madurar també és això. Deixar de mirar la vida des del «això no va amb mi», i començar a interessar-nos de veritat pel món interior de l'altre.

0: I arriba la secció del Xavi Rodríguez, del cau de l'ignorant. Xavi, benvingut, com estàs?
1: Doncs molt bé, molt content de ser aquí i de compartir de nou amb vosaltres.
0: I què ens explicaràs avui?
1: Doncs mira, des del cau de l'ignorant, el primer que faig és reconèixer la meva ignorància i, per tant, doncs, intento alimentar-me una miqueta d'experiències de vida per tal de sortir una miqueta d'aquesta ignorància i aprendre una miqueta el que la vida ens ensenya. Justament en aquesta sessió no teníem massa clar què havia d'explicar, però justament aquests dies, aquests dies enrere, he tingut un episodi que m'han servit d'inspiració. Mm-hmm. És un episodi molt comú, molt normal, que molta gent ha patit coses semblants o molt pitjors, però potser també és bo perquè així empatitzen amb el que jo explico i jo puc empatitzar amb el que ells han viscut. Però, vaig tindre una petita ferida en un dit.
0: De fet, ara no el veieu, però porta aquí un embenat important a un dels dits de la mà dreta.
1: Ben bonic i ben gran. Doncs, aquesta petita ferida, en principi, no tenia més importància, però, treballant al jardí, se'm va infectar, aquesta infecció, va fer créixer el dit, va créixer en volum, es va omplir de pus, vaig anar prenent antibiòtic, vaig passar pel cap, finalment em va derivar a l'hospital perquè vam veure que no evolucionava correctament, i a l'hospital, va ser arribar allà i dir-me, company, a quiròfan, perquè això ha de passar per cirurgia, no? Mm-hmm. Tot aquest procés de des de que se'm va infectar el dit fins que vaig anar a quiròfan, van ser 4 o 5 dies que vaig passar-les una miqueta magres per una cosa que és molt comú, però que no sempre el tenim present, i és el dolor. Aquest dolor que vaig sentir, que durant el dia era més fàcil de portar perquè tenim més distraccions, perquè no ens capfiquem tant amb ell, però quan arribava la nit era Déu-n'hi-do, apretava força. Uh-huh. I a la nit, no sé si perquè falta llum i perquè a més focalitzes més en allò que t'està passant i et distreus amb molta menys facilitat, focalitza amb el que tens allà i no surts d'aquest dolor.
0: Els calmants no ajudaven gaire.
1: No sóc molt amic de les pastilles i sóc del parer que el dolor és un indicatiu. Llavors, si el camuflo, no sé en quin punt estic. Però, clar, tot té un extrem. Llavors, hi ha moments que, quan el dolor és molt fort, t'has de deixar ajudar. La primera nit de dolor fort, vaig passar una miqueta de calvari. I una de les coses que en aquest creixement personal t'ensenyen, no?, t'inspiren a observar el dolor, perquè en el moment en què tu ets observador del dolor i et permets d'acceptar-lo, el dolor no desapareix, però sí el sofriment. No? Jo t'asseguro que ho provava. ho provava molt. Però no era capaç d'arribar al punt d'observar i deixar anar. No era capaç. Intentava escoltar, intentava acceptar, intentava escoltar el que el dolor em volia dir, però hi ha un punt en què et rendeixes a l'evidència i és que al final no... Ets petit i estàs exposat a les circumstàncies de la vida. I a vegades creiem en aquest camí de creixement espiritual i de coneixement interior, creiem que estem per damunt de moltes coses i al final la vida t'ensenya amb aquestes coses tan senzilles com el dolor que senzillament les experiències estan allà perquè les visquis, no perquè les superis, no perquè estiguis per damunt d'elles, sinó perquè les visquis, perquè les experimentis, perquè aquesta experiència és la que t'ensenya, no? A través d'aquest dolor, durant tota una nit que gairebé no vaig dormir, em va fer pensar en tota aquella gent que ho està passant realment malament, en tota aquella gent que pateix molt de dolor. No és que jo volgués fer una presa de consciència per damunt de qualsevol i ara jo, com que tinc aquest dolor, estic per damunt de tots i ara... No. Senzillament em venia aquest empatitzar amb el dolor de tots els altres, no? Adonant-me de com la gent pot arribar a patir, la poca importància que donem al dolor dels altres i quan el tenim present, com ens sobrepassa, no?
0: És una manera, perdona, de viure una profunda compassió, passar per un dolor personal intens, per fer-te conscient precisament del dolor dels altres i en aquesta empatització que deies, sentir aquesta compassió?
1: Totalment, totalment. Hi ha coses que si no les vius no pots entendre el que els altres passen, no? Crec que, a més, el dolor és un filtre

0: normal, et dona una cosa que és importantíssima, que és el contrast. Quan passes alguna cosa que no és l'habitual, et fa veure que l'habitual és una part de la realitat, però no ho és tot. Jo recordo en la meva filla, que és mig...
1: Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.

0: Avui a l'Espai de Benestar Emocional volem parlar de com la salut mental es cuida també sortint de la consulta mèdica i compartint espais amb la comunitat. Parlarem de projectes pedagògics, ja sigui exposicions, tallers, grups de trobada que serveixen com una autèntica xarxa de prevenció per descobrir com aquests entorns ens ajuden a connectar i a créixer. Ens acompanya el nostre psicòleg de benestar emocional i comunitari, en Ricard Jorge. Ricard, bon dia.
1: Bon dia, Miquel.
0: Com estem?
1: Doncs molt bé, ja a la recta final del curs.
0: Recta final, eh? Passa ràpid el temps, eh?
1: Passa molt ràpid. O sigui, de gener aquí... Bueno, jo diria que des de 2020 aquí ha anat, però com una bala, o sigui, molt ràpid.
0: 2020, que vam començar secció, pot ser? L'any que vam començar...
1: No, la vam començar el 23, diria.
0: El 23?
1: Sí, 2020 era el Covid, que no podíem sortir de casa.
0: Ara pensar, dic, sí que fa anys que...
1: I encara no estava al cap.
0: No. Vinga, doncs, no sé, gestió del temps no sé si en parlarem, però parlarem de la gestió de les emocions, no? Del benestar...
1: Sí, bueno, parlarem d'aquests espais que s'estan obrint als caps a partir de... tant el psicòleg de benestar, el referent de benestar emocional i comunitari, que seria jo, les fisios comunitàries, la nutricionista comunitària i les infermeries comunitàries, bueno, que s'estan obrint uns espais que, més que intervenció terapèutica, són preventius. Uh-huh. Val? I això jo crec que és una... que potenciar tant des de la Generalitat aquests espais més preventius és una novetat que abans no s'havia invertit doncs, tantes figures professionals ni tant de temps, no? O sigui, digues, Miqui.
0: No, volia dir que s'ha comprovat que aquests espais ajuden a poder inclús més que el que deia a l'entrada, no? Simplement el psicòleg de tu a tu.
1: Depèn del cas, sí. Si quan hi ha una problemàtica molt establerta, algú molt clínic, sí que és veritat que la teràpia individual és molt útil, no? Mm-hmm. Si està enfocada en solucions, si té evidència, no? per curar, però la veritat és que la prevenció no es pot quantificar o valorar perquè no saps tot el que has previngut, no? No hi ha com algú positiu, mm-hmm. no? O sigui, algú positiu em refereixo a algú que es pugui mesurar, no? Aleshores, però sí que és veritat que nosaltres hem de sistematitzar més com valorem l'impacte que té aquesta prevenció. Ho valorem normalment amb enquestes, uh-huh. i són bones, o amb l'assistència, però hem de sistematitzar més quins paràmetres fem servir per si està sent útil, no? Però, bueno, bàsicament, o sigui, el que, per exemple, la meva tasca, el mandat que tenim al REBEC, que es diu, és prevenir malestar emocional i fomentar la salut mental a la població. Llavors, a partir d'aquí... normalment fent servir grups que fem activitats grupes que fem al CAP o, com deies tu, fora del CAP. Mm-hmm. Que és aquí on creem, ara ho veurem, entorns pedagògics amb unes normes, amb unes dinàmiques diferents, vale, que una classe habitual, on és unidireccional, ara us explicaré, però requereix també implicació, creativitat,

0: comunitat per, segons les necessitats de la comunitat, fas unes intervencions o unes altres. Vale?
1: Per tant, per saber si ho entenc bé, és no esperar que tingui algun problema de benestar emocional i psicològic, sí, participant en aquest tipus de grups pedagògics.
0: Sí, sí, sí,
1: no?
0: Hi ha com una... Es pot haver-hi un malestar, llavors s'aborda...
1: És a dir, no haig d'esperar tenir angoixa per, sí, haver de participar en...
0: Sí, a veure, no? Que hi ha persones que evidentment que ja hi ha un problema instaurat, no? Llavors s'ha de mirar. Però sí, la idea és aquesta de... Sobretot les activitats comunitàries fan prevenció, vale? Perquè què s'atén, Miquel, en aquests grups, no? Doncs, com deia el Freud en aquell llibre, els malestars a la cultura. Hi ha un llibre del Freud que es diu Malestars a la cultura, val? Llavors, coses que ens poden fer emmalaltir potencialment. Doncs tenim ara mateix, no?, a nivell social, una pandèmia de la soledat. Ja que les pantalles no donen aquesta sensació de vinculació, ni s'activa les neurones mirall, ni hi ha aquesta empatia. Llavors, paradoxalment, com ja t'he explicat algun cop, hiperconnectats però més sols. Una altra és una cosa que jo li he dit, la demència digital. La demència, saps que és una afectació de les funcions, sobretot executives del cervell, com són l'atenció sostinguda, la capacitat creativa, la capacitat de reflexió. Tot això, les pantalles interfereixen d'una manera negativa. Entorpeixen que desenvolupem el pensament.
1: Yeah.
0: Això també. Crispació, és a dir, les polaritats i guerra, no? O sigui, cada cop més crispació, més trinxeres ideològiques entre dos bàndols, per exemple. Llavors, això també provoca malestar. Tots aquests factors provoquen malestar. Els fanatismes, la deshumanització, la destrucció del teixit social. Cada cop hi ha menys teixit social. La manipulació emocional, de vegades, que es fa des de la psicologia happy, de tu pots amb tot, responsabilitzen els individus. Com uns ideals, unes ideacions que no són realistes, no? La velocitat a la que anem, immediatesa. Tot això provoca malestar emocional. És a dir, són xarxes, les xarxes que ens emmalalteixen. Vale? És a dir, aquest malestar a la cultura, per què, Miquel, apliquem pastilles a això? Per què medicalitzem aquests malestars a la cultura quan són d'origen social, naturalesa social? M'explico? O sigui, per què aquesta lògica? Doncs el que es proposa ara, des de la Generalitat, tot això, és per fer prevenció, és a dir, de la mateixa naturalesa, és a dir, donar un remei col·lectiu, grupal, social, a malestars socials de la mateixa naturalesa. Vale? Perquè de vegades una pastilla no cura tot això, sinó que ho cura, posa aquestes connexions, aquestes xarxes comunitàries. Vale? És a dir, que són espais, Miquel, que en comptes d'automatitzar la consciència o fer-nos sobreadaptar aquestes situacions que a vegades són difícils d'evitar, doncs aquests espais de pedagogia en salut creen consciència. M'estic explicant?
1: Sí. O sigui,
0: que en aquests espais aprens a pensar què t'està passant i quines intervenció, o sigui, quines estratègies pots fer tu per superar tot això. M'explico?
1: Sí, sí, sí. És que a mesura que et vaig escoltant em va vinguent a la ment... Realment és una mica com també ho estic percebent jo, en el sentit de que la societat vol que jo vagi a una velocitat que no m'agrada.
0: Aquí estem.
1: I el fet d'estar envoltat de persones que pensem el mateix, de dir, ei, aturem-nos una mica, gaudim del moment, disfrutem... no tinguem por al FOMO, no? Perdre'ns allò de l'última hora, de la immediatesa. Vivim el present, no? Que suposo una mica per aquí, no?
0: És a dir, sí, és aquests espais, aquests grups...
1: Trobar aquests espais per evadir-te d'aquests factors externs, no?
0: Clar, o sigui, hi ha un marc, un marc i una manera de treballar en aquests grups comunitaris, en aquests grups del CAP, vale? O sigui, en aquests grups comunitaris és com una pausa, com deies, dintre del, és un silenci, es fa un silenci dintre dels imperatius del sistema. És un moment per parar i pensar tot allò que fa inevitable el món.
1: I ha de ser un moment per tu, no?
0: Sí, clar.
1: És a dir, per l'individu.
0: Sí.
1: És a dir, sabent que fent allò, t'evadeixes i és un moment de qualitat per tu.
0: Clar, un moment per pensar on pot aparèixer doncs, l'altre. Està fora de l'acceleració. Vale? Aquestes activitats, que és com hauria de ser una aula escolar. Vale? És com si fos una aula escolar, però en el CAP, o aquí a la Velcro, o aquests són els grups que anem fent, vale? O al Saló de Pedra, no? Amb l'Àgora. Llavors, sí. És aquesta escletxa, aquesta grieta, no sé com es diu, aquesta esquerda,
1: sí, sí.
0: Que pot aparèixer allò heterogeni, allò divers, allò imprevisible, allò realment creatiu. És com, com si des de l'atenció primària, ara amb aquesta figura del Rebec i dels fisios a pic i de les nutricionistes, de les infermeres també comunitàries, es creen entorns pedagògics, vale? D'abertura, de coneixement, de transformació real. Perquè ara t'explicaré, perquè no és com una cosa que el sanitari té el coneixement absolut i li transmet unidireccionalment a la gent. No, sinó que...
1: I es... diu, aquest és el camí, no?
0: Aquest és el camí. No, sí que és veritat que es fa una introducció psicoeducativa perquè se suposa que sap més, no? En algun tema, però després el, la paraula és del grup i es va creant una xarxa de coneixement en funció de les aportacions espontànies que fa el grup.
1: Per tant, és un acompanyament, no?
0: Sí, exacte. En aquests grups la paraula està viva, té un valor. No és com una paraula que és una suma de conceptes on un diu els conceptes i l'altre es prenen a punts i ho han d'intentar aplicar, memoritzar. No, és una escola, és una xarxa que la creem entre tots, vale? I és dels continguts que surten que es fa prevenció en salut mental. M'explico? Perquè
1: sí, sí.
0: O sigui, són a partir de les aportacions que es fan
1: en el grup.
0: En el grup, val? Perquè evidentment que 8 persones pensen més que una, que és el conductor del grup. Vale? Llavors, aquí es dona un diàleg creatiu, un espai de cocreació, de vinculació. Es permet, com dèiem, la consciència social, l'acompanyament, el suport, la mentalització, la humanització. És a dir, és una xarxa en lo presencial, en un ambient presencial, que cura, en major o en menor grau, però que cura. M'estic explicant?
1: Sí, sí.
0: Vale. Llavors...
1: Bé, de fet, quan teníem aquí el grup de fibromiàlgia,
0: sí.
1: Entre elles ho explicaven, no? Que se sentien més compreses, era un moment més de relaxament, no? De compartir una experiència o una vivència, de sentir-se més recolzades, de reflexionar.
0: Clar, perquè en aquests grups, Miquel, cosa que no tenen les xarxes socials, ens fiquem en cercle i... de tal manera que ens puguem veure
1: parlem
0: i escoltar.
1: De tu a tu.
0: Sí, veure i escoltar. Que sembla mentida que estiguem parlant d'això, però són factors que s'estan perdent.
1: Sí, sí.
0: I sobretot a les xarxes socials, no? Que no et veus ni pots escoltar. Alhora, Miquel, el que dona seguretat, i que aquestes persones, per exemple, del grup de Fibro, que poguessin expressar-se amb més seguretat, és que hi ha reciprocitat en el vincle i corresponsabilitat. A internet, si algú no t'agrada, molts cops... marxes,
1: sí.
0: Desconnectes, ghosting, i ja no hi ha... Llavors, no saps on dipositar la teva vivència, el teu malestar. En aquests grups queda sostingut, perquè hi ha aquesta responsabilitat, corresponsabilitat en el vincle. Val? Aleshores, aquests grups, que són aquestes xarxes que, diguéssim, que curen les xarxes patològiques de fora, que ens fan emmalaltir, vale? Podem pensar... com funcionen els nostres entramats familiars, a l'empresa, socials, per després entendre-ho millor i donar respostes més adaptatives, tenir estratègies més adaptatives a dintre dels grups de referència on estem. Sí? Aleshores, si vols, t'explico, no? alguns exemples del que es fa, però molt breument, no explicarem cada grup, però mm-hmm. grups que s'estan fent des del CAP, des de la programa REBEC.
1: Val.
0: Vale? Per exemple, aquest que el parlem sovint, no? L'Àgora d'Argentona, que és un grup gran, obert a tota la població, de reflexió ciutadana. En l'Àgora és un termostat social, és una microcultura que ens permet entendre, com que estem fent pedagogia, estem fent prevenció en salut mental, ens permet entendre com funcionen els entramats socials de fora, vale? Perquè és un moment, com deies, fora de l'acceleració del món, un moment que parem i pensem cap on ens està donant les dinàmiques del món. És un lloc d'aprenentatge on podem aprendre a dialogar, per exemple.
1: Es parla de tot?
0: De tot el social. Uh-huh. No és un grup terapèutic on ens espullem emocionalment, és un grup de pensament, vale? Encara que tingui factors terapèutics. Aleshores, aprenem a dialogar amb lo diferent, amb l'altre. I on podem crear remeis col·lectius. O sigui, imagina't, no, com funciona, per exemple, l'Àgora com a entorn pedagògic. És una escola en lo vivencial. I tot això a partir de les aportacions del grup. Vale? Uns altres grups que fem. Salut i canvi. Vale? Que són aquests grups psicoeducatius de benestar emocional, on també es dona, per exemple, un aprenentatge emocional, un aprenentatge relacional.
1: Com dintre... per exemple?
0: Per exemple, podem entendre aquest problema que ens ha portat el grup, amb un problema relacional amb la família, o també hi ha un grup que és més de coses de feina, podem entendre com ens està afectant la situació de la feina
1: en el nostre dia a dia.
0: En el nostre dia a dia. Com una cosa que aparentment està desconnectada, que a mi no, aparentment no m'afecta, uns canvis, per exemple, que ja estan a pentir l'empresa, unes inseguretats, una... no sé, pues una, un, uns eres, un, i jo tinc ansietat i no sé per què, doncs, mira, potser és perquè m'està passant tot això a l'empresa i no hi ha una bona direcció, per exemple, perquè estan havent-hi molts canvis, llavors m'està afectant més del que voldria, però m'està afectant, no? Llavors això em permet pensar, desenvolupar mecanismes més protectors, vale? O les persones, per exemple, que viuen moving, no? Que no entenen ben bé què els està passant, perquè normalment no saben ben bé què els hi passa, no pensen que tenen a veure amb ells, però és una situació de moving. O, per exemple, Miquel, si estem parlant del grup de dol, doncs entenent aquests grups com una aula, vale? Escolar, també podem entendre quines conseqüències té el dol en la vida de la persona.
1: Yeah.
0: I que les fases que hi ha, i pots aprendre que és normal que estiguis sense ganes de sortir de casa i que no és una depressió, que és un dol.
1: És un procés.
0: És diferent.
1: No?
0: És un procés, et sents més acompanyat. Vale? O sigui que aquests grups et poden ajudar a entendre què està passant-te. Vale? També treuen la part més solidària. O sigui, com que són grups d'ajuda mútua, ja. On hi ha ajuda mútua, doncs tu et sents bé quan ajudes, no?
1: Sí.
0: Llavors et fa sentir bé, et fa veure, et fa sentir reconegut, l'altre també se sent reconegut, és fantàstic. Treu la millor part de les persones, aquests grups. O sigui, imagina't quina escola més rica. Vale?
1: Home, saber que has ajudat algú sempre senta bé, no?
0: Totalment.
1: No sé, et fa pujar poder l'autoestima, per exemple.
0: Sí, sí. No? Totalment. I ajudant l'altre t'ajudes a tu.
1: Exacte.
0: Vale? Perquè, en el fons, més o menys ens passen les mateixes coses.
1: És un win-win, aquí.
0: Sí, sí. Llavors estimula, no?, aquests grups de salut i canvi, tot això. I tots els altres grups que hem dit, el de Fibro també, no? Ja has dit el de Fibro, que també hi ha molt d'altruisme. Aquí pots aprendre a saber com gestionar el dolor crònic, d'on ve, remeis... també, a part de tota la medicació, no? Com vam dir l'altre dia, doncs, remeis psicològics de la fisio, amb altres tècniques, no? Els grups Connectem, aquests grups que han passat més de 500 alumnes a l'Institut d'Argentona, que, per exemple, pots aprendre a entendre els beneficis, però també els riscos de les relacions a l'era digital. Vale?
1: Per cert, vau fer una exposició, no?
0: Sí.
1: A la sala.
0: Sí. Sí, sí, per exemple, aquestes exposicions, Miquel, també són entorns pedagògics, en salut, val? Perquè de vegades les imatges, l'art t'atravessa, mentre que les paraules descriuen, l'art té un impacte a les imatges molt més potent a la nostra ment. I amb tota la informació sanitària que es compartia i tot, doncs et permetia pensar tot això que ens està passant amb les xarxes digitals i com ens està afectant a nivell psicològic, no? Llavors, ja, això que van fer els nens de 6è i de 1er d'ESO, doncs van ajudar a la població que va veure l'exposició a entendre millor què ens passava, no? Altres grups, per exemple, a l'escola de salut per gent gran, doncs també, doncs ja ho diu la seva pròpia paraula, sí, o sigui, la paraula, no? El títol, doncs aprendre a estar en un estat de més robustesa més temps. Quins són els hàbits de vida que ens permeten estar robustos més temps per no caure en un estat de fragilitat, que és una davallada important a nivell funcional.
1: Ser autònoms, no?
0: Sí.
1: Ser més conscients.
0: Sí, crear xarxa. Si et fixes, tot està en la xarxa. Ja és el benefici indirecte d'aquestes intervencions. O, per exemple, Miquel, en el grup Resistirem, que és un grup que fem, que sobretot porta que vam crear amb la Creu Roja i Serveis Socials, on hi ha persones que estaven en una situació de soledat, vale? Cada dimecres es troben a la Velcro i aprenen, per exemple, que la companyia de l'altre és la millor medicina. De vegades més que els medicaments que poden prendre. No? Que això és el que realment et sosté, et cura, et fa sentir acompanyat, vist, escoltat. No? Això també és un entorn pedagògic. Llavors, l'Helena, treballadora social, i jo hi anem cada mes, i fem un taller a més, i també fem una miqueta des de fa 3 anys en aquest grup, no? Perquè normalment el gestionen voluntaris de la Creu Roja, però un dia al mes hi anem l'Helena i jo. Que avui, per cert, Miquel, fem un taller de ràdio.
1: Què dius?
0: Amb els del Resistirem, sí. Bueno, potser
1: com ho fareu, això?
0: Un senyor que està retirat, que havia sigut el Rafael Vigorra, que havia sigut periodista de Catalunya Ràdio, ens farà un taller de comunicació,
1: molt bé,
0: de com comunicar-se, i de pas els explicarem allò de la ràdio i tal.
1: Molt
0: i bueno, potser ho venim a explicar aquí algun dia.
1: Sí, home, i tant.
0: No ho sé, si et sembla correcte.
1: La porta és oberta, ja ho saps.
0: I, Miquel, un altre espai terapèutic, ara que parlem d'això, és aquest programa que fem, aquesta secció. Això també és un entorn pedagògic, perquè expliquem coses sobre salut mental que poden ajudar a fer prevenció a la gent que ens escolta.
1: Un espai molt seguit, t'ho dic en sèrio, que hi ha gent que ens escolta, que ens envia un missatge per WhatsApp i inclús és un dels espais més escoltats en les plataformes digitals, i a mi em va molt bé parlar amb tu.
0: Que bé, que bé.
1: Jo això ho aprofito.
0: A mi amb tu, Miquel, perquè també aprenc molt. Perquè, clar, com que també dialoguem... Bueno,
1: al final també és establir un diàleg, no?
0: Sí.
1: I tu proposes un tema, jo et dono poder un punt de vista, pot estar ben encertat o no, però al final també serveix per posar sobre la taula el que pugui pensar gent que ens pugui escoltar, no?
0: Sí, totalment. Totalment. I a més jo també aprenc molt i he après molt i encara continuo aprenent, no? Però explicar-te les idees que et vull transmetre, que vull transmetre a la secció, no? Doncs cada cop entenc que les puc comunicar millor. Que, per cert, teniu una secció de ràdio que parla de com comunicar-se millor, no?
1: Sí, i tant.
0: Aquesta la tinc que escoltar, eh? La vaig escoltar un dia una i em va agradar molt i tinc ganes d'escoltar-la més.
1: Doncs sí. Bueno. Doncs vinga, ho deixem aquí. Bé, la veritat que és per reflexionar. Jo crec que l'objectiu, si aconseguim que qui ens escolta reflexiona i pensa, doncs jo crec que part de l'objectiu el tenim establert. I em sobta molt com cada vegada es van receptant, en tema, entre cometes.
0: Sí, totalment.
1: Ho dic en la millor part possible,
0: Receptant
1: com o posant sobre la taula els beneficis de trobades grupals. I em fa reflexionar per què estem arribant aquí, quan hauria de ser el més normal del món. Si ho preguntem als pares i als avis, les trobades socials eren el més habitual del seu dia a dia.
0: Totalment,
1: no?
0: Miquel.
1: I per tant em fa reflexionar per què estem receptant, i ho torno a dir així entre cometes i amb la millor intenció, fer trobades socials, trobar aquest espai, no?, comunitari, per evitar, doncs... És a dir, què és el que ens està passant, que ens està portant aquí, no?
0: Mm-hmm. Bueno, és un problema, com els que hem dit al principi, tot això de l'era digital està canviant molt i aquest capitalisme tan salvatge, ens està... són els factors de la nostra època, els factors socials que ens poden emmalaltir. Per això està molt bé que des de l'atenció pública puguem donar resposta a aquests malestars, perquè són problemes de salut, mm-hmm. també. Llavors, abans, com dèiem, aquesta pandèmia de soledat, doncs, quin remei donem? Doncs espais de trobada, com deies. Aquesta demència digital, doncs què donem a canvi? Doncs pensament creatiu, entorns on ens permeti desenvolupar les facultats mentals. Aquests entorns de crispació, doncs aquests espais, com a resposta sanitària, donem aquesta integració pacífica en aquests grups, no? D'aquests fanatismes, doncs donem flexibilitat cognitiva. De la deshumanització, doncs aquests espais humanitzen. De què dèiem, destrucció de teixit social. Aquests espais construeixen teixit social. I en comptes de manipulació emocional, doncs tenim aprenentatge emocional. O sigui que, perquè vegis que són una bona medicina per curar tots aquests mals socials, en ser un major o menor grau, tampoc no curarem el món, però sí que en part...
1: És una bona eina, no?
0: Sí,
1: un
0: amb
1: bon
0: això estic
1: punt
0: convençut. O sigui, les enquestes que passem a final de grup, les valoracions de les participants, que han passat més de 1.000 persones, entre adolescents, gent gran, adults, vull dir, de mitjana edat,
1: ho diuen.
0: Hi ha molt bona valoració.
1: No és que ho digui a vosaltres, sinó no. Que els mateixos que participen
0: molt bona valoració.
1: En l'Àgora o sí. Les mateixes persones que passaven de la fibromialgia aquí,
0: sí.
1: Vull dir, no és que ho diguem nosaltres, ho diuen ells mateixos. No?
0: I no, és de veritat, eh? O sigui, aquests espais fora de l'acceleració, la immediatesa, ens permeten atendre a lo que és important. I són una medicina per tots aquests mals socials i entre tots doncs, farem una... en aquest context que està en crisi, aquest context social, aquests entorns són una bona medicina, un bon remei col·lectiu.
1: Molt bé, Ricard, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més. Recordar doncs, que el dia 10 hi ha l'Àgora.
0: Sí.
1: Serà l'última del curs?
0: Sí, serà l'última del curs. La setmana passada, fa dues setmanes, o la setmana passada va venir la Charo Arias, que
1: què
0: és
1: tal?
0: Una... Va anar molt bé.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Ens va il·lustrar molt sobre els beneficis que tenen aquests grups grans de reflexió ciutadana i que per la salut, no?
1: Que vagi molt bé el taller de ràdio avui i veniu quan vulgueu.
0: Va, doncs, pues, t'agafo la paraula, eh? Estem en directe.
1: Sí. Queda dit i ja enregistrat.
0: Vale, Vicky,
1: gràcies
0: per
1: Ricard.
0: Tot. Adéu.
1: Bon dia.

0: El Sots 25 masculí del Club de Bàsquet d'Argentona ha signat una temporada absolutament magistral. 24 victòries, títol de Lliga a la butxaca i un merescut ascens a primera territorial. Però la història d'aquest curs no acaba aquí, perquè el pavelló d'Argentona serà la seu de la final a 4 de Barcelona els pròxims dies 30 i 31 d'aquest mes de maig. Per parlar de tot aquest camí d'èxits, de com es gestiona un grup guanyador i de com es preparen per la gran cita del tancament de curs, avui ens acompanya el gran artífex d'aquest equip des de la banqueta, en Gerson García. Gerson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, molt content.
0: Sí, païnt...
1: païnt la temporada, de moment.
0: Títol de Lliga i l'ascens, que com deia són una realitat, després de signar 24 victòries, ni més ni menys, per dues derrotes, em sembla? 24...
1: Sí. Ha costat, per això.
0: Sí?
1: Sí, no et pensis que ha sigut... Sembla que la gent diu dues derrotes només.
0: Gairebé imparables, no?
1: Però bueno, no... Hi ha partits que han costat molt. Hem tingut... Bueno, la temporada és molt llarga.
0: Yeah.
1: Hem tingut dos jugadors fora, que tenia dos jugadors d'Erasmus. I vam començar a mitja temporada amb 10 jugadors. I bueno, pues, entrenant i a base de treball i paciència, pues, anar guanyant partits.
0: Vinga, parlarem de com ha anat aquesta temporada i també animar i fer una crida a l'afició perquè vinguin aquest cap de setmana, el dia 30 i 31, al pavelló. Si haguessis de descriure aquesta temporada amb una sola paraula, quina seria i per què?
1: Bueno, seria química i treball en equip, sobretot.
0: Química.
1: Sí,
0: això vol dir que hi ha hagut família dins de l'equip, o no?
1: Sí, perquè és un grup de jugadors d'aquí d'Argentona, de Mataró, d'aquí de la zona, no? I que ja es coneixien de l'any passat, ja jugaven junts, bueno, molts anys, alguns han jugat junts, i són joves, no?, amb ambició, que volen anar millorant, competitius, i bueno, l'equip era semblant al que tenia l'any passat. Algun jugador de l'any passat va pujar a l'equip de Copa del Sènior A i vam reforçar amb tres jugadors del Sud 20 i un jugador que havia estat als Estats Units i tal, però que eren quatre jugadors joves. Llavors aquests ja es coneixien entre ells una mica de club, però han ficat una mica d'intensitat, de competitivitat als entrenos amb els que ja són amics. I bueno, pues ha pujat el nivell dels entrenos, el C10-12, al final pues hi ha més competència, però el bo és que es porten bé entre ells, també. O sigui, que hi ha química, no?
0: Ja. Quan vau començar a rodar l'estiu passat, quin era l'objectiu real del cos tècnic i de la plantilla? Es parlava obertament de poder assolir l'ascens de la categoria? O era un objectiu que ha anat madurant a mesura que anaven passant les jornades?
1: Bueno, al principi de temporada... ells venien de quedar a mitja taula cap amunt, però no van arribar a les primeres posicions. I llavors, clar, jo veia que tenien potencial de quedar entre els dos primers i ja des del principi vam intentar, pues, fer-ho competitiu, no? L'objectiu és millorar. Si l'any passat vau quedar sisens, per dir alguna cosa, no me'n recordo. Pues l'objectiu és quedar primers. Si després caiem segons o tercers, bueno, però sí que va marcar una mica el camí de dir hem de quedar primers i hem de millorar, no? I llavors a partir d'aquí pues hem anat treballant i s'han anat aconseguint els resultats. Però també hi ha hagut dies que hem guanyat d'una mica de sort, vam anar a Vic i vam perdre, hem tingut dos d'Erasmus... Llavors, haver-hi una època que érem 10 i si un es lesionava o dos pujaven a anar amb el sènior A, eren molt pocs i havíem de sobreviure, no?, una mica.
0: Ja.
1: Vull dir...
0: Que al cap i a la fi, davant d'aquesta aparent superioritat de dir hem guanyat 24 partits i dos derrotes, no ha estat un camí de roses, diguem, no? Hi ha hagut diferents reptes i aquí et vull preguntar una mica quins han estat aquests principals reptes que has hagut de superar tu com a entrenador, ja sigui lesions, ratxes o moments d'angoixa, que no sé si també hi han aparegut al llarg de la temporada, per mantenir una mica la regularitat, no? Que al final la competició és... el premi és aquest, no? Si ets regular, t'assegures estar allà dalt.
1: Sí, el més difícil era quan no érem 12, pues els pocs que érem seguir mantenint la intensitat i la concentració. I això també es fa com una mica de dir, bueno, apretem quan s'ha d'apretar, però si algun dia hem de fer una xerrada, una mica de descans, una mica de ser comprensiu, no? Una mica de paciència. I bueno, en els partits que hem sigut molt pocs, pues jugar molt, amb molta estratègia, molt la mentalitat, el que hem de fer, com una mica el pla de partit, i aconseguir, pues, això, treure les victòries, tot i ser pocs a vegades, no? Al principi de temporada, sobretot.
0: Quin diries que ha estat el rival o el partit més difícil d'aquest any? Aquell on vau haver de treure el caràcter de campions?
1: Bueno, hem tingut diversos, les dues derrotes, una va ser anant a Vic, que el viatge a Vic sempre... El Vic va quedar, al final ha quedat tercer. Aquell va ser dur, perquè van començar perdent...
0: Quart, em sembla que ha quedat.
1: Amb un parcial de... Van començar el partit fent 0 punts i ells portant 7-0 o alguna cosa així, o 9-0. Aquest del Rosella, que ara s'ha classificat a la Final Four, van venir aquí a Argentona i amb un partit igualat i dur ens van acabar guanyant. I també va haver-hi frustració, perquè també quan guanyes partits molt sobrats amb equips inferiors, després jugues partits molt, molt intensos i ja es veu que comets errors, no? Comets errades i tens un pic amb el company o t'enfades perquè algú no surt com esperes, però clar, perquè el partit és més difícil i és normal equivocar-te, no?
0: Clar, és on afloreix una mica les mancances, no?
1: Clar, surt la ira d'algun jugador que s'enfada, algun jugador que volia jugar més i al final no juga tant. Llavors també hi ha hagut partits d'aquests, però bueno, hem tingut partits igualats que hem guanyat. Un vam guanyar quasi a l'últim segon per un tir de tir lliure, així, o un triple d'un jugador meu a l'últim segon. I també es veu aquí que en els moments importants els jugadors mantenen la concentració i diuen, va, estem aquí per fer-ho bé. Són competitius i hi ha jugadors que tenen 23-24 anys, ja són més madurs perquè porten un any jugant a sub-25 o a sub-20 i ja se'ls veu i pugen amb el copa i en algun moment els hi ha costat que dius, hòstia, són una mica immadurs perquè hem comès errors i es fiquen nerviosos, però altres moments han sapigut aguantar i el moment difícil ficar el tiro guanyador, saps?
0: El partit més fàcil que creus que heu tingut a aquesta temporada?
1: Bueno, hi ha alguns que hem jugat contra els últims o els de baix i hem arribat a 100, no sé, 120 punts o una barbaritat, eh? Era robar pilotes, córrer, triples... Ha sigut... Hi ha hagut partits que han disfrutat de córrer i tirar triples. Ha sigut una mica un espectacle i ells també s'ho han passat bé perquè no havien jugat mai un partit amb tanta anotació, potser.
0: Ja. Bé, em sembla que acabeu la temporada sent també l'equip més anotador de la categoria.
1: Sí, hem intentat jugar amb ritme, amb contraatacs, amb triples i, bueno, els jugadors s'han sentit còmodes i tenim uns quants que són anotadors, que són tiradors i es nota, no?
0: Clar, en el vostre sentit, com equilibres l'atac amb la defensa? Tu ets partidari també de que un bon atac... No, com és? Un bon atac comença per una bona defensa o alguna cosa així? Hi ha equilibri o ets més un entrenador d'atac i que anar a buscar la cistella ràpida?
1: No, bueno, jo defenso bastant la defensa primer. Primer com defensa...
0: Una bona defensa és
1: defensa
0: un
1: rebot,
0: bon atac.
1: Sí, defensa rebot, intentar robar boles. Perquè això és el que et fa córrer.
0: Ja.
1: Llavors pots... Després, clar, hi ha entrenadors més conservadors que juguen més sistemes antics i més estàtic, no? Amb pivots i tal, i nosaltres hem intentat dir, no, si podem córrer, correm. Si podem penetrar, si podem tirar triples i jugar ràpid. I tenim jugadors que tenen talent, que fiquen triples, doncs per què esperar 24 segons? Si arribes i hi ha un tio obert, doncs tira, no? Mm-hmm. I això els ha donat una mica llibertat a atacar amb alegria.
0: Ja. Yeah. En quin aspecte diries que ha evolucionat l'equip des que va començar fins ara?
1: Bueno, jo penso que l'any passat veníem de fer-ho bé, però vam perdre partits claus, partits competitius, i aquest any han pujat un punt al nivell d'ambició, a nivell més de dir anem a concentrar-nos més, defensar millor, i han millorat, no, a la consistència, no, de dir, va, hem de guanyar tots els partits. Mm-hmm. No? Per guanyar la Lliga no es pot fallar mai, llavors has d'intentar pues, ser més madurs. Han madurat en aquest sentit, no? Tenen més capacitat de controlar el ritme de partit i tot això.
0: Mm-hmm. En quin moment de la temporada veieu ja que teníeu la Lliga al sac?
1: Bueno, ha costat, eh? No, teníem... Primer anàvem segons, darrere del Vic, i clar, vam dir, hem de guanyar... I vam perdre contra el Rosell a casa, i vam dir, bueno, hem de guanyar el Vic, i havíem de guanyar el Parets i altres equips, així. Clar, vam guanyar aquí el Vic, no vam guanyar el bàsquet a Beràs, però vam dir, bueno, si seguim guanyant, estem com empatats amb ells. I el Vic va punxar amb el Rosell i tal... I clar, ja quasi que ja ho vèiem allà, quan quedaven dos partits, teníem dos partits de baix, uh-huh, i si guanyàvem ja guanyàvem la Lliga, no? Llavors, bueno, els jugadors relaxen una mica, però dius, no, hem de guanyar dos. Vam guanyar un i el Vic va perdre i llavors ja vam guanyar la Lliga abans d'acabar, quasi.
0: Per tant, també vau ser campions de la competició a falta d'una jornada. No?
1: Sí,
0: cada
1: sí,
0: bona
1: sí.
0: Jornada, però
1: matemàticament
0: sí. ja ho teníeu al sac. A nivell personal, Gerson, com definiries la teva experiència com a entrenador d'aquest grup? Què creus que t'ha aportat aquest vestidor que no haguessis viscut abans amb altres categories o clubs o equip?
1: Bueno, amb aquests jugadors hem pogut treballar bastants sistemes ofensius perquè ells ja són una mica més madurs, no? I hem pogut treballar la defensa i sobretot l'atac amb diferents sistemes ofensius, que això ha fet un joc més espectacular, no? I al final més dinàmic, més triples, el que comentava abans, no? Uh-huh. I això, bueno, això és enriquidor, perquè a vegades quan portes un equip molt de formació t'has de dedicar a ensenyar,
0: yeah,
1: a ensenyar i formar. I aquests jugadors, pues, sí, que els hi falta aprendre més coses, no? Madurar, formar-se com a un jugador sènior, top, però sí que tenen talent com per poder fer sistemes ofensius, jugar un joc més dinàmic, més alegre, més semblant al que veus per la tele, no? I llavors, pues, això és enriquidor. Jo havia portat equips sèniors o sub-25 que havíem arribat a quedar els primers així, mm-hmm, però jo, amb aquest equip, pues, hem jugat un bàsquet molt, molt, molt ofensiu, no? Molt, molt dinàmic, molt fluid, i això és el que més m'agrada, no? Com a entrenador, perquè dic, ostres, hem fet partits molt bons, amb molta puntuació, jugant, que és divertit de veure, no?
0: Mm-hmm. El gran repte arriba ara en pocs dies, la Lliga ja està acabada, però podríem dir que el premi gros continua. Cal dir que el cap de setmana del 30 i 31 Argentona es convertirà en l'epicentre. Em deies ara fora del micro que heu demanat que es faci la final a 4 aquí i finalment es farà aquí, a la pista poliesportiva. Es convertirà doncs en aquesta final a 4 de Barcelona. Dissabte, dia 30, us enfrontareu als Lluïsos de Gràcia C. Com prepararàs el partit?
1: Bueno, ara queda una setmana, tenim els entrenos aquesta setmana, molta concentració, mirant d'afinar una mica la defensa específica i les jugades en atac, no? i intensitat. O sigui, els partits difícils és concentració i intensitat, sobretot perquè és una final i has d'intentar no cometre gaires errades.
0: Però ho planteges diferent que la Lliga, per exemple?
1: No, no, realment...
0: Es planteja igual.
1: Mirem de fer setmana a setmana plantejar-ho igual. Sí que és veritat que al ser una Final Four, pues sí que has de mirar de no anar passat de revolucions. Per exemple, a vegades, si estàs molt, molt ansiós, molt accelerat, pues dius, no, millor no prendre cafè
0: yeah.
1: i estar més tranquil.
0: Una per... tila.
1: Sí, no, no, jo els dic una tila o una mica un té verd, així algú més tranquil, amb teanina, no sé què, perquè si vas massa accelerat o emocionat perquè és una final, comets molts errors i llavors en atac no encertes, no fiques.
0: Yeah.
1: I en defensa sí que és intensitat, però a vegades és més concentració. Serà un partit dur, més dur que la lliga regular, que hem tingut 5 rivals forts, per dir alguna cosa. I llavors serà pues, dur. I els partits durs dur, a vegades no fiques tant. No fiques tant i has d'agafar rebots, has de defensar i estar més concentrat, més calmat. Però bueno, és com hem preparat sempre, vull dir.
0: Yeah.
1: Preparem els entrenos, una idea de partit i un partit més. Mm. Vull dir, és un partit més.
0: Què sabem del rival, dels Lluïssos de Gràcia? No sé si és un equip que ja heu competit aquesta temporada.
1: Altres temporades havien jugat. Altres temporades havien jugat contra el Ciutat Vella o contra ells. I, bueno, i hem vist algun partit així per tenir una idea. I és un equip també una mica dinàmic, com nosaltres, que pot tirar, pot penetrar i pressiona una mica tot el camp. Però, bueno, potser defensen millor, una mica millor, però nosaltres som capaços de defensar igual i en atac som millors. O sigui, si al nivell defensiu estem al nivell físic intensitat bé, el joc fluid ens pot conduir a que fiquem més punts nosaltres, però hem d'estar bé en defensa. Sí.
0: Clar, jugueu a casa, no? Davant de la vostra afició, això comporta un plus de motivació, però afegeix també una pressió extra al grup o no?
1: Bueno, clar, jugar a casa tothom vol fer-ho bé. És una autoexigència una mica.
0: Ja. Yeah.
1: Però bueno, hem d'intentar que vingui gent del poble, preminis, minis, nens petits que estan de l'escola, pues, igual que venen a veure el senyor A, pues, com és una final, els convocarem a veure si afició, que no cridin més els de Gràcia, que potser que no s'escoltin els de Gràcia.
0: Que també vindran.
1: Que vindran, no, a cridar.
0: Que vindran a cridar.
1: I bueno, i fer un partit normal, vull dir, és el que et dic, concentrats, en defensa... i intentar pues, que les coses flueixin. Vull dir, no posar-te la pressió. O sigui, nosaltres ja hem fet la feina i guanyar la Lliga és el més difícil. Estar en tants partits i perdent dos, no? Pues ja, la pressió hem d'intentar treure-la i dir, ja hem fet la feina, hem de defensar i disfrutar, ja està.
0: El dissabte a les 4 rebeu els Lluïssos de Gràcia, després a les 6 l'altre semifinalista, no? L'altra eliminatòria serà contra el Ciutat Vella i el Rosella. Per tu quin és preferit?
1: No, ens ha tocat el rival més semblant a nosaltres i més, jo crec que més del nostre estil i ens beneficia, jo penso.
0: Sí?
1: Perquè el Ciutat Vella és un equip més físic, que té més alès, més forts, pivots, és més contundent. I llavors és de l'estil del Vic, que vam jugar contra Vic i físicament ens va costar, i el Rosella també té un jugador molt gros i alguns físics. Llavors, bueno, el primer partit serà més del nostre estil. Si guanyem, doncs la final serà contra un equip més físic, segurament. Llavors ens ha beneficiat, jo penso. Perquè si ens preparem a nivell de duresa, de menys a més. No?
0: Clar, entenc que vosaltres jugueu contra el Lluïssos de Gràcia, que és del grup 2, i el Rosella, que és del mateix grup que vosaltres, jugar contra l'altre del grup 2, que és el Ciutat Vella.
1: Correcte, i juguem contra els segons. Per tant, el Ciutat Vella se suposa és millor. El Ciutat Vella ha guanyat els dos partits a Lluïssos, i és un equip més fort, més dur.
0: Val.
1: Llavors juguem contra un equip que no és tan fort, entre cometes, no? Que serà difícil igual, no? Però ens va bé perquè així comences per al rival més assequible, com aquí qui diu. Uh-huh. Tot i que serà una final igual.
0: Sí, sí, sí. Bé, la situació passa que si guanyeu dissabte a les 4, després jugareu el diumenge 31, ho fareu a les 6. Si no guanyeu, jugareu diumenge a les 4. No? A les 4 és l'hora dels perdedors, entre cometes.
1: Sí,
0: no?
1: No volem venir el diumenge a les 4.
0: A les 4, no? En tot cas, per veure qui juga. Però voleu anar el diumenge a les 6 a jugar la final contra l'altra eliminatòria, no?
1: Sí, sí, sí. Si ens trobem a la final, ja et dic, el Ciutat Vella és un equip molt dur, pues serà una guerra, allò. I el Rosella vam anar al seu camp i vam guanyar de poc, un partit duríssim, amb molt contacte, i vam venir aquí i ens van guanyar. O sigui, ens hem de venjar. O sigui, tenim motivació.
0: Que la revenja també de vegades l'hem de controlar, no?
1: Sí, però va bé com tenir la motivació, no? de guanyar, perquè l'últim partit contra ells van perdre.
0: Uh-huh. Sí, sí. I li teniu ganes.
1: Clar, clar.
0: Si guanyeu aquesta eliminatòria final a 4, és de l'àrea de Barcelona, quina és la següent passa?
1: Bueno, en principi hi ha una final de Catalunya, uh-huh, que es faria contra... Hi ha un grup a Girona, que el que guanya Girona fan... El que guanya campió de Girona juga contra el campió de Barcelona a la final de Catalunya, perquè només hi ha aquests dos grups. Val, a tot Catalunya.
0: No hi ha final a 4 de Tarragona, per dir alguna cosa, ni de Lleida.
1: No, perquè ja no hi ha grups.
0: No hi ha grups d'aquests, eh?
1: Llavors, seria final de Catalunya contra el campió de Girona.
0: Uh-huh. Per tant, encara podeu aspirar no només a ser campions de la categoria i pujar, sinó que podeu encara aspirar a ser campions de Catalunya amb el Sots 25.
1: Correcte, correcte. Quedarien 3 partits encara, si guanyem tot.
0: Quedarien 3? Quins?
1: Ara la semifinal, la final de Barcelona, i després...
0: He de guanyar 3.
1: Correcte, això és el que es diu perquè al teu cap digui, queden 3, hem de guanyar 3. Que no relaxi, sí, ningú, no?
0: Sí, sí, és veritat, és veritat. Sabem quan seria la final contra l'equip de Girona?
1: No, no sé encara. Suposo que han de ficar seu si es pot demanar aquí o a Girona o si ho fica la federació, suposo.
0: Mm-hmm. Home, no sé si deixarien que fos aquí, no? Hauria de ser més un camp neutral, no? Poder, o anar a Ciutat Vella.
1: No, Ciutat Vella no queda...
0: No ho sé. Però bueno, en tot cas, ja es veurà. Primer superar aquests dos partits, no? I després ja es veurà.
1: Veiem.
0: Per anar acabant, Gerson, ara pugeu de categoria. Quin tipus de competició és la primera territorial?
1: Bueno, primera territorial seria com la primera d'aquí de Barcelona, que ja són sèniors. Ja, aquí hi ha jugadors de qualsevol edat, de 30 anys... que poden... Bueno, és una lliga més física i que hi ha jugadors que tenen talent. Jugadors que han jugat a categories superiors i sempre hi ha equips que tenen 2 o 3 jugadors molt bons. Llavors canvia una mica l'estil, no? També has de saber parar jugadors de més nivell, jugar contra equips més madurs. Has de madurar una mica més, però bueno, l'estil de sub-25 i el nivell que hem fet, si es manté aquest nivell... penso que poden fer-ho molt bé a primera territorial, vull dir, perquè ja tindran un any més d'experiència i competir al màxim, perquè sempre es veu que pel club el primera territorial, si pugés a segona catalana, pues tindria un segon equip de més nivell, que així ajudaria a tenir jugadors bons per ajudar i a nivell competitiu per ajudar el primer equip de Copa Catalunya. Llavors tot això és bo pel club, jo penso, perquè són jugadors joves que ho fan bé, no? I tenen marge de millora i a seguir. Mm-hmm.
0: Seguiràs entrenant l'equip la temporada vinent?
1: Bueno, tot s'ha d'acabar de parlar. De moment jo estic molt content i la idea és fer un pas més endavant i bueno, ho he d'acabar de parlar amb el club i ja et diré alguna cosa, ja ho veurem, ja ho... hem de negociar.
0: Per tant, encara no saps si fossis tu qui estigués al capdavant, si seria una mica, tindries una mica la idea de consolidar el bloc o...
1: Sí, la idea jo penso que és...
0: O fer alguns retocs.
1: La idea és consolidar el bloc, vull dir, l'equip està bé, sempre pot haver-hi algú que, un jugador o dos que no puguin seguir i reforçar amb un jugador o dos, que sempre va bé una mica de competitivitat i ja et dic, i a seguir lluitant per estar dalt. Si aquest bloc pot pujar a segona catalana, doncs... Pues molt bé, perquè es desenvoluparan millors jugadors i, i és perfecte pel club. Vull dir, el club està fent una gran feina i té molts equips a nivell, uns sèniors que estan molt bé i el club pues eso, ha de seguir treballant per mantenir el nivell alt.
0: Un Sots 25 que ha estat capaç de sumar 24 victòries, dues derrotes de la categoria, pujar, aspirar encara a Copa, aquesta Copa de Catalunya i fins i tot ajudar el sènior masculí a Copa Catalunya davant de lesions de jugadors a assolir també el repte de la permanència que ha estat molt bé també.
1: Sí, sí, nosaltres hem intentat ajudar el primer equip i sempre és bo, no? pels jugadors que pugen, que es desenvolupen millor, i pel primer equip que té un segon equip de garanties, de gent de la casa, jove, i que té talent per ajudar el primer equip. I això, bueno, això fa que mantinguem categoria alta a Copa Catalunya, que és un nivell molt bo pel poble, vull dir...
0: Sí, sí. No qualsevol municipi pot dir que té el
1: no,
0: seu
1: no,
0: equip de...
1: No, molts d'aquí del Maresme no arriben ni a primera o segona catalana, vull dir... Sí, tenim molt bon nivell al club.
0: Sí, sí. Gerson, moltes gràcies per venir. Que us prepareu molt bé aquesta setmana. Relax, take it easy, que deia la cançó. Calma i tant de bo la propera vegada que parlem sigui perquè ens expliquis que heu guanyat els dos partits.
1: Perfecte, doncs això ho farem. Merci, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Que vagi molt bé.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que m'has deixat, que m'has deixat, les claus i maletes sense factura.

0: Comencem Cara B. L'Òscar Blader i en Xavi Vives us seleccionen música de qualitat a Ràdio Argentona.
1: Molt bones a tothom.
2: Ja hi tornem aquí, Cara B.
1: Com tots els dimecres de 6 a 7 a Ràdio Argentona.

0: Hem arrencat amb la potència dels gironins Minibus Galàctic amb el tema Cap de Trons.
1: I continuem amb Tedeschi Trucks Band, Soul Rock ben fet.
0: Escoltem el tema Devil Be Gone. Devil.

0: ara els U2 amb el seu últim treball.
1: Sí, un EP de 6 temes on recuperen el seu so clàssic. Escoltem Scars, cicatrius convertides en himne.

0: ara la gran veu de Chrissy Hart. Acaba de publicar un disc de tot de duets. Hem escollit amb el duet de Cat Power.
1: Un tema clàssic de Morrissey, First of the Gang to Die, revisat en format duet.

0: Continuem amb José González, amb el tema You and We.
1: Minimalisme i calma d'aquest compositor suec de pares argentins.

0: Anem ara cap al nou material que acabo de publicar amb Beck,
1: icona de la música indie dels 90.
0: I escoltem Ride Lonesome.

I ara una unió peculiar, sopa de cabra, Anaïs Vila, Clara Pella, amb la cançó L'amor no cau del cel. La sopa.

0: Hi ha de flamenc, chill i aires mediterranis.
1: Chambao, a la veu amb Miguel Poveda i amb la companyia dels grans del jazz català, Carles Benavent, Jorge Pardo i Tino Di Geraldo. A més, a la guitarra, en José Mi Carmona.
0: Amb aquests músics no pot sortir res millor. Punxem a l'aire.

0: podeu escoltar la relació de tots els temes emesos aquí a Cara B, a l'Instagram Cara B Argentona.
1: I ara Matt Bianco, grup famós dels 80 i els 90, que el 2025 va treure un nou treball. Escoltem el tema Wanderlust.

0: passem cap a Nation of Language amb una interessant versió de The Chugger Than the Rest.
1: Sí, versió de Bruce Springsteen del disc Tunnel of Love.

0: I ara, per acabar, la contundència de Muse.
1: Un tema avançat al que serà el seu esperat nou disc, escoltem Cryogen.
0: Fins la propera, ja ho sabeu, que ara ve a Ràdio Argentona.
1: Els controls tècnics en Joan Ferrés, gràcies company. Podeu escoltar també tots els programes a la plataforma iVox. Salut i a reveure!

0: Heu escoltat Cara B, amb l'Òscar Blader i en Xavi Vives. Música de qualitat a Ràdio Argentona.
1: Argentona és xarxa.
2: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
1: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
2: facebook.com/sempreajuntament.
3: Viu la ràdio.
4: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

inferior al conjunt de la comarca. El Saló de Pedra es va omplir ahir dimarts per escoltar les primeres històries del projecte Veus de Record, una iniciativa impulsada pel Centre d'Estudis Argentonins que recull testimonis de veïns i veïnes sobre com era el poble entre la postguerra i la transició. Dimarts vinent es portarà a escena la segona part del projecte. El Festival Sense Portes ha rebut més de 275 propostes de companyies que volen participar a l'edició d'aquest 2026. La resolució definitiva dels espectacles escollits es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. I el temps avui estable i plenament assolellat aquesta tarda a la comarca, amb màximes que poden arribar, atenció, als 32 graus. Dijous continuarà l'ambient d'estiu, sense pluges i amb una lleugera baixada de les temperatures per l'entrada del vent de llevant. Divendres es mantindrà el sol i la calma, amb temperatures sense grans canvis a tota la comarca. Comencem.

0: Argentona continua guanyant habitants, tot i que a un ritme molt moderat. Segons les darreres dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, el nostre municipi ha crescut només un 0,32% durant l'últim any i arriba, això sí, als 12.891 habitants. Del total de població, 6.362 són homes i 6.529 són dones. La població argentonina representa actualment el 2,7% del total del Maresme, una comarca que ja supera els 477.000 residents i que ha crescut un 1,02% respecte a l'any anterior. Les dades situen Argentona per sota de la mitjana de creixement comarcal en un context en què el Maresme continua augmentant de població gràcies sobretot als moviments migratoris. De fet, el saldo vegetatiu, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, continua sent negatiu a la comarca, marcada per la baixa natalitat i l'envelliment progressiu. Pel que fa a la densitat de població, Argentona registra 508 habitants per quilòmetre quadrat, una xifra molt inferior a la mitjana maresmenca, que se situa en prop de 1.200 habitants per quilòmetre quadrat. Un altre dels indicadors destacats és el pes de la població nascuda a l'estranger. Argentona representa el 9,46% del total de residents, molt per sota de la mitjana del Maresme, on aquest col·lectiu ja arriba al 19,07%. L'informe també constata les grans diferències internes entre municipis de la comarca. Mentre localitats com Caldes d'Estrac, Arenys de Mar o Calella lideren el creixement demogràfic, tres municipis han perdut habitants aquest darrer any. Són Sant Pol de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Cabrils. En conjunt, el Maresme manté una tendència de creixement sostinguda des de finals dels anys 90, però també afronta reptes importants vinculats a l'envelliment de la població i la baixa natalitat. Actualment, les persones majors de 65 anys representen ja més del 20% dels habitants de la comarca. El Saló de Pedra es va omplir aquest dimarts per escoltar les primeres històries del projecte Veus de Record, una iniciativa impulsada pel Centre d'Estudis Art d'Argentona que recull testimonis de veïns i veïnes sobre com era el poble entre la postguerra i la transició. L'acte va reunir 6 participants que van compartir records vinculats a la llengua, a la pagesia, al moviment obrer o la lluita antifranquista. Tot plegat davant d'un públic que va respondre amb molt d'interès i emoció. Una de les impulsores del projecte, l'escriptora Emília Llamola, explica que la iniciativa vol recuperar una etapa sovint poc explicada de la història recent.
1: Conformen un tapís que ens explica com era aquell poble, no? I això abasta del 48 al 78, o sigui, està entre mig d'aquestes dues grans èpoques tan potents, una la postguerra, la que se'n parla molt, i després doncs la transició. I això és un projecte de memòria oral, de gent que encara et pot explicar el que va fer i el per què.
0: El projecte combina memòria oral, publicacions escrites i teatre comunitari. Les entrevistes es publicaran a la revista Fonts i acabaran convertides en un muntatge escènic dins el Festival Sense Portes, previst per al primer cap de setmana d'octubre. La segona sessió de Veus de Record es farà dimarts vinent i participaran 7 nous testimonis que parlaran, entre altres temes, de les estores del carrer Indústria, del grup de teatre L'Estruc, del club d'esplai als Cabirols o de l'arribada de noves famílies al poble durant els

0: anys 50. Illa Mola destaca que el projecte també serveix per reconèixer persones i experiències que formen part de la història col·lectiva d'Argentona.
1: Des del Centre d'Estudis vèiem era que això era molt important, que no quedés només en una teatralització, cosa que és molt important i més dintre del mar dels Sense Portes, sinó que això ho havíem de recollir. Per tant, què hem fet? Hem anat a parlar amb aquesta gent, hem tingut entrevistes més llargues, més curtes, les hem resumit i aquests testimonis, primer els hem presentat, ahir va ser la primera presentació, vam presentar 6, i la setmana que ve en presentem 7 més.
0: El muntatge teatral del Sense Portes implicarà artistes i veïns de diferents generacions amb la voluntat de retornar aquestes històries al poble a través de l'escena. I d'aquí a no res, Argentona tornarà a transformar-se en un gran espai de creativitat i convivència amb la Diada de la Flor, que s'ha de celebrar del 5 al 7 de juny. 3 dies en què Argentona combinarà art, tradició i participació veïnal per omplir els carrers de flors, activitats i propostes per a totes les edats. La regidora de festes, Montse Cervantes, destaca que és una cita que es viu amb intensitat cada any, especialment per la implicació de la ciutadania.
2: Cada any la Diada de la Flor és especial, principalment per la quantitat de persones que hi participen, famílies, nens, AFAs, entitats, veïns, veïnes i molts voluntaris que ens ajuden a fer els muntatges florals i a fer-ho més maco. Per tota la gent implicada serà especial.
0: I ara l'informatiu, obrim bloc de serveis. L'Ajuntament d'Argentona ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats d'aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. Preneu nota d'aquí a una setmana, el divendres 29 de maig, s'obre el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. A més, els dies 1, 2 i 4 de juny hi haurà suport presencial al Casal d'Avis, d'11 del matí a 1 del migdia, per ajudar les persones que no puguin fer el tràmit telemàticament. El sorteig de places es farà el 12 de juny. És obert encara el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major. Hi ha temps fins a inscriure's fins a aquest divendres, 29 de maig, a través de la seu electrònica. I també aquest divendres ens visitarà l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona. La trobareu de 11:15 a 2:15 al Casal d'Avis. I en Cultura us expliquem que el Festival Sense Portes d'Argentona ja ha tancat el període de presentació de propostes per a la 14a edició, que s'ha de celebrar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. I la resposta del sector ha estat molt destacada. El festival ha rebut més de 275 projectes d'arts de carrer. Des de l'àrea de cultura han agraït la gran acollida a la convocatòria Carrer en Creació, destinada a companyies i artistes professionals que treballen propostes pensades específicament per l'espai públic. La convocatòria estava oberta a espectacles estrenats recentment o en procés de creació i incluïa disciplines com el teatre, la dansa, el circ, les instal·lacions, la performance o formats híbrids. Ara s'obre el procés de selecció dels projectes que formaran part de la programació oficial del festival. El jurat valorarà aspectes com la qualitat artística, l'originalitat, l'adequació a l'espai públic i la viabilitat tècnica de les propostes. La resolució definitiva es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. El Sense Portes arribarà aquest octubre a la seva 14a edició amb l'objectiu de continuar convertint Argentona en un gran escenari a cel obert i en un espai de suport a la creació contemporània i a les arts de carrer. Amb aquest avanç en el Sense Portes, obrim avui agenda. I obrim l'agenda cultural per avui dimecres, perquè la Biblioteca Municipal acull una nova sessió de trobades conscients, un espai de meditació i diàleg per compartir experiències entre la paraula i el silenci. La trobada començarà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec de l'Imma Zapata. Aquest dijous, l'Aula d'Extensió Universitària proposa una conferència sobre sostenibilitat sota el títol La crisi de sostenibilitat, urgent necessitat d'un canvi. Una xerrada per reflexionar sobre els grans reptes ambientals i socials del present. Serà dijous a les 6 al Centre Parroquial. Divendres arriba una proposta carregada d'adrenalina. El casal de joves organitza una escape room terrorífica per a majors de 18 anys. L'activitat començarà a les 7 de la tarda al casal de l'antiga fàbrica Velcro. És gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del web municipal. També aquest divendres, la Coral Llans d'Amistat us convida a descobrir el darrer disc del seu director, el cantautor Narcís Peric. Peric presentarà cançons d'amor i lluita a les 8 del vespre a la Sala d'Argentona en un acte de taquilla inversa. I dissabte, la cita amb música, la Coral Cantidor oferirà el seu concert de primavera a l'Església de Sant Julià. Serà a partir de les 6 de la tarda sota la direcció de la Glòria Suari. El recital comptarà amb les veus de la Laia Molà, l'Irene Comerón i Quim Capdevila, acompanyats de Sergi Rodríguez al piano, Marc Bigatà a la guitarra i Pol Nieto a les percussions. L'entrada és lliure. De cara a diumenge, nova ruta guiada per descobrir Argentona. Aquesta setmana la proposta és la visita al Viver d'Argentona, amb un recorregut pels jardins, el casal noucentista, l'ermita romànica del segle XII i una exposició dedicada a la història de la pagesia. Les inscripcions per 4 euros es poden fer a argentona.cat. I abans d'acabar, recordeu que el Museu del Canti manté oberta fins al 28 de juny l'exposició El que queda de mi, de Júlia Lladó, una proposta artística centrada en el cos i la pell com a material d'expressió. I pel que fa al cinema, el Centre Parroquial projecta aquest cap de setmana La isla de Amrun.
3: Esta maldita guerra de Hitler se acabe.
0: Podeu veure aquest drama bèl·lic, La isla de Amrun, divendres a 8:45 en versió original subtitulada. També la podeu veure dissabte a 8:45 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda.
4: ¿Cómo está tu madre?
5: Desde que falleció el Führer no come.
0: I per als més menuts, el proper cap de setmana teniu Super Mario Galaxy.
6: Hola, grandullón! ¿Querías vernos?
7: No os mováis, enseguida os atiendo.
0: Podeu veure aquesta pel·lícula tan divertida, Super Mario Galaxy, aquest dissabte a les 4 de la tarda i a 6:45, i també diumenge a les 5 de la tarda.
7: Vamos el bonsai. Allà vamos.
0: I pel que fa al temps, ja ho sabeu, fa calor. Aquesta tarda continuarem amb ambient plenament estiuenc. Al Maresme dominarà el sol, amb només alguns núvols alts poc importants i sense previsió de pluja. El vent bufarà moderat oest, amb marejola la costa. Les temperatures màximes avui encara han de pujar una mica més i moure's entre els 28 i els 32 graus. De cara a demà dijous, s'ha de mantenir el temps estable i assolellat a tota la comarca, sense rastre de pluja i temperatures un pèl més frenades que avui. I divendres, ben pocs canvis. Canvis, tornarem a tenir una jornada tranquil·la amb domini del sol i sense pluges. Les temperatures també s'hi fa no fa com avui. I ara la previsió del temps arreu del territori català. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
8: Molt bon dia. Aquest dimecres es lleva amb un ambient de nou força assolellat en el conjunt del territori. Només, això sí, a diferència dels darrers dies, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts que són merament decoratives. I això sí, que es mantindran al llarg de tota aquesta jornada. Per tant, una jornada marcada per l'anticicló, amb aquesta, doncs, bonança meteorològica, i que, això sí, de cara a la tarda pot generar alguna nuvolada a punts del Pirineu, però que creiem que difícilment acabarà en forma d'arruixat, en forma de precipitació. Per tant, en principi, només esperem algunes nuvolades que, com a molt, deixin el cel mig o puntualment molt ennuvolat en aquest sector del país. El més destacat serà, de nou, un altre cop, la temperatura, que de nou s'enfilarà fins als 30 graus a molts punts de l'interior i fins als 35 en àrees concretes de Ponent, del Prepirineu de Lleida, com la Conca de Tremp, o ja fins i tot a l'interior de la Vall de l'Ebre. Tot plegat a l'espera de que de cara a aquest dijous i divendres les temperatures encara es puguin enfilar més i s'assoleixin valors de fins a 37 o 38 graus. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara repassem els titulars d'aquest dimecres 27 de maig en titulars.

Argentona creix lleugerament i ja supera els 12.890 habitants en un Maresme que continua augmentant de població. El municipi registra un increment demogràfic del 0,32%, per sota de la mitjana comarcal, i manté un percentatge de població nascuda a l'estranger molt inferior al del conjunt del Maresme. El Saló de Pedra es va omplir ahir dimarts per escoltar les primeres històries del projecte Veus del Record, una iniciativa impulsada pel Centre d'Estudis Argentonins que recull testimonis de veïns i veïnes sobre com era el poble entre la postguerra i la transició. Dimarts vinent es portarà a escena la segona part del projecte. I també us hem explicat que el Festival Sense Portes ha rebut més de 275 propostes de companyies que volen participar a l'edició d'aquest 2026. La resolució definitiva dels espectacles escollits es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés. A la redacció que us parla, Maria Rosa Martínez. Res més, bona tarda, fins demà.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
2: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé. Aquí ja he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes un altre cop. Que no,
3: però de festes com a concepte
2: molt
3: de festes
2: llargues.
3: O de descans, directament?
2: No, clar, de festes de descans.
3: També.
2: Però
3: molt bé.
2: Avui parlarem de les altres.
3: Molt bé.
2: Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
3: D'acord, val, veurem
2: si estem en... De segones interpretacions.
3: D'acord, molt bé.
2: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular o si ens l'estem inventant una mica allò per fer-nos venir bé, no?
3: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
2: Exacte,
3: en alguns casos.
2: Exacte, això m'agrada, amics. Val. I també si els gegants tenen allò... queer.
3: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural la fem també, ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
2: Bueno, ja ho veurem.
3: Ho veurem, perquè
2: ja
3: potser
2: veurem.
3: Hi ha realitat també darrere de tot això. Pot
2: jo
3: ser.
2: Tinc teories.
3: Val, després ens les expliques.
2: Sí, tant.
3: Molt bé. Doncs
2: vinga,
3: som-hi.
2: Vinga. Avui, al Col·lectius en Xarxa,
3: Festes populars.
4: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva i, com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
3: Sí.
2: Això sí que ho podem reconèixer fàcilment. De canvi de rols, també, no? De jocs amb el gènere. Espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa no? Es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona intenció, de manera velada. No? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat a, no, amb anteriors episodis, per exemple, la Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi només a la festa,
3: Sí.
2: A les verges, a les processons, no, vestides amb aquelles mantellines, no, de llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
4: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodón, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals, les premianenques, però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
5: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
2: Doncs jo m'hi he apuntat aquesta, perquè li estic trobant el gustillo de les festes populars. Sí. Escolta, vinga, a més el tenim perquè... fa poc has presentat un llibre que es diu Premià Pirata.
5: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
2: Exacte, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica al tot el tema de la festa popular d'aquí, dels pirates i els premianencs.
5: És a dir, l'eix temàtic, que aniria passant, però posat al segle XVII.
2: Això mateix. Però abans d'entrar amb el llibre... et volíem preguntar, no? Quan parlem de cultura popular, de què parlem realment i si és tan tradicional com pensem o tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo?
5: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem a la cultura popular de festes, que aquí bàsicament són festes patronals, no? Les nostres perquè són Sant Cristòfol, però trobaríem les santes, encara que hi hagin exemples diferents, com és el cas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb els Carmels, no? O la Batum de Berga, famosa, que és, no és la seva festa major pròpiament, i aleshores aquí podem posar la lupa amb més calma per veure ben bé què passa.
3: Molt bé, molt bé. Home, trobem molts exemples, però ara parlàvem, i el Lluís deia al principi, no?, que al final les festes populars són també espais conservadors i que és veritat que en alguns moments, quan s'han intentat canviar alguns detalls o alguns matisos d'aquestes festes, no a tota la població li ha semblat correcte, no?, perquè hi ha com una tradició, hi ha uns costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs, potser la part més transgressora, no? La part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs un motiu, una sensació o un moment, no?
5: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no? Ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs, a les festes també. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, de cultura popular, doncs, els castellers o en qualsevol festa, es permet ja, per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin... Té un nom en concret que ara em perdonareu que no sé com es diu. I això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan el puguis assumir. Però continua havent-hi, no?, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. Jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premià, que són el Ball de la Disfressada, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural, en el sentit de que donant espai a que cadascú visqués el ball com volgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no?, hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat, des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent, i crec que són un exemple per tota Catalunya.
3: És que a més crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pubilla, i justament directament d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no? S'ho carreguen, no? I se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no? Perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocat, no ho sabem si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no? I en aquest cas ho trenquen amb tot i l'acceptació és total.
5: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui una cosa que s'està traint.
3: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant... No és...
5: Ens la sentim molt nostra, però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte i potser aquesta...
0: Revolucionari, no?
5: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
3: Clar.
6: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però, per exemple, l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest, marcant, no?, abdominals, pits... Allò, només ho veig jo o ho veu més gent? A veure, Com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no? Una mica, l'Omar.
5: A veure, clar, de coses revolucionàries en l'àmbit de la cultura popular, els sis símbols, no?, que ens han d'identificar i que, per tant, també, d'alguna manera, ens estan explicant com pensem i quina és la manera de fer, cada cosa serà revolucionària segons com nosaltres ho interpretem i el valor que nosaltres li vulguem donar. Clar, si parlem de gegants, us he portat un llibre molt interessant, que són Les gegantes, un complement dels gegants. Això comença sent un treball de final de grau, de... A veure que ho busqui. Aquí. D'en David Caelles, això, que no em volia equivocar amb el nom. En David Caelles fa tot un treball d'investigació i se n'adona que, en general, als gegants se'ls representa més forts, més corpulents, amb un pas de ball més marcat, i aquí, en relació a l'Omar amb l'Ester, que era la parella tradicional, i l'Omar sempre ja ocupa molt més que ella, no? Llavors, com simbòlicament hi han hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és, llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic, revolucionari. Revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parella home-dona, heterosexual, casada, seguint les tradicions. I, per exemple, aquí Premià de Dalt, jo que sóc de la de geganters de Premià de Dalt, ja van fer un canvi quan els van fundar el 2005, que són germans, i això tota la vida, anant amb aquests gegants, és com que ho has d'explicar, no són parella, perquè ja tothom dona per
3: dona
5: fet,
3: per fet eh?
5: Que si és un gegant i un gegant han de ser parella, i d'aquí que ja hi hagin les primeres experiències que van un pas més enllà amb figures que són directament persones trans, i que diguéssim, més evident o menys evident, és a dir, amb una geganta trans que diguéssim que té passing i que no pots dubtar de realment quins són els genitals de... que fixeu-vos quina cosa està parlant. Però bueno, que si voleu que hi anem, hi anem, no? I encara una altra figura. A veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe. És de Sant Andreu de la Barca, i es diu La Perla de Llobregat. La van estrenar el juny del 2025, i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els... cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots posar un gènere, no, i és realment així com altres figures d'aquest... Que busquen, no?, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
3: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona, no? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no?, una mica, doncs, aquesta defensa que jo crec que també s'ha anat modificant i poc a poc es van fent passos per modificar també la història, no?, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara d'alguna manera, no sé si per tradició, encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona i ella està tan agraïda, no?, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint, no? Encara hi ha molt d'això.
5: En la nostra festa jo crec que hi ha diguéssim un nom clau, que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix la idea de que a ella l'Omar li agrada.
3: D'acord.
5: I que no és que... és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes. És a dir, té el seu amor premianenc, però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
6: Llavors, sí que sí que podem reconèixer, podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
5: Per descomptat, sí.
6: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat traduint traduint-s'hi en gegant l'home dona amb aquest...
5: En les figures i en les festes populars en general, el poder les ha utilitzat i ha treballat fortament per mantenir uns rols tradicionals.
6: Vale, però en canvi, ho dèiem abans, no? la disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais...
5: Uf, el carnaval.
6: De llibertat.
5: M'estàs
6: no?
5: tocant un...
6: A veure, explica, explica.
5: Estàs anant a buscar...
6: Digues.
5: O sigui, jo no puc suportar... Digue. Quan per carnaval es fa allò de les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
6: Ah, clar.
5: Sí, jo
6: sobretot els nois, no? Que molts nois es disfressen de noies.
5: O sigui, si et vols posar una faldilla, posa-te-la tranquil, que històricament, jo què sé, durant segles, els homes han anat amb vestit i amb faldilla i no ha passat res. Mm-hmm. En sèrio, ara has de jugar a fer-te la femenina? O sigui, no puc. Amb això no
3: I
5: puc.
3: I això, Albert, realment, va sumat també als comiats de solter. És a dir, és que no he entès mai...
6: Una altra festa popular.
3: Total, una festa popular totalment... que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el novio, el xicot, de dona. És a dir,
5: bueno, ridiculitzar l'home.
3: Totalment, totalment, totalment. I a més, passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida que a mi m'horroritza, o sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi de veure un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta, però això es continua fent a dia d'avui i no amb gent gran, o sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
5: Jo, és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
3: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que, sí, que es vesteix d'infermera, no? No ho sé. Això és una guerra que estem perdent i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premià Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet, eh?
5: Clar, jo no ho vaig viure com una responsabilitat perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. Mm-hmm. No? O sigui... Mm-hmm. En tot cas...
3: No havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
5: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec que això li molarà molt.
3: Yeah,
5: no?
3: Yeah.
5: Quan això estigui acabat, els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil, doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs, això, no? De cop tu tens una figura que a tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que a tu, doncs, no t'agrada que faci.
3: Clar.
5: Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així, el llibre, dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir i que em perdonin per tot allò, no? La meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascuna de les figures.
6: Mm-hmm. Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, això et queda més, una miqueta més lluny,
5: clar,
6: no?
5: Clar, jo soc del 94.
6: Clar, et queda més lluny.
5: Sí, i recordo de petit anar a la platja amb els cosins, clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era
6: clar,
5: anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari perquè jo ho vull viure vestit de premianenc. Uh-huh. Jo tinc premianencs i vull viure-ho des de dalt de l'escenari. I va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
6: El que sí que coneixes és la Neus Serra,
5: sí,
6: que sí que forma part d'aquesta... I em sembla que ha estat una de les primeres lectores de, no?
5: Exacte,
6: del
5: sí,
6: llibre.
5: Forma part del primer cercle de lectors.
6: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
5: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit que hi havia molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són 4 gats. Mm. L'Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que sí que són més banyistes, no? Gent sí, que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant i també, sobretot, que clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. Uh-huh. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
6: Ens agermana, amb... no?
5: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, l'altre ha fet el no sé què. I això et dona una cosa de voler seguir. Voler seguir i voler seguir enganxant a gent que saps que, no, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar i de cop dius, ostres, però sumeu vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
6: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no? Entenc jo.
5: Clar,
6: el canvi, el motor ve d'aquí, ve de la gent que troba la necessitat de fer una...
5: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è, és el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'en Tòfol i la Siseta. El programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
6: Vale.
5: I directament, un sol i una lluna, arriben els pirates, festa major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99, si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, però fent l'estudi de tots els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de...
3: I del 99, aprofitant la documentació aquesta que has fet. Hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part dels recursos que poden haver ara, que poden ser més o menys, però hi ha alguna diferència notable en el que fa en la història, en el relat dels pirates i premianencs, o més o menys l'essència doncs, de la festa que tenim ara, que podem veure, per exemple, aquest any, o potser aquest any és mala comparativa perquè serà una edició segurament especial, però es manté una mica l'essència o hi ha alguna cosa destacable que ha canviat?
5: És a dir, l'evolució seria inventar-nos l'excusa del rapte, no? Aquest és l'inici, i anar tendint a treure, diguéssim, relacions amoroses entre els personatges a favor de dos bàndols, amb els representants de cada bàndol, però dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de que en Martí es declara l'Ester.
3: Sí.
5: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment, no?
3: Cadascú
5: tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora. I mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la Festa Major.
6: És molt interessant el llibre perquè, a banda de la part novel·lada, és gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats, no?, fil per randa.
5: Mira, això va començar perquè en el cercle de lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la Festa Major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la Festa Major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit
6: clar,
5: del món
6: sí.
5: que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la Festa Major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que de cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, com que havíem fet tot l'estudi de tots els cartells i programes amb la Neus perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la Festa Major, no? De buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur, i per tant vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què, o quines eren les coses, doncs habitualment això s'havia fet en aquesta plaça, però ara avui tothom ho viu en una altra. Sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
3: Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI, doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués, doncs, segurament també més representació, doncs, en figures com en gegants, com en figures físiques reals de carn, i que es veiés, doncs, d'una manera molt més clara representat al col·lectiu. Què faries o què es podria fer? posats a imaginar,
5: sí, sí. A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere, no? Clar, que hi hagi uns gegants masculins i uns gegants femenins, doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí, ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn, de dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal i, escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir era el paper de les dones i també total. El visibilitzem. No sé, vull dir que cadascú que ho plantegi a la seva manera. Però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no? Que l'Esther digués jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no? Amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla? I en canvi, un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
3: clar,
5: no?
3: Clar.
5: Sí, sí. Per això vaig voler jugar una mica amb aquest... Quin, aquest tret.
6: Quin exercici t'ha fet més il·lusió, aquest de novel·lar, perquè no és realment el que tu et dediques, no? Però, o el fet de fer aquesta petita investigació, o aquesta gran investigació sobre els fets històrics, una mica també sobre conèixer el terreny, no? Parles de vinyes, parles de... No, has dibuixat i has fet una investigació abans de quan ens poses en context en el llibre, es nota que hi ha hagut un treball al darrere, no? Quin és el exercici que t'ha fet més il·lusió fer?
5: Clar, deixant de banda el que és pròpiament la documentació històrica, que de cop vol dir, doncs això, no? Que a finals del segle XVII hi ha un document que diu que Campmanent, no? El que ara és la Casa de la Festa, que havia sigut la biblioteca, doncs allò era una fonda i fleca, no? Tenia dret a vendre pa per tota la gent que passava pel camí ral, no? Llavors tu trobes aquest document i dius, ai, mira quina gràcia. Però a l'hora de fer una immersió, quasi que té el mateix valor un document com aquest, però que, clar, jo això, què n'he de fer? Pues que el personatge que visqui allà, pues els seus pares tenen una fleca, ja. Però que no té més que això, no? I està ple d'anècdotes d'aquestes que trobes en documentació, però que tu, no, si li serveixes al lector d'una manera molt informativa, pues no té gràcia. Per tant, queden molt camuflades. I, per tant, potser penso que quasi té el mateix valor aquella gent gran amb qui he pogut parlar, que ens descrivien aquest Maresme, que es veuen en fotos antigues, no? De principis de segle XX, en què tots són camps, de seguida aquestes imatges i aquesta manera que tenen d'explicar com aquesta transformació, no, que ha sigut tan ràpida, em va encantar llegir Tardes al Vellamar, d'en Rafael Balbona.
6: Estic pendent.
5: Oh, una meravella, perquè et va explicar en aquesta transformació amb molt pocs anys de premià. I això, no, que penso que... Jo m'he documentat perquè necessitava que el detall pogués tenir una fonamentació, però el meu exercici ha anat més aviat en com faig que sense que te n'adonis vagis vivint tota la festa major.
3: Doncs això és importantíssim, per tant, avui també n'hem pogut parlar. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
5: Un plaer.
6: Marxem amb música, marxem amb una banda que té alguns integrants de Premià de Mar, que es diu Whale Trip Band, i amb una cançó nova que han tret un disc fa una setmaneta que es diu Trempo.
3: Molt bé, doncs amb aquesta marxem. Moltes gràcies. Fins la propera.
6: Que vagi bé. Adéu.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: rum, clac i rum.
1: Cotxe, primer clac i després rum.
2: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
3: Ràdio Argentona.
4: Els millors èxits.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Argentona creix lleugerament i ja supera els 12.890 habitants en un Maresme que es continua augmentant de població. El nostre municipi registra un increment demogràfic del 0,32% per sota de la mitjana comarcal i manté un percentatge de població nascuda a l'estranger molt inferior al conjunt de la comarca. El Saló de Pedra es va omplir ahir dimarts per escoltar les primeres històries del projecte Veus de Record, una iniciativa impulsada pel Centre d'Estudis Argentonins que recull testimonis de veïns i veïnes sobre com era el poble entre la postguerra i la transició. Dimarts vinent es portarà escena la segona part del projecte. El Festival Sense Portes ha rebut més de 275 propostes de companyies que volen participar a l'edició d'aquest 2026. La resolució definitiva dels espectacles escollits es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. I el temps avui estable i plenament assolellat aquesta tarda a la comarca, amb màximes que poden arribar, atenció, als 32 graus. Dijous continuarà l'ambient d'estiu, sense pluges i amb una lleugera baixada de les temperatures per l'entrada del vent de llevant. Divendres es mantindrà el sol i la calma, amb temperatures sense grans canvis a tota la comarca. Comencem.

0: 2,7% del total del Maresme, una comarca que ja supera els 477.000 residents i que ha crescut un 1,02% respecte a l'any anterior. Les dades situen Argentona per sota de la mitjana de creixement comarcal en un context en què el Maresme continua augmentant de població gràcies sobretot als moviments migratoris. De fet, el saldo vegetatiu, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, continua sent negatiu a la comarca, marcada per la baixa natalitat i l'envelliment progressiu. Pel que fa a la densitat de població, Argentona registra 508 habitants per quilòmetre quadrat, una xifra molt inferior a la mitjana maresmenca, que se situa en prop de 1.200 habitants per quilòmetre quadrat. Un altre dels indicadors destacats és el pes de la població nascuda a l'estranger. Argentona representa el 9,46% del total de residents, molt per sota de la mitjana del Maresme, on aquest col·lectiu ja arriba al 19,07%. L'informe també constata les grans diferències internes entre municipis de la comarca. Mentre localitats com Caldes d'Estrac, Arenys de Mar o Calella lideren el creixement demogràfic, tres municipis han perdut habitants aquest darrer any. Són Sant Pol de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Cabrils. En conjunt, el Maresme manté una tendència de creixement sostinguda des de finals dels anys 90, però també afronta reptes importants vinculats a l'envelliment de la població i la baixa natalitat. Actualment, les persones majors de 65 anys representen ja més del 20% dels habitants de la comarca. El Saló de Pedra es va omplir aquest dimarts per escoltar les primeres històries del projecte Veus de Record, una iniciativa impulsada pel Centre d'Estudis Art d'Argentona que recull testimonis de veïns i veïnes sobre com era el poble entre la postguerra i la transició. L'acte va reunir 6 participants que van compartir records vinculats a la llengua, a la pagesia, al moviment obrer o a la lluita antifranquista. Tot plegat davant d'un públic que va respondre amb molt d'interès i emoció. Una de les impulsores del projecte, l'escriptora Emília Llamola, explica que la iniciativa vol recuperar una etapa sovint poc explicada de la història recent.
1: Conformen un tapís que ens explica com era aquell poble, no? I això abasta del 48 al 78. O sigui, està entremig d'aquestes dues grans èpoques tan potents, una la postguerra, la que se'n parla molt, i després, doncs, la transició. I això és un projecte de memòria oral, de gent que encara et pot explicar el que va fer i el per què.
0: El projecte combina memòria oral, publicacions escrites i teatre comunitari. Les entrevistes es publicaran a la revista Fonts i acabaran convertides en un muntatge escènic dins el Festival Sense Portes, previst per al primer cap de setmana d'octubre. La segona sessió de Veus de Record es farà dimarts vinent i participaran 7 nous testimonis que parlaran, entre altres temes, de les estores del carrer Indústria, del grup de teatre L'Estruc, del club d'Esplai als Cabirols o de l'arribada de noves famílies al poble durant els anys 50. I Llamola destaca que el projecte també serveix per reconèixer persones i experiències que formen part de la història col·lectiva d'Argentona.
1: Des del Centre d'Estudis vèiem que això era molt important, que no quedés només en una teatralització, cosa que és molt important i més dintre del mar dels Sense Portes, sinó que això ho havíem de recollir. Per tant, què hem fet? Hem anat a parlar amb aquesta gent. Hem tingut entrevistes més llargues, més curtes, les hem resumit i aquests testimonis, primer els hem presentat, ahir va ser la primera presentació, vam presentar 6, i la setmana que ve en presentem 7 més.
0: El muntatge teatral del Sense Portes implicarà artistes i veïns de diferents generacions amb la voluntat de retornar aquestes històries al poble a través de l'escena. I d'aquí no res, Argentona tornarà a transformar-se en un gran espai de creativitat i convivència amb la Diada de la Flor, que s'ha de celebrar del 5 al 7 de juny. 3 dies en què Argentona combinarà art, tradició i participació veïnal per omplir els carrers de flors, activitats i propostes per a totes les edats. La regidora de festes, Montse Cervantes, destaca que és una cita que es viu amb intensitat cada any, especialment per la implicació de la ciutadania.
2: Cada any la Diada de la Flor és especial, principalment per la quantitat de persones que hi participen, famílies, nens, AFAs, entitats, veïns, veïnes i molts voluntaris que ens ajuden a fer els muntatges florals i a fer-ho més maco. Per tota la gent implicada serà especial.
0: I ara l'informatiu, obrim bloc de serveis. L'Ajuntament d'Argentona ha obert la convocatòria de subvencions municipals per a entitats

0: maig d'aquest 2026. Els ajuts estan destinats a projectes dels àmbits de la cultura, l'acció social, els esports, l'educació, el lleure i el medi ambient. Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 de juny a la seu electrònica. Preneu nota d'aquí a una setmana, el divendres 29 de maig, s'obre el període de preinscripció per al curs de gimnàstica terapèutica d'Argentona. Està adreçat a persones majors de 65 anys o pensionistes. Les inscripcions es podran fer fins al 8 de juny. A més, els dies 1, 2 i 4 de juny hi haurà suport presencial al Casal d'Avis, d'11 del matí a 1 del migdia, per ajudar les persones que no puguin fer el tràmit telemàticament. El sorteig de places es farà el 12 de juny. És obert encara el període de sol·licituds per participar a l'Argentàs 2026, la mostra gastronòmica de la Festa Major. Hi ha temps fins a inscriure's fins a aquest divendres, 29 de maig, a través de la seu electrònica. I també aquest divendres ens visitarà l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona. La trobareu de 11:15 a 2:15 al Casal d'Avis. I en Cultura us expliquem que el Festival Sense Portes d'Argentona ja ha tancat el període de presentació de propostes per a la 14a edició, que s'ha de celebrar els dies 2, 3 i 4 d'octubre. I la resposta del sector ha estat molt destacada. El festival ha rebut més de 275 projectes d'arts de carrer. Des de l'àrea de cultura han agraït la gran acollida a la convocatòria Carrer en Creació, destinada a companyies i artistes professionals que treballen propostes pensades específicament per l'espai públic. La convocatòria estava oberta a espectacles estrenats recentment o en procés de creació i incluïa disciplines com el teatre, la dansa, el circ, les instal·lacions, la performance o formats híbrids. Ara s'obre el procés de selecció dels projectes que formaran part de la programació oficial del festival. El jurat valorarà aspectes com la qualitat artística, l'originalitat, l'adequació a l'espai públic i la viabilitat tècnica de les propostes. La resolució definitiva es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. El Sense Portes arribarà aquest octubre a la seva 14a edició amb l'objectiu de continuar convertint Argentona en un gran escenari a cel obert i en un espai de suport a la creació contemporània i a les arts de carrer. Amb aquest avanç en el Sense Portes, obrim avui agenda. I obrim l'agenda cultural per avui dimecres, perquè la Biblioteca Municipal acull una nova sessió de trobades conscients, un espai de meditació i diàleg per compartir experiències entre la paraula i el silenci. La trobada començarà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec de l'Imma Zapata. Aquest dijous, l'Aula d'Extensió Universitària proposa una conferència sobre sostenibilitat sota el títol La crisi de sostenibilitat, urgent necessitat d'un canvi. Una xerrada per reflexionar sobre els grans reptes ambientals i socials del present. Serà dijous a les 6 al Centre Parroquial. Divendres arriba una proposta carregada d'adrenalina. El Casal de Joves organitza una escape room terrorífica per a majors de 18 anys. L'activitat començarà a les 7 de la tarda al Casal de l'antiga fàbrica Velcro. És gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del web municipal. També aquest divendres, la Coral Llans d'Amistat us convida a descobrir el darrer disc del seu director, el cantautor Narcís Peric. Peric presentarà cançons d'amor i lluita a les 8 del vespre a la Sala d'Argentona en un acte de taquilla inversa. I dissabte, la cita amb música, la Coral Cantidor oferirà el seu concert de primavera a l'Església de Sant Julià. Serà a partir de les 6 de la tarda sota la direcció de la Glòria Suari. El recital comptarà amb les veus de la Laia Molà, l'Irene Comerón i Quim Capdevila, acompanyats de Sergi Rodríguez al piano, Marc Bigatà a la guitarra i Pol Nieto a les percussions. L'entrada és lliure. De cara a diumenge, nova ruta guiada per descobrir Argentona. Aquesta setmana la proposta és la visita al Viver d'Argentona, amb un recorregut pels jardins, el casal noucentista, l'ermita romànica del segle XII i una exposició dedicada a la història de la pagesia. Les inscripcions per 4 euros es poden fer a argentona.cat. I abans d'acabar, recordeu que el Museu del Càntir manté oberta fins al 28 de juny l'exposició El que queda de mi, de Júlia Lladó, una proposta artística centrada en el cos i la pell com a material d'expressió. I pel que fa al cinema, el Centre Parroquial projecta aquest cap de setmana La isla de Amrun.
1: Esta maldita guerra de Hitler se acabe.
0: Podeu veure aquest drama bèl·lic, La isla de Amrum, divendres a 8:45 en versió original subtitulada. També la podeu veure dissabte a 7:45 del vespre i diumenge a 7:00 PM.
1: ¿Cómo está tu madre?
2: Desde que falleció el Führer no come.
0: I per als més menuts, el proper cap de setmana teniu Super Mario Galaxy.
3: Hola, grandullón! ¿Querías vernos?
4: No os mováis, enseguida os atiendo.
0: Podeu veure aquesta pel·lícula tan divertida, Super Mario Galaxy, aquest dissabte a 4:00 PM i a 5:45 PM, i també diumenge a 5:00 PM.
4: Mossell Bonsai, allà vas!
0: I pel que fa al temps, ja ho sabeu, fa calor. Aquesta tarda continuarem amb ambient plenament estiuenc. El Maresme dominarà el sol, amb només alguns núvols alts poc importants i sense previsió de pluja. El vent bufarà moderat oest, en marejola la costa. Les temperatures màximes avui encara han de pujar una mica més i moure's entre els 28 i els 32 graus. De cara a demà dijous, s'ha de mantenir el temps estable i assolellat a tota la comarca, sense rastre de pluja i temperatures un pèl més frenades que avui. I divendres, ben pocs canvis. Vist, tornarem a tenir una jornada tranquil·la amb domini del sol i sense pluges. Les temperatures també s'hi fan o fa com avui. I ara la previsió del temps arreu del territori català. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
5: Molt bon dia. Aquest dimecres es lleva amb un ambient de nou força assolellat en el conjunt del territori. Només, això sí, a diferència dels darrers dies, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts que són merament decoratives. I això sí, que es mantindran al llarg de tota aquesta jornada. Per tant, una jornada marcada per l'anticicló, amb aquesta bonança meteorològica, i que, això sí, de cara a la tarda pot generar alguna nuvolada a punts del Pirineu, però que creiem que difícilment acabarà en forma de ruixat, en forma de precipitació. Per tant, en principi, només esperem algunes nuvolades que, com a molt, deixin el cel mig o puntualment molt ennuvolat en aquest sector del país. El més destacat serà, de nou, un altre cop, la temperatura, que de nou s'enfilarà fins als 30 graus a molts punts de l'interior i fins als 35 en àrees concretes de Ponent, del Prepirineu de Lleida, com la Conca de Tremp, o ja fins i tot a l'interior de la Vall de l'Ebre. Tot plegat a l'espera de que de cara a aquest dijous i divendres les temperatures encara es puguin enfilar més i s'assoleixin valors de fins a 37 o 38 graus. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara repassem els titulars d'aquest dimecres 27 de maig en titulars.

Argentona creix lleugerament i ja supera els 12.890 habitants en un Maresme que continua augmentant de població. El municipi registra un increment demogràfic del 0,32%, per sota de la mitjana comarcal, i manté un percentatge de població nascuda a l'estranger molt inferior al del conjunt del Maresme. El Saló de Pedra es va omplir ahir dimarts per escoltar les primeres històries del projecte Veus del Record, una iniciativa impulsada pel Centre d'Estudis Argentonins que recull testimonis de veïns i veïnes sobre com era el poble entre la postguerra i la transició. Dimarts vinent es portarà a escena la segona part del projecte. I també us hem explicat que el Festival Sense Portes ha rebut més de 275 propostes de companyies que volen participar a l'edició d'aquest 2026. La resolució definitiva dels espectacles escollits es donarà a conèixer com a màxim el 30 de juny. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés. A la redacció que us parla, Maria Rosa Martínez. Res més. Bona tarda. Fins demà.

0: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't.
1: Ràdio Argentona.
2: Música.

Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Sen 4.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

En aquesta segona hora del programa, o en aquesta última hora del dia, us parlarem d'una operació policial contra el narcotràfic que no va directament sobre confiscació de droga, i justament per això és preocupant. Es tracta d'una organització que proporcionava material per al cultiu de marihuana directament a narcotraficants. Estem parlant de llum, sistemes de rec, ventilació... Treballaven per a 6 grups diferents. I dèiem que això és un mal indici, perquè quan es parla del perill d'avançar cap a una narcosocietat implica fets justament com aquest: economia submergida al servei del tràfic de drogues i altres elements, com ara la proliferació d'armes.

0: Quan Paul McCartney va néixer, pràcticament la televisió ni existia, era una cosa experimental. Doncs bé, avui, amb 83 anys, ha presentat nou disc a TikTok. El sentirem a ell i a les dues primeres cançons que ha publicat. L'àlbum apareixerà divendres.
1: I els dimecres, abans d'acabar cada mes, o sigui, avui, en Xavier Vilà ens presenta algun personatge que creu que hauríem de conèixer però que gairebé mai no coneixem. Bé, avui, per fer boca, podem dir que ens presentarà la persona que s'ha menjat el plàtan més car. És un xinès i es diu Justin Sun.
0: I cap a 3:15 donarem entrada a l'oient que tenim assegut aquí a primera fila amb nosaltres. És periodista i ens ve a parlar també d'un periodista que el va inspirar ja des dels 4 anys. Es tracta, de fet, d'un dels periodistes més coneguts i estimats del planeta, Tintín. Avui ens acompanya el tintinòleg Josep Manel Silva Alcalde. Ha publicat un llibre molt profund titulat Tintín, periodista vicario.
1: Ara mateix tenim 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.

0: s'emporten la documentació que els havia demanat el jutge que investiga aquest cas.
1: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
3: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
4: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre la taula ni s'ha treballat res.
5: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
6: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
7: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
8: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
9: Quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava en aquest cas el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
10: Hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort.
11: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
12: És el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
14: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
15: Deixa pla de Tyrannosaurus Rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat. En un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
16: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Bé, doncs en aquestes veus del dia encara hi afegim una mirada més sobre el llegat que deixa la jugadora del Futbol Club Barcelona, Alexia Putellas, i posa ara la mirada a la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
2: L'adeu d'Alexia Putellas al Barça no és només la marxa d'una gran futbolista. És el final d'una etapa que ha canviat moltes coses. Marxa després de molts anys al club i ho fa de la millor manera possible. Acaba de guanyar un altre Champions amb el Barça femení i és una de les jugadores més destacades de la competició. Se'n va amb el club al cim d'Europa, després d'haver ajudat a construir aquest camí des del principi. Però el més important d'Alexia Putellas segurament no són els títols, ni les pilotes d'or, ni els gols. El seu valor més important és tot el que representa. Perquè ella forma part d'una generació que va començar jugant quan el futbol femení gairebé no tenia espai. Poca visibilitat i molt

0: pocs recursos, molt menys dels que hi ha ara. Tot això ha canviat, també gràcies a jugadores com ella. Quan una nena avui veu un partit del Barça femení, veu referents. I els referents són molt importants. Veu dones liderant, competint, guanyant i ocupant un espai que durant molts anys no existia. I això és importantíssim. Perquè el futbol femení no només parla d'esport, parla d'oportunitats, parla de representació, parla de dir a les nenes que els seus somnis també tenen lloc, que poden arribar on vulguin i que poden fer el que vulguin. Alexia marxa, sí, però deixa alguna cosa molt més gran que un palmarès, deixa un camí obert. Probablement això és més important que els títols, perquè les Champions es guanyen, però inspirar a tota una generació, això és molt difícil. I Alexia Putellas ho ha aconseguit.
1: Catalunya Nit.

0: Són les 11 i 9 minuts. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. És una operació diferent de les que expliquem habitualment, per això volem fer bé a poc, Miquel Jarque, bona nit.
1: Hola, bona nit, Agnès, bona nit, Manel.
0: Parlem, Miquel, d'una operació policial en la qual no hi ha hagut intervenció de droga, per això diem que és diferent. En canvi, tant els Mossos com la Guàrdia Civil li donen molta importància. Per què?
1: Doncs sí, li donen molta importància perquè és la primera vegada que es pot acreditar que hi ha un sector de l'economia submergida implantat a casa nostra, que es nodreix del cultiu de la marihuana. Sovint els Mossos ens han advertit que més moviment d'armes de foc és fruit del que comporta el cultiu i la distribució de la marihuana. Ens adverteixen que el perill que hi ha a Catalunya que es converteixi en una narcosocietat, i aquí realment tenim un primer símptoma. Aquest grup almenys abastia 6 grups de narcotraficants. La policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals, i això els hi va donar la pista. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les seves empreses a Granada, Tarragona, Torredembarra, i de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
2: Hi ha una part d'aquest negoci que no encaixa. És aquí quan comencem a fer anàlisi en profunditat, anàlisi econòmic, intervencions, i veiem que no casa el que compren amb el que en aparença venen. Aquí és quan ja la investigació agafa una capa superior.
1: Aquest, de fet, ha estat un negoci molt lucratiu. La policia ha acreditat que en 3 anys van arribar a moure en diner negre 80 milions d'euros, i penseu que amb aquests diners es poden comprar moltes i moltes voluntats.
0: I tant, què ens pots explicar de com funcionava aquesta organització?
1: Doncs mira, la part legal funcionava com un garden i una ferreteria, especialitzats en el cultiu per l'autoconsum de marihuana, això és legal a casa nostra, i proveïen a comerços minoristes, a grow shops. Facilitaven adobs, ventilació, llums, sistemes de rec. En aquesta activitat, precisament, el que declaraven eren 15 milions d'euros. Però aquí hi havia una caixa B i també un negoci ocult de subministrament a gran escala d'aquest mateix material, però pel cultiu dedicat a grans superfícies i a narcotraficants internacionals amb plantacions interiors.
2: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: S'han fet 4 detencions, 2 dels detinguts eren els caps. Parlem d'una estructura petita, malgrat tot això que expliquem.
1: Sí, realment molt petita i també, diguem, molt... Estaven clarament delimitades les funcions de cada membre. Ho detallava el capità de la Guàrdia Civil, Pedro Valero.
3: Uno de los líderes se encargaría diariamente de realizar diversos ingresos de efectivo inferiores a 1.000 euros en diversas cuentas bancarias de diferentes bancos. Por otro lado, otro de los miembros de la organización se encargaría de ser el punto de contacto y punto de comunicación con los clientes finales de estas organizaciones criminales, que sobre todo serían de origen albanés. Otro de los integrantes de la organización criminal realizaría las funciones de comercial, encargándose de la captación de nuevos clientes.
1: Després quedaria un membre de menys pes que faria feines de control de factures, però sí, eren pocs i el negoci anava molt bé. En converses telefòniques intervingudes i també en correus electrònics es detecta la preocupació perquè en realitat no saben què fer amb tant d'efectiu. Estudien a pujar-se el sou, però volen ser discrets i, de fet, obren una oficina a Alemanya perquè allà els pagaments en efectiu no estan limitats i no han de fer aquestes peripècies per anar ingressant diners a caixers automàtics.
0: Clar, per tant, discreció, cauteles i no aixecar sospites, això és marca de la casa, eh?
1: Totalment. La discreció era marca de la casa. Pensa que en els albarans d'entrega no hi apareixia mai l'adreça correcta de l'entrega. Això obligava el transportista a trucar per saber el lloc de l'entrega. Per tant, ni el transportista del material sabia fins a l'últim moment on era l'entrega als narcotraficants. I això també protegia els narcotraficants, perquè entre ells sempre són molt temerosos dels narcoassalts, no? Que els narcotraficants es roben els uns als altres, i en certa manera això també oferia garanties.
0: Tenien antecedents, Miquel?
1: No, eren persones totalment netes. Això també donava una certa tranquil·litat als narcotraficants que els contractaven. Tenien coneixements de gestió empresarial. De fet, el servei de blanqueig que oferien era a través de terceres societats a la seva propietat. Blanquejaven reinvertint els diners en aquestes societats de la seva propietat per fer més diners. El pla que tenien era fer diners i retirar-se. No era un mal pla, però la policia els hi ha tirat tot per terra.
0: Doncs sí, veurem si estem davant d'un nou fenomen. Moltíssimes gràcies, Miquel, bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
7: 5, 11, 23, 33... 42. Sols 10 i 12.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
8: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
9: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
8: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
10: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
8: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
12: Catalunya migdia.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Amb Òscar Fernández.
13: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres...
13: L'espai de reflexió a la tertúlia.
12: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
14: La nit dels ignorants s'hereda.
15: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
14: Pot arribar a travessar oceans.
16: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
14: Veu com creixen els seus oients màgics.
17: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
14: I posa la pell de gallina.
18: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
13: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
18: I és que m'heu posat la pell de gallina.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
12: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Let's play Down South Snippet, then.
20: Okay. It was a good way to get to know you.

0: down south. Oh yeah.
1: Això que sentiu és Down South, és una cançó del nou àlbum que Paul McCartney estrena aquest mateix divendres. L'àlbum es diu The Boys of Dungeon Lane i el cantant, que té 83 anys, ha volgut promocionar el disc d'una manera innovadora, direm, doncs, per la gent de la seva generació, amb un directe a la xarxa social de TikTok. Looking.

0: The Days We Left Behind, així es diu aquest altre tema. Marc Güell, bona nit de nou.
1: Bona nit.
0: Aviam, aquest directe a TikTok ha estat una col·laboració amb l'esdeveniment TikTok Live Premiere. Com ha anat el directe?
1: Doncs mira, s'ha adaptat bé aquest sistema, aquest TikTok en directe, perquè a més de deixar escoltar algunes cançons del disc, ha respost també preguntes que els espectadors anaven escrivint pel xat, i una de les que ha contestat ha estat sobre si manté el contacte amb Ringo Starr.
2: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
1: Ringo Starr, per tant, company d'aventures amb els Beatles, no és l'únic company dels Beatles de qui ha parlat. També ha explicat una anècdota que en aquest cas implica a George Harrison electrocutat.
2: Un cotxe elèctric era el primer que vèiem. En George va pujar, i després jo, i en George va seure a la bateria. Estàvem bé, parlant amb el conductor, i en George comença, ah, ah, ah. Duia uns texans que tenien una cremallera a la butxaca de darrere. Aquesta cremallera va connectar-se als dos pols de la bateria.
0: Increïble, increïble. Bé, sentir aquestes interioritats, no, de la vida dels Beatles tants anys després, perquè recordem que George Harrison és mort des del 2001, si no recordo malament, crec que sí, des de 2001. Ara, veiem la modernitat de TikTok, aquestes preguntes, no, que li entraven via missatges dels que estaven connectats, però preguntes nostàlgiques també és normal.
1: Sí, i moltes anècdotes, perquè l'artista ha parlat, per exemple, sobre quin dia dels Beatles li agradaria viure una altra vegada.
2: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
1: I no sé si us heu preguntat això alguna vegada, si us heu preguntat mai a què s'hauria dedicat si no hagués triomfat en la música. Doncs bé, li han demanat i ha respost això.
2: Quan estava a l'escola, hi havia el mestre de carreres que et deia si eres bo o no, i em va dir que podia ser professor d'anglès. Podria haver sigut un professor d'anglès amigable i vell.

0: Quina vida tan diferent hauria tingut, no, Paul McCartney, si hagués estat professor d'anglès en lloc de Beatles?
1: Segurament.
0: Molt diferent, molt diferent. Aviam, de què més ha parlat en aquesta entrevista?
1: Sí, perquè fins ara hem recordat molts moments passats, però també els usuaris de TikTok que estaven connectats li han demanat opinions. Per exemple, McCartney també ha deixat veure la seva opinió sobre com ha evolucionat la manera de consumir música. We kind of started
2: off. Vam començar amb els disfonogràfics, els LP, els vinils, hem passat pels casets, CDs i, finalment, estem aquí amb l'streaming. Per mi, està bé. És una nova manera de treure música. No m'importa com les persones hi accedeixin mentre hi accedeixin.
1: I esclar, ell quan va començar, evidentment, no hi havia Spotify, però sí que ha confessat que té compte aquesta plataforma.
3: Yeah, so I know it's so easy.
2: És molt fàcil. Jo utilitzo Spotify. És molt fàcil. Només entres, et diu què estàs buscant i hi ha tot tipus de música. Bossa nova, rock and roll. Bossa nova, rock and roll.
0: Aquesta cançó que canta Paul McCartney, en aquesta ocasió amb Ringo Starr, justament, eh?
1: Exacte, sí, sí, col·labora amb ell també.
0: No sabem si serà potser l'últim disc de Paul McCartney.
1: Veurem què passa en el futur. Del futur també n'ha parlat, però en aquest cas era per dirigir-se als joves. Els ha donat algun consell?
2: Proveu de creure que tot és possible. Totes les coses són possibles i quan trieu una cosa, apliqueu-s'hi, treballeu. Si és música, toqueu-la.
1: I per descomptat, ha tancat aquest directe que ha fet a TikTok recordant el motiu pel qual l'ha fet. Evidentment, era la promoció d'aquest àlbum que surt divendres, The Voice of Dungeon Lane.
2: Si us pregunteu què passa aquesta setmana, la resposta és Dungeon Lane. Es diu The Voice of Dungeon Lane i és el meu nou àlbum. Hi he posat algunes cançons molt diferents. Crec que m'agrada, així que espero que a vosaltres també.
0: És difícil que no agradi, perquè s'ha de dir que t'agradi l'estil de música que t'agradi. Paul McCartney sempre ha fet bones cançons, no?
1: Això
0: ja les
1: sí,
0: feia amb els Beatles i n'ha continuat fent a l'edat de 83 anys aquest, no sabem si últim disc, The Voice of Dungeon Lane.
1: Però ben modern, el TikTok.
4: I tant que sí.
0: Gràcies, Marc.
1: Bona nit.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Tota comunitat necessita un cor.
1: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
1: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
1: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
4: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
5: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
4: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
6: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
1: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
7: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també
1: per... Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
8: És tan fort que cada vegada que penso...
1: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
9: Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
1: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
10: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
1: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
11: És un dia feliç.
1: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit. Once inside a woman's heart. Catalunya Ràdio. A man must keep his head. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
13: Avui és un d'aquells dimecres, abans d'acabar el mes, perquè se'ns està acabant el mes de maig, que tenim entrega de l'espai Personatges que hauríeu de conèixer, en què Xavier Vilà ens acosta persones molt rellevants en el seu àmbit i que sovint passen desapercebudes. Avui descobrim un ultraric xinès de 36 anys, per tant jove, encara li queda aquí futur per fer carrera, que ha aixecat el seu imperi amb les criptomonedes i que ha rescatat, atenció, Donald Trump en la temerària incursió en aquest món que va fer el president dels Estats Units. Un home, ara ho sentireu, que s'ha menjat el plàtan més car del món. Això haurem d'anar explicant a poc, per sort tenim aquí el Xavier Vilà, que s'explica bé. Bona nit, Xavier.
14: Què tal? Bona nit.
13: A veure, d'entrada, de qui parlem?
14: Parlem de Justin Sun, un senyor que va néixer l'any 90 a la província xinesa de Qinghai, fronterera amb el Tibet.
15: We want to be the bridge between all the financial assets around the world. The USDT on Tron has way more value.
14: Aquí l'escoltes, Manel, while parlant del bridge. Resulta que aquest senyor vol ser un pont, vol desgranar un somni, que la seva plataforma, que es diu Tron, esdevingui el pont, aquest bridge que escoltàvem, que cal travessar perquè qualsevol de nosaltres fem una transacció financera arreu del món. És a dir, que si pagues en alguna banda, ell cobri.
13: Que passis per ell, clar.
14: Que passis per ell. Un projecte, per tant, d'una ambició colossal sorgit d'aquest emprenedor que està rodejat de molta polèmica, ara t'ho us ho explicaré. Un home que va ser portat per la família quan només tenia 4 anys de l'interior xinès d'aquesta província que hem dit cap a la bulliciosa Quantung, a la costa meridional del país. Justin Sun tenia una mare que era periodista esportiva i un pare que planificava pel govern, feia plànols i feia coses amb escaire i llapissos. I ell va esdevenir un nen lletraferit i tenia molta curiositat per les coses, i això li va venir explicat per una inspiració d'un premi Nobel xinès que es deia Mo Yan. Aquesta és una banda de la seva vida, l'altra és l'ànsia de poder. De criatura va tenir clar que ell volia remenar calés, ja hem vist que en té molts, i per qui va llegir a Michel Foucault, el filòsof francès. Total, que amb aquest còctel tan europeu i asiàtic combinat, amb 17 anys, guanya la plaça a la prestigiosa Universitat de Pequín i aquí aflora Manel el seu esperit rebel. Critica el govern xinès pels plans d'orientació acadèmica, això no és poca cosa, els qualifica de cruels i els compara amb l'Alemanya de la Segona Guerra Mundial. Per tant, tot una declaració d'intencions.
13: Sí, apunta maneres, i aquí potser és quan comença la seva connexió amb Donald Trump.
14: Bé, quan va a aquesta universitat hi ha un professor que no se li acut res més que dir-li: tu, si vols aprendre anglès, el que has de fer és consumir televisió nord-americana.
13: Uh-huh.
14: I Justin Sun el que fa és recórrer a BitTorrent, que és un servei d'intercanvi d'arxius peer-to-peer, que anys més tard, per cert, adquiriria,
13: se'l va comprar. Està bé.
14: I quan estava en aquesta plataforma va començar a descarregar-se repeticions de l'aprenent, The Apprentice, Trump en vena.
11: Hey, look, you claim to be like me. The difference is I work hard. You've been lazy, you've been nothing but trouble. And now you cut them off as they're fighting each other for who should be fired. Michael,
16: yes.
11: Michael,
16: yes, sir.
11: You're fired.
13: Estàs acomiadat, ja tenia l'estil que té ara Donald Trump, és aquest reality show que li va ensenyar a Justin Sun. Estem dient Justin Sun, escrit amb S-U-N, com Sun, per si algú ho vol buscar. Aleshores, aprèn anglès amb Donald Trump,
14: sí.
13: I Donald Trump té un vocabulari molt específic.
14: Molt particular.
13: Per exemple, estàs acomiadat.
14: I Justin Sun, Sun, ja se'l fa seu, aquest eslògan, un home que va quedar captivat per les lliçons del magnat nou iorquès sobre especialment la competència despietada que es marca Trump i a l'ego, que també forma part de l'ADN de l'ara president nord-americà. I, és clar, aquest són sentiments que són una mica anatema en la societat xinesa, no encaixen exactament igual com a la nord-americana, com sabem. Però imbuït per aquest esperit, Sun no se li acut res més que anar-se'n a Pensilvània a estudiar, a fer un màster d'economia política, i saps on va? A la universitat on va estudiar Trump. A l'Alma Mater, a la University of Pennsylvania. Per tant, els contactes, ja veus que
13: sí,
14: els astres
13: sí.
14: Es van alineant.
13: Exacte.
14: I després torna a la Xina i arrenca el seu somni, i ho fa a Ripple Labs, que és on comença a treballar en criptomonedes.
13: Ripple Labs,
14: sí.
13: Aquí entrem en el món de les criptomonedes, i irromp a la seva vida encara un altre magnat.
14: Sí, perquè parlem de Trump per una banda, però quan torna a la Xina, ell el que fa és anar-se'n a una altra universitat a estudiar, una creada per Jack Ma, ni més ni menys el creador de l'Alibaba, darrere del gegant del mercat online AliExpress, que segur que moltes famílies que ens escolten coneixen, perquè les criatures arrasen comprant coses online. En aquesta aventura pedagògica només eren 30 estudiants i Sun era el més jove. I Jack Ma el que fa és fer de Sun el seu protegit. I ell es gradua el 2018 amb un títol de la seva tesi també significatiu: Blockchain, el naixement d'internet descentralitzat.
13: Blockchain.
14: Per tant, ja anem entenent una miqueta el perfil d'un personatge que a partir d'aquesta tesi genera Tron, aquesta plataforma envoltada de controvèrsia, sobretot, Manel, perquè antics treballadors que hi han estat amb ella asseguren que Sun va plagiar directament el codi d'escriptura original i que després, un cop ja creat, va crear al seu voltant una nova criptomoneda aconsellat per un advocat que havia treballat a la SEC, que és el regulador financer del govern dels Estats Units. Per tant, moltes coses aquí una miqueta fosques.
15: The USDT on Tron has way more value than the TRX.
14: Aquí Sun justifica com ho va fer, diu que aquestes crítiques no tenen res de verídic, i va ser finalment aquest any 2021 que va crear aquesta criptomoneda dintre de l'entorn de la plataforma Tron, en plena controvèrsia per això que et comento de l'advocat. Un advocat que, per cert, li va desaconsellar fer aquesta operació, però ell, Sun, en va fer cas omís, captivadíssim pel dividend potencial que podria donar-li una plataforma que ja tenia 100 milions d'usuaris a la xarxa.
13: O sigui, ell tira endavant, eh?
14: Tira endavant, i això fa que tingui problemes, perquè en aquest tira endavant també, a banda de l'advocat que li diu que no ho faci, involucra una altra empresa americana que està acusada de manipulació de mercats i d'ús d'informació privilegiada. O sigui que ja veus com està la cosa.
13: Doncs sí, per tant, això al final li va portar mal de caps seriosos?
14: Mal de caps que ell aconsegueix, diguéssim, que rebaixar, perquè en l'escenari que estem comentant apareix una altra empresa impulsada pels Trump, per la família Trump, una empresa de criptomonedes que es diu World Liberty Financial. Sun inverteix abastament i perd molts diners, però fa que Trump guanyi 400 milions perquè hi havia una clàusula dintre de l'acord que diu que tot allò que es perdi a partir dels 30 milions inicials, els Trumps no en saben res, els hi correspon guanyar. Per tant, el peatge de Sun és gran, perd diners, però per altra banda dona els seus fruits perquè recluta a Trump per aconseguir el que et deia al principi, que Tron vagi sent, i veurem si ho acabarà sent al final, aquesta plataforma per la qual tots haguem de passar si mai fem cap comerç online.
13: Déu-n'hi-do, des que has començat a parlar, que t'estic seguint, molt interessant, però estic esperant en quin moment apareixerà el plàtan, perquè hem començat aquí a la presentació dient que aquest home es va menjar el plàtan més car de la història,
14: no podia,
13: o alguna cosa així.
14: No podia deixar de dir-vos-ho, és una miqueta una frivolitat, però és que en la vida de Sun hi ha un component que barreja filantropia, art i un plàtan. I és que aquest senyor es va fer viral perquè un dia va comprar una obra d'art,
13: sí,
14: que era un plàtan enganxat a una paret amb una cinta adhesiva. Això era tot. Va pagar 6,2 milions de dòlars per aquesta obra. I Déu es va fer el mil homes convocant una roda de premsa per anunciar que havia comprat l'obra d'art i per, immediatament davant de totes les càmeres, arrencar el plàtan de la paret, pelar-lo i cruspir-se'l. La qüestió és que els periodistes assistents immediatament van sortir a l'exterior de la firma Sotheby's que havia fet l'audició i van parlar amb l'immigrant de Bangladesh que li havia venut el plàtan, que havia costat 35 centaus de dòlar.
13: O sigui que de 6 milions, res de res.
14: Clar, l'obra d'art estava valorada amb això perquè era una obra d'art de nom Comedian de l'artista Mauricio Catalán, i Sun va decidir pagar aquest import. Naturalment, quan a l'immigrant de Bangladesh li van dir el que havia pagat aquest home pel seu plàtan de 35 centaus, va entrar en còlera recordant que ell, com a treballador d'un lloc que ven plàtans, cobra 12 dòlars l'hora en jornades de 12 hores diàries, faci sol, plogui o passi el que passi.
13: Déu-n'hi-do.
14: Sun va mirar de rescabalar-lo, comprar-li plàtans per valor de 25.000 dòlars. No estem segurs si va quedar content. El que sí que sabem és que Sun, al final, va decidir, després d'aquest incident, convertir-se en cònsol de l'illa de Granada, una petita illa al mar del Carib. Un lloc, per cert, Manel, on no es coneix que conreïn plàtans.
13: No, Déu-n'hi-do, això va ser una... Aquesta performance m'has deixat distret, però, en fi, una biografia que efectivament és interessant. Veurem si acabem passant per Tron o no, o si hi ha algú que està tronat, o què acabarà passant aquí. Però impressionant. Una vegada més ens deixes amb la boca oberta. Personatge del mes de maig, Justin Sun. D'aquí un mes hi tornem amb l'últim de la
14: temporada.
13: Ens en
14: queda l'últim de la temporada.
13: Això hauràs d'acabar fort, eh?
14: Us prometo emocions fortes.
13: Sí, perquè per superar aquest et costarà. Gràcies, Xavier.
14: Gràcies, Manel. El plàtano.

0: 20 minuts i arribarem a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència amb Lídia Téllez, que la tenim allà esperant. Bona nit, Lídia.
1: Hola, bona nit, Agnès.
0: Escolta, tens les portades de l'Ara i el periòdico?
1: Només ara.
0: Doncs vinga, anem amb la portada de l'Ara.
1: Mira, comencem. Dia de comiats a les campiones del Barça. L'afició brinda un càlid adeu a Aletxa Putellas, Marta Torrejón, Mapi León i Ona Batlle. Per una altra banda, tenim el redoble setge judicial al PSOE. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. I la foto de portada es veu a la Policia Nacional ahir a l'entrada de la seu del PSOE a Madrid amb l'escorcoll que es va fer durant el dia.
0: Molt bé, i què més?
1: L'Iran difon un esborrany d'acords sobre l'Hormuz que Washington nega al cap de molt poc. Per una altra banda, tenim, es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge. I en quant a futbol, l'ingrés del Newcastle, Gordon, primer fitxatge del Barça. I ja està.
0: Ja està, eh?
1: Bueno, també puc dir-te que l'altra foto de portada són les noies del Barça en el camp.
0: Molt bé. En el comiat d'Alexia Putellas, sí. Entre d'altres, en aquest últim partit que les culers han jugat al Johan Cruyff. Gràcies, Lídia. Bona nit.
1: Bona nit. Fins demà.
0: Adéu.
2: I aquí a l'estudi tenim el Marc Güell amb tres portades més.
3: Sí, comencem per la Vanguardia, que obre amb Pedro Sánchez, rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. La foto de portada és per Sánchez reunir-se amb el Papa Lleó XIV en la trobada que han mantingut avui. I precisament en aquesta portada també destaquen una entrevista a Juan José Omella, l'arcabisbe de Barcelona, dies abans que el Papa visiti la ciutat. I destaquen aquestes paraules: el Papa expressa l'anhel d'una ètica compartida davant el caos del món. I una altra entrevista que trobem a La Vanguardia, a Siri Hatzbeth, que publica Històries de fantasmes. La novel·lista destaca en aquestes paraules: sabia que Paul Auster estava allà mirant-me i va ser meravellós. També l'entrevista en El País, que titulen Paul Auster i jo mai ens avorríem. L'obertura, però, del País és que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions. I la foto és per dos policies custodiant avui la seu del PSOE. Sánchez ordena resistir en un altre dia de convulsió pels socialistes, i també en aquesta portada destaquen que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I acabem al Punt Avui. Titulen: Pedraz també apunta al PSC, amb Zapatero a la diana, l'Audiència Nacional no dona respir a Pedro Sánchez i envia l'UCO a la seu del PSOE. I també un titular esportiu al Punt Avui: Alexia s'acomiada de l'afició amb triomf del Barça contra la Real.
0: Gràcies, Marc. A aquesta hora també hem de fer un cop d'ull, avançar alguns dels continguts que sabem que demà els nostres oients es trobaran a l'antena de Catalunya Ràdio. Marta Prat, bona nit.
4: Bona nit. Doncs mira, com que tenim aquesta mena de tsunami politico-judicial, sí, ens podem esperar qualsevol sorpresa. En qualsevol cas, demà sí que hi haurà munició, tant per el Partit Popular com Partit Socialista, perquè hi ha dos judicis en marxa. L'un, el de l'anomenat cas Kitchen, recordeu, l'Audiència Nacional. Veurem asseguts a la banqueta com a acusats l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el que era el seu número 2 al Ministeri. Se'ls acusa d'ordir una trama, doncs, per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, també per sostreure-li documentació i evitar que es poguessin filtrar proves de la comptabilitat de B del Partit Popular. Llavors, demà els s'asseuran a la banqueta com a acusats. Recordem que en aquest judici també hi han comparegut com a testimonis el mateix Bárcenas, el mateix Mariano Rajoy, la que era la secretària general del partit, María Dolores de Cospedal, i que van deixar algunes perles com aquestes.
5: S'inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
6: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
7: ¿Fue informada en algún momento?
8: No, no, pues es que yo hasta dudo que eso fuera así.
4: No recordaven res del que havia passat. Un altre procés judicial, com dèiem, en aquest cas a l'altre bàndol, és el del germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, s'enfronta a una pena de 3 anys de presó si es demostra que efectivament es va beneficiar, com diuen les acusacions, d'un lloc de treball que suposadament li van fer a mida a la Diputació de Badajoz per ser coordinador d'activitats dels conservatoris de música. Si es demostra això, doncs mira...
2: Sí, demà foc creuat.
0: Exacte, segur. Aquí ho explicarem.
4: La fiscalia li demana l'absolució, però veurem què passa. I res, i una altra qüestió, doncs, com deia avui un representant sindical d'educació, que sembla la cançó de l'enfadós.
9: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
4: Una nova convocatòria de vaga, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, i un cop més s'asseuren tots a la taula de negociació, departament i docents, perquè veiem si resolen aquesta qüestió i arribar a un acord.
2: Molt bé, la trobada és a les 12 del migdia, a veure si a aquesta hora demà podem explicar
0: algun canvi, no?
2: Exacte, a veure si ha canviat d'alguna manera. Moltes gràcies a tots dos, bona nit.
0: Bona nit.
4: Adéu.
2: Doncs titular a titular, paraula a paraula, hem anat avançant i el dia li queda un quart d'hora. Entrem al tram final d'aquest dimecres, que el volem passar ben acompanyats.
0: I el farem amb la persona que tindrà l'última paraula del dia. Diu que va aprendre a llegir als 4 anys amb Tintín, concretament amb el Lotus Blau i les joies de la Castafiore, de tapes dures i de llom de roba. Eren els anys 1964 i 1965. Col·lecciona figuretes tintinesques que ha trobat en diferents racons del món. Segurament per influència del reporter belga, el nostre convidat d'avui va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i 40 anys després de llicenciar-se va defensar la seva tesi doctoral sobre Tintín. Ara, tot el que sap sobre Tintín ho podem llegir en el llibre Tintín, periodista vicario. Qui ens acompanya avui és advocat, és també periodista, i ara hi hem d'afegir l'etiqueta de tintinòleg, Josep Manel Silva, bona nit.
10: Bona nit, Agnès.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
10: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Aviam, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
10: Sí, he confirmat que Catalunya és una narcosocietat. He après que la intel·ligència artificial, a part de posar en risc el pensament crític, també es dedica a triturar llibres, però sobretot crec que el més important que he après avui és que Paul McCartney el divendres traurà un nou disc que es diu The Boys of Dungeon Lane, i que, com que una de les cançons la canta amb Ringo Starr, podem dir que els Fab Four ja no existeixen, però els Fab Two, no? Tornen els Beatles, el que queda dels Beatles com a mínim torna aquest divendres.
0: Molt bé, t'hem vist, moure't a la cadira mentre
2: li agradava.
0: Escoltàvem a Paul McCartney.
10: Bueno, sóc un boig dels Beatles, sí.
0: Et vas fer periodista per Tintín?
10: Vaig estudiar periodisme per Tintín, sí. Sí, la resposta és sí.
0: Què t'atreia de Tintín?
10: Bueno, el viatge, l'aventura, la curiositat, també els valors que hi ha al darrere, perquè la honradesa, el lluitar contra els dolents, contra això quan ets petit, no? Contra el mal, doncs sí, això és el que m'atreia, i tot i que Tintín, tothom diu que és periodista, però la meva tesi és que no sempre exerceix de periodista, doncs sí que crec que és model per molts periodistes i que molta gent estudia periodisme gràcies o per culpa de Tintín.
0: N'has fet un llibre, força farcit, de moltes pàgines, Tintín, periodista vicari, és la teva tesi.
10: Tinc un manual d'instruccions perquè la gent s'espanta per com llegir aquest llibre, saps?
0: Ah, sí? Com s'ha de llegir aquest llibre?
10: S'han de llegir les primeres 140 pàgines, que explico una miqueta la vinculació entre l'obra i l'autor, que és molt important, perquè al darrere hi ha un autor, que es deia Hergé, Georges Remy. També la idea de per què Tintín és o no periodista i quan exerceix, i aleshores, jo sempre dic a la gent que s'ha d'aturar aquí, 140 pàgines no és molt, no? I aleshores, recuperar els àlbums de Tintín, perquè hi ha una anàlisi de cada un d'aquests àlbums en relació a l'aparició de mitjans de comunicació i de l'exercici del periodisme dintre de cada àlbum. I això es pot fer tranquil·lament, doncs, a l'estiu, per exemple. Agafes un àlbum de Tintín i busques l'apartat corresponent dintre del llibre. I després, al final, són 20 pàgines de conclusions. O sigui que, en realitat, aquest llibre és per llegir la primera part, la segona, amb tranquil·litat, anar fent, i quan acabes, doncs...
2: És un llibre que
10: pot
11: pot durar...
2: Et pot acompanyar tota una vida.
11: Ah, això mateix. Bueno, un estiu. Tota la vida.
2: Home, sí,
11: sí, tota la vida, sí, sí.
0: De vacances llargues,
11: depèn de les ganes que tinguis i de si ets molt fan o no del Tintín.
2: Clar. Parlaves de si Tintín és ben bé o no periodista. Comencem per l'autor, per Hergé. Hergé sí que ho era, no?
10: Hergé va començar a treballar molt jove amb un diari que es deia Le 20e Siècle, que era un diari de Brussel·les, un diari catòlic, conservador, i ja dibuixava prèviament, però ell tenia vocació de reporter, més que de periodista, que el reporter seria... en aquella època hi havia l'Albert Londres, una sèrie de reporters que viatjaven per tot el món i eren com una mena de referència per a la gent jove, no? Aleshores, ell tenia aquests models i ell realment sempre deia que el dibuix havia d'estar al servei de la narració. Es considerava molt més periodista que dibuixant, tot i que era un grandíssim dibuixant. I va començar a publicar en aquest diari perquè el director, que era un sacerdot, li va encarregar fer un suplement infantil per nens que es deia Le Petit Vingtième. I aquí va inventar, quasi obligat, el que jo dic que és el seu vicari, no? Perquè ell, si era un reporter frustrat, va crear una espècie de reporter fictici, que era el Tintín, que en realitat els primers àlbums el que són reportatges dels països on viatja. Viatja primer a la Unió Soviètica, després a l'Àfrica, després a Amèrica, després a l'Àsia, i aleshores els àlbums són reportatges periodístics que ell, sense viatjar, perquè es documentava sobretot a través de la premsa també, doncs, dels llocs on enviava Tintín a viatjar i a fer de periodista, però sobretot també a lluitar contra el mal, perquè bàsicament és un... i a investigar, perquè també era un investigador. El periodisme i la investigació, doncs, està molt relacionat, no?
2: Per tant, Tintín és un dels periodistes més famosos. Hi ha Superman, que també era periodista, no? Però...
10: Una part de la meva tesi, que no està en aquest llibre, però després vaig publicar un llibre, vaig publicar un article, que és una recerca sobre tots els personatges de còmic que han exercit de periodistes o del món de la comunicació. Està publicat a la revista de la Societat Catalana de Comunicació.
2: Ah, que bo.
10: Sí.
0: I te'n surt ara així ràpid algun altre que tinguem tots en l'imaginari?
10: Bueno, Spiderman també ho era, per exemple, perquè era fotògraf, era fotoperiodista, no? Sí, sí, òbviament, Superman és el model. Però la diferència és que aquests són superherois, que el periodisme és com la seva professió excusa, la coartada, la coartada. Tintín és al revés.
2: Sí, sí,
10: Tintín no és un superheroi, sinó que és gràcies a la seva professió que lluita contra els dolents, no? La part mítica de l'heroi no és a través de les seves capacitats sobrenaturals, sinó a través de l'exercici de la seva feina, de la seva professió.
2: Ben vist, sí, sí.
10: I després una altra cosa que crec que és molt important, que molta gent no sap, no? Que és que totes les aventures de Tintín van ser publicades prèviament a la premsa. Primer, aquesta revista que et deia, Le Petit Vingtième, que era el suplement de Le Vingtième Siècle, després a les durant la guerra, que era un diari ocupat pels alemanys, per això hi ha una certa crítica sobre Hergé, perquè va publicar durant la Guerra Mundial doncs amb un diari ocupat pels nazis, i després, dos anys després, perquè va estar castigat dos anys per haver precisament col·laborat, doncs van crear una revista que es deia Tintín, i aleshores totes les aventures, abans dels àlbums, sempre es publicaven per entregues de manera molt periodística, molt folletinesca, no? I per tant, això també és una característica, perquè una de les coses que jo faig al llibre també és explicar totes les vinculacions i les aparicions dels mitjans de comunicació dintre dels àlbums, que és una barbaritat, o sigui, es pot dir que l'obra del G, que comença el 29 i acaba el 76, és una obra mediàtica, perquè està ple de referències a la ràdio, al cine, a la televisió, abans pràcticament de que comencés a emetre la televisió, a la publicitat, que també comptabilitzo totes les vegades que hi ha referències publicitàries, i el propi Hergé crea marques i diaris o mitjans de comunicació propis. O sigui, acaba creant un ecosistema en què les marques i els mitjans els ha creat ell, però semblen reals, no ho són. Aleshores, aquesta barreja entre ficció i realitat és una de les coses més interessants que hi ha a la seva obra.
0: Has dit moltes coses, una de les quals jo crec que potser molta gent no sap, que és que l'últim àlbum va ser publicat el 1976.
10: Sí, sí, Tintín los Pícaros és l'últim àlbum acabat i es va publicar el 76, entre altres coses perquè ell va deixar un àlbum inacabat, que es diu Tintín i l'Alfart, que va deixar instruccions que no continués després de la seva mort. Aleshores, és una obra que és acabada, el 1976, i estem al 2026 i continuem parlant
0: d'això. De Tintín, no? Hi ha algú que encara fa tesis...
10: Sí, algun tronat que fa una tesi doctoral sobre això.
0: Aviam, s'han publicat 100 milions d'exemplars d'àlbums de Tintín en 100 llengües diferents.
10: Més de 130 ja porten.
0: Amb llatí inclòs.
10: Sí.
0: Per tant, l'èxit
10: és... Tinc d'Ínsula Nigra, que és l'illa negra, en llatí. Jo la tinc a casa, aquesta.
0: Clar, hi deu haver aquí molts àlbums de col·leccionista.
10: Sí, hi ha gent gent que es dedica a col·leccionar tots els àlbums, perquè són 130 llengües o dialectes, perquè bon, són dialectes, però no de tota la col·lecció, saps? O sigui, a vegades és només algú que fa un àlbum amb una llengua per preservar aquella llengua i no fan tota la col·lecció, perquè a vegades perquè és car també la traducció i tot això, no? Però efectivament són més de 130 llengües ja.
0: Aquí hi ha molta gent que tothom coneix Tintín, jo crec que hi ha molta gent però que no sap res de Tintín a la vegada, no? Segurament sí. Es produeix aquesta circumstància. Bueno, tothom coneix
10: sobretot Agnès ara, perquè molta gent jove fins i tot, que jo he parlat clar, a la universitat, per exemple, no? Que soc professor de la universitat i em trobo amb gent jove, per exemple, a l'Autònoma fem una pràctica cada any sobre fake news i propaganda política basada en un àlbum d'Astèrix i un altre de Tintín, que és la Titania de l'Astèrix i el Lotus Blau del Tintín, perquè hi ha molts elements en comú sobre les relacions entre el poder i els mitjans de comunicació, els rumors com a forma de destrossar una societat, com a arma també de propaganda en cas de conflicte bèl·lic, tot això és, o sigui, és molt modern, Tintín, encara que no ho sembli, hi ha moltes coses, és una mica com el Simpson, jo sempre dic, saps? Que moltes coses que surten al Tintín han passat després, estaven previstes, o fins i tot es va avançar, òbviament, amb el tema de la Lluna, per exemple, no? O sigui, es va avançar 16 anys abans d'arribar realment a la Lluna, Hergé ja els va enviar amb un àlbum que és un díptic, perquè són dos, que és molt realista, que es va documentar molt bé i que fins i tot en fons de la NASA, per veure que era possible arribar a la Lluna.
0: I no? Alguns pecats, com Tintín al Congo, o no? Com ho veus tu?
10: Bueno, són...
0: Va ser molt criticat, no? Per racista... Bueno,
10: a veure, jo sempre dic que racista no és molt paternalista i és producte... També és veritat que els dos primers àlbums eren encàrrecs del seu director, que com hem dit era un sacerdot molt, molt conservador, que el Congo en aquell moment era una colònia de Bèlgica i el va enviar allà perquè volien també augmentar les vocacions perquè la gent anés a les colònies a treballar des de Bèlgica, no? Però, evidentment, ell no havia anat mai i va reproduir un model que era el que en aquella època s'explicava en els mitjans, és a dir, és producte d'un moment determinat. Que, per cert, després, com que és una obra acabada i algunes edicions les van anar revisant, moltes coses ell les va... O sigui, va evolucionar també com a persona l'autor, no? I aleshores aquestes coses ell mateix va reconèixer que eren producte d'una època, que eren errors, pecats de joventut, fins i tot arriba a dir, però que amb els anys, evidentment, s'ha d'entendre, en alguns països està prohibit als menors. A Anglaterra, per exemple, les biblioteques no el pots trobar a les seccions de menors, el Tintín al Congo, no? I és un llibre que, si el veus, no és gens perillós, però efectivament, mira, més en contra estarien els animalistes, perquè es dedica a fer una matança al Tintín de moltes bèsties d'allà del safari de la Àfrica, que no tant per la relació amb els negres, que evidentment és producte d'una altra època, però no és racista. Jo crec que no és racista.
2: Els examinadors de la tesi doctoral van gaudir, ja t'ho asseguro jo, perquè...
10: Bueno, vaig tenir un tribunal de 5 persones de diferents universitats i va, algun d'ells va ser durillo, eh? Després em van posar el cum laude, però no creguis que va ser una cosa fàcil, no, perquè van preguntar moltes coses, sí.
2: Gaudí segur que ho van fer. Per cert, tu també ets col·leccionista de coses de Tintín o no?
10: Mira, bàsicament de llibres. El que passa que amb els anys, clar, com que això ve de petit, és una malaltia de petit, doncs hi ha molta gent que em regala coses, no? I jo què sé, avui porto aquí un pin de Sildàvia, que és un país fictici, però que hi ha una xarxa de consolats. Hi ha una gent molt boja que es dedica a ser cònsols de Sildàvia a cada país. I aleshores jo tinc passaport de Sildàvia, o sigui, tinc una doble nacionalitat, no? Perquè tinc nacionalitat sildava també, passaport, DNI... Sí, hi ha gent que fa aquestes coses, sí. O sigui, som una secta, en realitat, saps? Dels tintinaires, de veritat, som una espècie de secta, amb broma, sempre dic, eh? Sí, broma.
2: Va, que hi posarem l'última cançó del dia.

0: Future Islands celebren 20 anys de carrera amb 20 cançons i una raresa que no van acabar publicant en un àlbum i que ara els agrada molt. Es diu Find Love. What it seems in paramore,
1: in arrogance and dreams. Avancem cap a la mitjanit i avui l'última paraula del dia la tindrà en Josep Manel Silva, periodista, advocat, professor universitari i també tintinòleg amb aquesta tesi doctor en comunicació social i aquesta tesi tintin periodista vicario per la qual va obtenir un cum laude i que es mereix com a mínim ser cònsol d'algun país inventat per Hergé al món de Tintin. Gràcies Josep Manel per acompanyar-nos i tens aquest micròfon per tenir l'última paraula del dia.
2: Sí, farem un comiat tintinòfil, no podia ser d'una altra manera, no? Que seria una cosa així com bona nit Catalunya, que descanseu. Jo encara diria més que descanseu bona nit Catalunya, que és una cosa que feien els Dupont i Dupont.

0: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor d'aquest nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30% segons la Conselleria i del 60% segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles.
1: Esports.
2: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que

0: És els 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
2: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrias. És la tesi de Santiago Pedrat que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
3: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
2: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrias, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, es nega a convocar eleccions anticipades, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez. Una exigència que, de moment, no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
4: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
5: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
4: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
8: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
4: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
9: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
4: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
0: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que

0: sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència. I afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els Comuns a unir-se a la petició.
1: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva ex número 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
2: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
3: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
4: ¿Fue informada en algún momento?
5: Pues es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres s'han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
6: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
7: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noem Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
8: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí al tall de l'AP7 hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones, déu-n'hi-do. És a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i, bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
0: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que segons el sindicat convocant ha plegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
9: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. De moment només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
10: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
11: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
10: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
9: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre. Poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
13: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
9: 3CAT Info.
0: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M ha afectat per la reestructuració i treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Salt, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
14: L'han portat a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció, més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyala la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
15: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
16: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
15: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els 2 investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
17: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
18: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
15: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
9: 3CAT Info.
0: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Voice of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja 2 de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
19: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
19: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
3: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera evocadora tota una vida.
3: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys seré aquí i d'aquí 4 seré allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
0: Esport. Amb David Ubach.
20: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
21: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
20: La de Mulleta estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
22: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
20: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim al central uruguaià.
23: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
20: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero, i finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Corunya. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
9: Trescat Info.
20: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà festiva efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Bà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça pel matí en l'acte institucional celebrat al Camp Nou i pel vespre en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Ferran, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gasol Gaspar Zarrías. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Sémper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríamos eleccions.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat el jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fonts del Partit Republicà han defensat a 3Cat Info la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
12: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
14: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
12: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jaran i nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
16: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa. Gerald Darmanin.
18: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
16: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
19: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara dops, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vàpers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vàpers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
21: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, a Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre. Poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
23: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319.75 més que el 2025 i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials, cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
24: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
23: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de 500.000 de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen una a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
1: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat d'estany. Sergi Belué, responsable de fruita dolça de Jarc.
2: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carlo Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
0: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
4: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
5: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
4: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
0: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
25: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
0: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
26: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits, evidentment les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nicho, llibres de cultura catalana.
0: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
21: Esports.
0: Amb David Ubach.
27: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del Club Blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
21: 3CAT Info.
27: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
6: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
27: Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades al primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
27: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Corunya en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, a Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
21: L'actualitat esportiva a fons.
27: Encetem bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescissió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert que l'equip de Xavi Pascual espera recuperar tots els lesionats de cara al play-off, inclòs la Provítola. En waterpolo aquest dimecres hem tingut doble cita entre equips catalans.
21: 3CAT Info.
27: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
7: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
27: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament, dissabte segon partit a Mataró, en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Wagren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
21: Trescat Info.

0: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor d'aquest nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30% segons la Conselleria i del 60% segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Voice of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles.
1: Esports.
2: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, en el triomf contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga al Johan Cruyff. En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a l'Alba Escònia com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre.

0: Tres dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
1: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent dirigent socialista Gaspar Zarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
2: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrias, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, es nega a convocar eleccions anticipades, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez. Una exigència que, de moment, no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
4: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
3: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
4: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
3: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
5: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
3: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
8: Si s'inicia un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
3: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
0: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els comuns a unir-se a la petició.
9: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Els partits també

0: Volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva exnúmero 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
1: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
2: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
3: ¿Fue informada en algún momento?
4: No, pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres s'han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
5: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
6: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noé Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
7: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la peça en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones, Déu-n'hi-do. És a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
0: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que segons el sindicat convocant ha aplegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
8: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. De moment només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
9: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
10: Only exceptions.
11: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
9: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida, i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà, abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
13: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
8: 3CAT Info.
0: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats, perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M afectat per la reestructuració hi treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, Akiyama va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la Intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
10: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyalar la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
14: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
15: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
14: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els 2 investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
16: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
17: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
14: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
8: 3CAT Info.
0: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Voice of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja 2 de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
18: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
18: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
19: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera bocadora tota una vida.
19: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys serem aquí i d'aquí 4 serem allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
0: Esports. Amb David Ubach.
20: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
21: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
20: La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
22: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
20: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim al central uruguaià.
24: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
20: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero. I finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Corunya. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
23: 3CAT Info.
20: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
23: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. Pel matí, en l'acte institucional celebrat al Camp Nou i pel vespre, en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Ferran, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat al jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Cat Info la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
12: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exaurir la via diplomàtica.
14: Estem negociant un acord, volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
12: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jarani, nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
16: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa, Gerald Darmanin.
18: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
16: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
19: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara dops, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vàpers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vàpers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
21: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre. Poden arribar als 38 graus, temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà, abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
23: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319.75 més que el 2025 i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials, cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
24: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
23: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de 500.000 de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen un a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
1: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat estany. Sergi Balué, responsable de fruita dolça de Jarc.
2: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carlo Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
0: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
4: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
5: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
4: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
0: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
25: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gent central de investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
0: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
26: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nitxo, llibres de cultura catalana.
0: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
21: Esports.
0: Amb David Ubach.
27: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaurana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
21: 3CAT Info.
27: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
6: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
27: Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades al primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
6: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
27: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Valla i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Corunya en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també promet l'arribada de 2 cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
21: L'actualitat esportiva a fons.
27: Encetem bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert, que l'equip de Xavi Pascual espera recuperar tots els lesionats de cara al play-off, inclòs la Provitola. En waterpolo aquest dimecres hem tingut doble cita entre equips catalans.
21: 3CAT Info.
27: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
7: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
27: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament, dissabte segon partit a Mataró, en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Berggren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
21: Trescat Info.

0: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor d'aquest nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30% segons la Conselleria i del 60% segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Voice of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles.
1: Esports.
2: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, en el triomf contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga al Johan Cruyff. En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà a Xavi Pujol a l'Alba Escònia com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número